0: Castelldefels, així som.
1: Càpsules de salut.
2: Què tal? Seguim a l'Així Som. Ara toca el torn de les càpsules de salut de cada divendres a Ràdio Castelldefels. Tenim amb nosaltres Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou, per parlar-nos del programa Suma Salut i de com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut: fumar, beure i l'activitat física. Bon dia, Albert. Benvingut i gràcies bon per portar-nos aquesta nova càpsula informativa de salut.
3: Bueno, bon dia. Jo sóc l'Albert, sóc l'infermer de l'CAP Can Bou. I és el nostre centre d'atenció primària d'aquí a Castelldefels, bueno, un dels dos. I avui vinc de parlar-vos del programa Suma Salut.
2: Què és aquest programa? Quin és l'objectiu que té dins de l'atenció primària comunitària?
3: El programa Suma Salut, el seu objectiu principal és, a través de la prevenció d'hàbits, reduir la mortalitat, principalment en l'alimentació, el tabac i l'alcohol. Són en intervencions doncs, no farmacològiques, sobretot.
2: En què es diferencia aquest programa amb altres programes que ja estan en marxa?
3: Bueno, és un programa que el que fa és petits canvis de la vida diària, com per exemple són l'activitat física, beure menys, fumar menys, que cada persona doncs, va integrant dintre de la seva mesura possible.
2: Veiem que dins d'aquest programa de Suma Salut s'han integrat quatre programes específics. Ja estaves parlant, fumar, beure, activitat física. Doncs aquests programes concrets són atenció primària sense fum, beveu menys, activitat física saludable i també alimentació saludable. Què implica, què significa aquesta integració de quatre programes tant per a professionals com tu, com també per als pacients, les persones que se'ns estan escoltant?
3: Sí, aquests programes es fan sempre que tu vas a una consulta d'infermeria, et preguntaran si beus, si fumes, l'activitat física, el que menges. Això és essencial en una consulta d'infermeria. Des de la nostra posició és donar, doncs, el que es tracta el Suma Salut és canvis no farmacològics per aconseguir una vida més saludable. Doncs pel pacient doncs, integrar doncs, tot el que seria una millora general del seu estat de salut, doncs reduint l'alcohol, el tabac, etc.
2: Faig un incís. Realment, amb aquestes preguntes de si beus, si fumes, les pacients són sincers? Si realment...
3: són sincers, normalment sí, perquè a part la gent és molt conscient de que fumar i beure i menjar fatal està malament. Tothom és conscient. Normalment no ens ho amaguen. I a part doncs, tenim un registre, doncs, si tu cada cop que vens amb mi doncs, apunto, doncs, fumes 14 cigarretes i el dia següent que vinguis doncs, potser fumes 12. Doncs, és un plus per a aquesta persona perquè veu un input positiu a les nostres intervencions que n'hi anem fent.
2: I aquest input positiu es tradueix en millores també emocionals, a part no? de beneficis de salut, però
3: correcte.
2: També aquesta part emocional.
3: Correcte, clar. Que jo et feliciti per una cosa que portes fumant 20 anys o bevent 20 anys, no ho has aconseguit mai, no has aconseguit baixar mai de pes, sempre és positiu, també és psicològic.
2: Sí, sempre necessitem aquest reforç,
3: correcte,
2: aquest acompanyament,
3: clar.
2: Que és el que feu realment per aconseguir aquests canvis en els hàbits que estàvem comentant, fumar, consum d'alcohol i activitat física. Específicament, passem a parlar de fumar. Quines són les estratègies o els consells que doneu dins d'aquest programa de Suma Salut per aconseguir abandonar aquest hàbit o com, si més no, com dius, com a mínim, anar-lo reduint?
3: Jo, principalment, m'agrada una intervenció del tabac sobre fer-li preguntes al pacient de realment això et cal, què en pensa la teva família, no tens ningú que t'ajudi. Per exemple, és molt fàcil deixar de fumar, et poso grans cometes, quan sol fumar una persona al domicili, té un bon suport familiar. Llavors, intentem jugar, i almenys intento jugar amb això, i dir-li, escolta'm, si tu ara estàs fumant 3 cigarretes, i si en fumessis 0, què t'aporten, no? I després, clar, hi ha casos més grans on porto fumant un paquet al dia des de fa 20 anys, llavors sí que és més complicat. Llavors aquí, ja sé que he dit que no són farmacològiques les intervencions del Suma Salut, però sí que hi ha programes per deixar de fumar on hi ha un fàrmac i és molt efectiu, la gent està molt contenta, així que si esteu escoltant això i teniu algun dubte, teniu problemes per deixar de fumar, doncs endavant, estem aquí a Can Bou per ajudar-vos.
2: Jo no he estat mai fumadora, o sigui que no jo puc tampoc parlar des de l'experiència, però sí que al meu grup d'amistats sí que he conegut gent que ho ha passat molt malament.
3: Correcte.
2: I realment és molt difícil, o sigui que no m'estranya que s'hagi de necessitar aquest suport farmacològic, perquè per molt... O sigui que no ens hem de culpar tampoc, no? Les persones que veuen que han fumat tant, doncs després jo crec que hi ha com aquest estigma també de no ho estic aconseguint, no? O amb les xarxes socials, que molta gent com que fa aquesta, aquest mirall de ai, mira que fàcil ho he fet, mira que bé em va la vida ara, no? Però és difícil també i també cal tenir cura d'un mateix, no? I aquesta, també aquesta perspectiva empàtica.
3: Tenen aquesta por de ser doncs, jutjats de què pensem, de que perquè porten 20 anys doncs, són uns dèbils o no tenen les ganes suficients, però simplement a vegades venint amb la consulta i el que he dit, doncs, el reforç positiu, ja de veure que a poc ho vas disminuint, ja és un gran canvi per ells.
2: I també a les persones, passem ara a parlar del consum d'alcohol, a les persones que tenen dificultats per reduir el consum d'alcohol, com els podeu ajudar també des de la part de professionals de la salut?
3: Amb alcohol, principalment, el que fem és apuntar doncs, les UVs, és una mesura de grams d'alcohol, una cosa ja més tècnica, però el que fem és mesurar-los i amb això doncs, ens dona... el consum que fa aquest pacient. Llavors, doncs, també al final cada pacient és un món i no et cauen tots sota la mateixa branca. Però podem abordar-los des d'atenció primària, però evidentment els casos més greus doncs, es poden derivar al CAS. El CAS és el centre d'addiccions. Doncs allà sí que hi ha un reforç més farmacològic i en professionals doncs, experts en el tema d'addiccions.
2: Aquí estava pensant també el mateix, ho vaig portant així com una mica a les experiències que podem tenir a com l'alcohol ara forma part, ja fa temps que forma part d'aquest consum social que ja està tan habitual, no? I no sé si realment al final hi ha persones que poden considerar això també com una addicció que necessitin l'alcohol en qualsevol trobada social per trobar-se millor i per estar més distesos o... Fins a quin punt, no? És complicat, no?, trobar com aquest punt límit.
3: O sigui, realment, una addicció a l'alcohol has de veure... Doncs, és una, faríem com una escala amb això, amb les UVs que t'he dit, i valorar el grau de...
2: D'addicció.
3: No, d'addicció, no.
2: De consum.
3: De consum.
2: De consum.
3: Correcte. I amb això faríem... Com dir-ho?
2: Una escala,
3: bueno, situaria en un punt... Primer ens organitzaríem bé amb si ets un bevedor de risc, baix risc, abstemi, etc. Però una addicció a l'alcohol, simplement al cap de setmana a nivell social, no es considera una addicció. Tu perquè ho necessitis per veure, sortir amb els companys, no es considera una addicció. Fer dos cerveses al cap de setmana no és una addicció. I també està com... Hi havia molt d'anteriorment que sempre es deia bueno, una copa no fa res o l'alcohol se puede beber, tot l'alcohol que beguis és tòxic pel fetge, o sigui, no hi ha quantitat bona ni dolenta. O sigui, quantitat bona, perdó. Llavors, la meva recomanació és sempre el mínim.
2: I, doncs, clar, també això, l'alcohol el vinculem també a l'activitat física. Quina importància té l'activitat física dins de la prevenció de les malalties?
3: L'activitat física és possiblement, si no és el més important del que estem parlant avui, és top 3, bueno, són 3 coses, no? Però l'activitat física, o sigui, a nivell mundial, crec que són el 13% de les morts a nivell mundial són causades pel sedentarisme i l'inactivitat física. O sigui, un bon canvi a nivell físic, els beneficis són infinits. O sigui, a nivell de tensió arterial, obesitat... dislipèmia, diabetis, etcètera, etcètera. O sigui, canvis que són simplement sortir a caminar 15, 20 minuts, mitja hora cada dia. O sigui, increïble. O sigui, els beneficis són desproporcionats. Sol amb això.
2: I a part d'aquest consell de sortir a caminar cada dia, que hem de tenir constància, de fet amb els mòbils també hi ha, no? Ja fa temps que surt aquest, quantes passes has fet, quants quilòmetres, perquè i és un recordatori constant de ens hem de moure cada dia.
3: Correcte.
2: Quins consells pràctics, més enllà d'aquest primer, donaries perquè la gent sumi moviment, la gent que al final diu és que estic molt ocupada durant el dia i no trobo el moment, què podem fer, com podem animar-los-ho i animar-los a fer aquests exercicis diaris i quin tipus de consell donaries?
3: És veritat que molts cops diem no tinc temps per això, no tinc temps per l'altre, però simplement per el fet de sortir, no dic ni córrer, ni gimnàs, ni sortir en bicicleta, però ara a gent de Castelldefels, un passeig marítim amunt i avall, què tardem?
2: No et sabria dir ara,
3: Però clar, si anem fins a Gavà, clar. Però sortir a caminar, simplement. Si no et surts tu amb algú que t'acompanyi, amb la teva parella, amb el teu gos, un amic, jo el que faig, m'agafo els auriculars de música i me'n vaig a passejar després de treballar. Perquè si no, sí que arribes a casa i asseus i aquí s'ha acabat el dia. Llavors, jo el que recomano és el temps per mitja horeta, de veritat, no és res. Si no és res, i els beneficis superen aquest mitja horeta que perds anant a...
2: I tant que sí, i tant que sí. El que comentes, tenim la sort aquí a Castelldefels i avui, de fet, des de l'estudi estem veient el sol està sortint. Tenim la sort de tenir el passeig marítim, tenim la sort de tenir la muntanya, també. O sigui, que sortir, animar-nos a sortir. I, de fet, és això, és trencar la barrera de començar. Perquè una vegada que comences ho vas notant, també, no? O sigui, jo també, com a persona que vaig estar un temps que realment em va tirar molt el sedentarisme. I comences a notar que, ai, ara em fa mal la cama, ara, tal. I quan comences a fer l'esport, quan trenques aquest moment de dir he d'agafar la motxilla, he d'anar a fer tal, després et notes millor.
3: I és el fet de tu quan surts a caminar mitja horeta, 35 minuts, arribes a casa i dius m'he cansat, però es passa aquest cansament momentari i et notes un subidon d'energia, no? És que és això, la gent jo crec que estem molt acostumats a aquest país al sedentarisme. I després doncs, tot això desenvolupant obesitat, diabetis, etcètera, etcètera. Mm-hmm. Però provar-ho, de veritat, no costa res.
2: I més...
3: És gratuït.
2: Sí, i tant, exacte. O sigui, no cal inscriure's a un gimnàs, que aquí a Castelldefels tenim molts, òbviament, però no és necessari. O sigui, amb sortir a caminar, mantenir-se actiu, complementar el sortir a caminar, sortir amb amics. No? Aquestes sortides, també el que deies, de sortir, si no, doncs amb el gos, a donar una passejada. O sigui, tenim d'opcions moltes.
3: O petits canvis, en comptes d'agafar el cotxe per anar a comprar a peu, la bicicleta, o sigui, hi ha mil canvis superpetits que aporten un gran benefici.
2: Mm-hmm. Bueno, i de fet, si surts a peu a comprar a prop, doncs ja també fas passos i fomentem el comerç local. O sigui, aquí guanyem tots.
3: Sí, sí. Home, clar.
2: Sí, sí. Doncs realment l'activitat física, clar, si li sumes també als altres hàbits que estàvem comentant, fumar i consum d'alcohol, doncs ja...
3: La meva recomanació és sempre 25 minutets, mitja horeta caminant cada dia. O sigui, no et dic que facis una marató i fumar zero i l'alcohol al mínim possible. O sigui que sempre tots fem la cervelleta al cap de setmana i no hi ha cap problema, però que no denigria més.
2: Exacte. I ara, tornant ja al Cap Can Bou, que recordem, estem, per si us acabeu de connectar a Ràdio Castelldefels, estem parlant amb l'Albert Cortés, ell és infermer familiar i comunitari del Cap Can Bou. Ens estava parlant del programa Suma Salut, que es porta aquí en aquest cap municipal local de Castelldefels, i com aconseguir canvis en tres hàbits clau per la nostra salut. Ara aterrem això al Cap Can Bou. Com es treballa des d'aquí amb altres serveis també i recursos comunitaris per potenciar aquest programa de Suma Salut?
3: Aquest programa passa sobretot per infermeria. Però des d'infermeria, si veiem un cas que no podem abordar per X o per Y, som un equip multidisciplinar, que vol dir que són molts diferents professionals, i si infermeria se li queda el cas gran, doncs pot passar el cas a medicina i medicina fer la derivació a psiquiatria, a centre d'addiccions, tenim nutricionista, tenim fisio, o sigui, tenim uns molts bons professionals que es poden ajudar en qualsevol cosa.
2: I com s'activa aquest programa? Vull dir, tu vas a la consulta i llavors doncs, el que deies, les típiques primeres preguntes de si fumes, si beus, si fas activitat esportiva. I a partir d'aquí doncs, també veieu no, el que deies, aquesta escala no, de tot plegat.
3: Això es fa sempre. O sigui, des d'infermeria sempre et preguntarem l'activitat física, el fumar i el beure. Llavors, doncs, depèn de les escales que fem, doncs, veiem quin cas estem tractant. Si beus molt, si fumes molt, si activitat és, física és nul·la, doncs des d'aquí decidim també. Jo no puc directament derivar al psiquiatre perquè beguis tres birres al dia, però tu també t'has de posar el teu... tenir la iniciativa. O sigui, això, principalment, aquests canvis són tenir-ne ganes i ser conscient de que ho vols deixar. Jo no et puc obligar a fer menys.
2: Ara recordava també que parlaves de que sempre pregunteu sobre la xarxa que tenen el seu suport. En els casos, us heu trobat amb casos de persones que no tenen suport i com s'aborda en aquests casos? Perquè deu ser molt més complicat.
3: En aquests casos, per exemple, el que deia de l'equip multidisciplinar, tenim treball social. Per aquests casos, doncs, manca de suport familiar, gent gran que està sola, etc.
2: Clar, és un projecte que ha de ser transversal entre
3: tenim
2: els diferents serveis.
3: També. Sí, clar. Tenim, a Can Bou tenim de tot.
2: Doncs ja sabeu, us podeu apropar al Cap Can Bou si teniu dubtes, preocupacions entorn a aquests tres hàbits clau que determinen la nostra salut. Ja per acabar, Albert, quin consell donaries o missatge final a les persones que ens estan escoltant avui si estan pensant en això mateix, a millorar en algun d'aquests hàbits?
3: Jo crec que no hi ha pregunta ridícula que ens pugueu fer, que estem aquí per, doncs, per ajudar-vos, que no hi ha problema que no us puguem ajudar, intentar ajudar-vos, que no tingueu por a demanar ajuda i que el primer pas és demanar ajuda i de tot se surt.
2: Doncs sí, doncs amb aquestes paraules acabem aquesta càpsula de salut. Recordem que hem estat amb Albert Cortés, infermer familiar i comunitari del CAP Can Bou. Moltes gràcies, Albert, per estar aquí a una nova càpsula de salut.
1: Càpsules de salut.
4: El lunes a las 8
5: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas,
6: el programa de viajes de Radio Castelldefels.

0: Doncs el passat 31 de juliol finalitzava una nova edició de la nit, una altra moguda, que havia començat el 2 de maig, per fer una valoració de l'edició d'aquest any, d'aquesta proposta, amb nosaltres, Àngela Rubí, coordinadora general de tot això. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia, Anna.
0: I el Pol Rebollo i la Marina Duran, tècnics del CIEP. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Servei d'intervenció en l'espai públic.
2: Sí.
0: Són aquestes sigles. Doncs què podríem explicar, Àngela, com ha acabat l'edició d'enguany de la nit d'una altra moguda?
1: Doncs nosaltres fem una valoració molt positiva. És el cinquè any del programa i han tornat a participar més de 1.000 joves. I, per tant, només en poder oferir-los un model d'oci segur i saludable, per nosaltres ja és tot un èxit, no? Aquí hauríem d'afegir també que hem fet un codisseny amb els joves de moltes de les activitats, que s'han prioritzat ells, que normalment acostumen a ser les mateixes, perquè al final hem de veure també un tema de viabilitat, però novament han participat en els grups focals, no sé, van ser uns 60 joves en aquest disseny, i per tant, bueno, des de l'àrea de participació, això per nosaltres també és un punt positiu, no?
0: Recordem en què consistia aquest programa, quins són els seus objectius?
1: Doncs la finalitat principal és poder oferir un model d'oci alternatiu al consum, d'alcohol o de tòxics, en els joves del municipi. Evidentment, són activitats gratuïtes per facilitar l'accés i els fem en un calendari que per ells és més festiu, no? Cap de setmana, divendres, dissabte a la nit, que és quan ells sortirien de copes o de discoteca. I el calendari l'hem anat canviant al llarg dels anys. Ara portem dues temporades que el fem del maig al juliol, però sempre és viu. Tenim una comissió en la que després valorarem la participació en funció dels mesos i anem ajustant una miqueta en funció de la realitat que tenim, no? Aquest any fèiem una valoració a priori de, ostres, ha baixat el juliol la participació en comparació amb el mes de juny o de maig. Creiem que és perquè durant el curs escolar això forma part de la seva rutina. A la nit una altra moguda ja el tenen molt consolidat i, per tant, igual que queden per fer el futbol, doncs després van a fer un laser tag i ja està com molt interioritzat, no? I que el mes de juliol també, amb l'època de vacances, costa una mica més, hi ha canvis. Tot i que oferim els tornejos de 8 hores i aquí doncs la participació creix, no? Perquè han participat més d'una cinquantena de joves a cada torneig. Però sí que és veritat que hi ha una petita davallada, no? Llavors, bueno, pues això ho haurem de valorar a la comissió. Si l'any que ve mantenim aquest calendari, si provem altres mesos, vam començar provant a l'agost fins i tot, imagina't, no? I anem ajustant una miqueta en funció de les necessitats i les demandes.
0: Pol, Marina, a quants joves han participat enguany a la nit d'una altra moguda?

0: bon any, la veritat.
1: Sobretot us feu esment d'activitats esportives, que jo crec que és molt interessant també, no?
0: Sí.
1: La bona acollida.
0: Totalment, era molt d'èxit. Al final els joves ho agraeixen molt també tenir aquests espais i tenir això, el que hem parlat abans, no? Una alternativa d'oci nocturn més saludable. I al final és això, l'important és que s'ho passen molt bé, que es crea un molt bon ambient i que al final estem fent el que els joves volen tenir.
2: Comentàvem abans, Anna, que les lúdiques, és veritat que hi ha algunes que, clar, la fas una vegada, com l'escape room, i ja l'has vista, no? Hi ha d'altres, com el laser tag, que com és un joc grupal, et dona peu a poder repetir-la cada cap de setmana. I això també era un component a valorar de cara a l'any vinent. Aquestes, que una vegada feta doncs, ja no té sentit tornar a repetir-la, doncs potser fer-la, oferir-la de manera més puntual, i per això les esportives les mantenim amb la rutina, perquè funcionen sempre un laser tag i les altres van variant en funció del que els joves demanen, però també funciona una mica de la realitat, no? Si no té sentit fer-la més que una vegada, doncs haurem de posar-la amb menor freqüència.
1: Clar. I què em diu dels espais on s'han fet les activitats?
0: Doncs bé, la veritat és que han estat espais molt, molt encertats, no?, per al tipus d'activitats que volíem fer. Els joves al final també són espais que coneixen, que són, diguéssim, espais que es coneixen de la ciutat perquè ells són habitants de Castelldefels. Llavors, bé, no sé si tens alguna cosa a dir.
3: Sí, alguns dels espais al final també es trien perquè són espais on normalment pot haver-hi algun conflicte de convivència per la nit, o sigui, espais on es donen botellons o els joves hi estan per fer consum normalment, i aleshores al substituir-ho amb aquesta activitat també se li dona un altre ús a aquest espai i al final també genera una convivència veïnal diferent, no? I els joves també entenen com a aquell lloc si pot estar d'una altra manera, no només fent un consum de botellots. I seguint amb el tema dels botellots, nosaltres durant les nits el que fem són intervencions quan ens trobem algun botellot pel carrer, i el que demanem a aquests joves que estan fent botellot és que marxin de l'espai, no?, perquè estan generant segurament un problema de convivència. Aleshores, nosaltres hem intervingut en un total de 39 botellots, d'aquests un total de 21 han sigut dissolts, i la veritat és que els joves sempre ens responen superbé i bueno, reben com molt bé que el servei del CIEP, no?, estigui per la nit i els hi digui com aquestes recomanacions de potser no beure o no deixar la brutícia a l'espai o marxar en un altre lloc més adequat.
0: I tenir l'alternativa de les activitats també ho agraeixen. La veritat és que aquest any molts dels joves amb els que hem intervingut perquè estaven fent alguna mena de botellot o de soroll han deixat de fer-ho per anar a les activitats. Llavors també és un... que sents que la teva feina està funcionant, no?, i que s'està fent bé, que són activitats que al final funcionen.
1: Clar, es tracta d'això, de fer un plan, un altre plan, un altre oci alternatiu.
2: Sí, mira, nosaltres dèiem que només amb reduir el consum ja era tot un èxit, no? Si tenien pensat o previst, o la nit acabàvem 5 copes i amb aquesta oferta doncs, només consumien una o dues, per nosaltres ja és un èxit aquesta reducció, perquè no treballem amb l'objectiu de consum zero, no? No som projecte home. Tenim un altre objectiu, no?, que és instaurar i veure, com ha dit el Pol, no?, usos diferents del seu temps de lleure, dels espais de la ciutat, que no passin per un tema de toxicitat cap a ells o cap al veïnat, cap a l'espai, no? Que sigui pues, això, de mantenir, i també un objectiu del programa principal és aquesta convivència i aquesta cohesió en el territori, no? Llavors hem de buscar l'equilibri una miqueta entre poder oferir i transgredir una mica els horaris diurns de l'adult, no?, que els joves necessiten transgredir, sortir a la nit i aquests espais de trobada, sense generar una altra molèstia en el veïnat.
1: Doncs parlem dels horaris. Valoreu canviar-los, continuar amb els horaris habituals del programa?
2: Hi ha un tema que és que, com és un programa d'oci nocturn, han de començar mínim a les 10 de la nit, perquè és l'horari que marca que comença la nit, no? Algun any hem variat una miqueta i també anem variant l'horari en el que finalitza l'activitat, una mica en funció de l'afluència de gent. Normalment varia una miqueta en les esportives, aquella última mitjoreta. D'acabar les dues, d'acabar les tres, dues i mitja, anem oscil·lant. Cada any, no? Revisem un altre cop la participació i anem ajustant. És veritat que el monitoratge, si veu que són dos quarts i no hi ha joves, ja tanca també, tampoc és que quedem allà quan queda poca estona, sinó en joves, no? Bueno, més o menys tenim un horari, penso que bastant efectiu ja. Hi ha un altre tema que és el pressupost, que hem d'adequar-ho també al pressupost, al que ens arriba, i les lúdiques doncs, tenen un cost elevat a les esportives. I, per tant, oferim sessions de 2-3 hores, sempre finalitzant abans que les esportives. Bueno, anem ajustant en funció del pressupost. Ara tornarem a treballar-ho ja de cara a l'any vinent.
1: Molt bé, ja seria la sisena. No, com deies, Angela,
2: seria la sisena.

0: programa ja molt consolidat.
1: Sí, està subvencionat una part per la Diputació de Barcelona. Aquest any, a més, hem tingut una subvenció extraordinària que ha donat la Diputació als municipis per treballar diferents incidents que han passat relacionats amb l'oci nocturn, i nosaltres hem dedicat una part en aquest programa, no? Precisament en tema de prevenció, doncs, a reforçar vigilàncies de seguretat privada o il·luminació a la platja, tot aquest tema més preventiu amb les activitats, un equip d'interventores també, que podríem assimilar una miqueta al CIE, però encara només a les festes majors, bueno, amb aquest tarannà, però sí que ens ha donat per poder reforçar les activitats. Aquest any hem tingut moltíssimes en comparació amb altres anys. Tant de bo l'any que ve fos igual.
0: Quines dades més teniu, Pol, Marina, del programa?
2: Mira, una cosa curiosa que també volia dir és que nosaltres, durant aquestes tardes i aquestes nits que estem coordinant aquestes activitats, nosaltres el que fem és difusió en persona cap als joves que ens trobem pel carrer, no? O sigui, nosaltres anem donant voltes pel carrer i cada grup de joves que ens trobem els hi presentem el programa de la nit una altra moguda, i al final també és una forma de vincular amb ells i que no només s'enterin per xarxes o per altres formes de comunicació, sinó ja en persona els hi entreguem un flyer. I aleshores hem parlat amb més de 1.000 joves als que els hem entregat un flyer en mà, i a més han conegut el servei, que també és una cosa positiva per nosaltres en el nostre dia a dia, que ens coneguin el màxim possible.
3: I crec que ara no tenim aquesta dada, però una cosa molt interessant que hem vist aquest any és que hem fet moltíssimes intervencions de vincle, de trobar-nos amb xavals. Són aquestes?
4: Sí.
3: 144. 144 intervencions de vincle. Al final, estar l'equip a la nit, coneixem molt els xavals, també es poden anar a parlar amb nosaltres, podem estar parlant amb ells, que al final també són intervencions que funcionen molt bé, perquè potser no estàs intervenint en cap botellot, però aquesta gent ja va a l'activitat, o simplement fa vincle per la nit i es replanteja què feia aquella nit, no? Llavors és com una dada molt important que ens ha cridat molt l'atenció, perquè crec que és la més alta que tenim d'intervencions, les de vincle.
0: Que curiós. Hi ha un perfil de jove que participa en aquest programa? O podem tenir perfils molt variats, no un perfil homogeni, no?
2: No hi ha un perfil superhomogeni, es depèn de l'activitat. Cada activitat també atrau el seu tipus de, o sigui, el tipus de públic, no? I al final també és l'interessant de diversificar tant les activitats, perquè no és el mateix la gent que ens ve el vòlei o la gent que ens ve, per exemple, comentàvem abans, l'espai caní i l'escape room, és les activitats que reuneixen més noies. I això també a nosaltres, doncs, ens interessa, no? Perquè a vegades hi ha una bretxa de gènere, no? En certes activitats, i poder diversificar-ho i arribar a tothom, doncs, és important, no? I el mateix amb el perfil de jove que potser ocupa l'espai públic de certa manera, no? O sigui, consumint o des del botellot, o altres joves que per nosaltres també és important que vinguin a la nit una altra moguda, perquè potser és la primera vegada que surten per la nit i en el seu oci nocturn, no? I per les famílies també és una forma de que confiïn i que passin les seves primeres nits a la fresca de juliol i que sàpiguen que no és des del consum o des de la festa, sinó des d'un altre tipus d'oci.
1: És veritat, cada any ens trobem alguna família que acompanya el jove o la jove a l'activitat per assegurar-se que és una activitat que ofereix l'Ajuntament, o trucades que també m'han fet aquest estiu, no? En plan, això ofereix l'Ajuntament, i després han vingut a intentar entrar per veure el jove participant en el futbol, no? I li hem de dir, no pots entrar perquè és un espai pensat per a joves.
0: Clar, clar.
1: Si deixem entrar les famílies ja perd aquesta essència, ja pots quedar-te pel voltant, no? I esperar el que vulguis, no? Però és curiós perquè hi ha aquesta oportunitat que brindem a aquests joves que no fan encara aquest oci nocturn i que comencen a fer-ho perquè l'Ajuntament ofereix aquest espai, no, segur, i els expliquem a més totes les formacions que fem en tots els protocols d'assetjaments i violències a l'espai d'oci, als vigilants, a l'equip del CIEP, llavors es queden com molt tranquils, no? Ostres, que guai.
0: En aquest sentit no hi ha hagut incidències remarcables, no?
2: No, la veritat és que ha sigut un any, per sort, tranquil i ha anat tot molt bé.
1: Sí, les incidències normalment acostumen a ser un trencament d'un dit, a fer algun esport
0: sí.
1: o...
0: Sí. alguna... Clar, relacionat amb l'activitat
1: sí.
0: propiament dita, oi?
1: Esportiva, sí, sí.
0: Doncs pues molt bé, moltíssimes gràcies, Àngela Rubí, coordinadora del projecte La nit una altra moguda, i a Pol Rebolli i Marina Duran, del Servei d'Intervenció a l'Espai Públic, que han estat allà a cada activitat amb el jovent directament. Moltíssimes gràcies,
1: gràcies
0: per les vostres dades, les vostres impressions, les vostres valoracions de La nit una altra moguda, cinquena edició ja d'aquest programa que proposa un oci alternatiu per al jovent i que ells estan preparant de cara a l'any vinent.
1: Gràcies, Anna.
0: A vosaltres.
1: Gràcies.
0: Gràcies.

0: Castelldefels, així som.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. Tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa...
1: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
2: Comença.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Indianàpolis.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna al centre d'equip i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. Giorgia Meloni fa gala de la seva gestió en un míting per celebrar que lidera el govern més longeu de la història recent d'Itàlia. La primera ministra assegura que Europa i el món es tornen a prendre Itàlia seriosament. Posa com a exemple que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, vol copiar-li la idea de fer centres de deportació de migrants fora de la Unió Europea. SEAT reconeix que estan oberts tots els escenaris sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. El govern diu que farà el que faci falta per preservar la presència industrial i els llocs de treball. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. A tot això ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa li ha retirat el passaport i li ha prohibit sortir del país. La cantant catalana Aitana sedueix les més de 17.000 persones que han anat al primer dels quatre concerts que farà el Palau Sant Jordi de Barcelona. Durant més de dues hores ha repassat els temes del seu quart àlbum i èxits anteriors.
1: Esports. El Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1. El Barça femení ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. I segons ha pogut saber 3Cat Info, l'aler del Barça de bàsquet, Tosané Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus.
1: 3Cat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar al Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo de separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop. És la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per l'època i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge a SAlert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions al Catalunya Nit.
10: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SAlert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De fet, el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avís menys estrident per als missatges preventius.
10: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident, i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs, per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. El risc d'incendi puja de cara a aquest dissabte. Els agents rurals activaran el nivell 4 del Pla Alfa, el perill extrem, en 34 municipis de les comarques de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, l'Alt Urgell, l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, la Noguera, la Segarra, el Solsonès i la Terra Alta. També s'activarà el nivell 3 per perill alt d'incendi en 356 municipis de 32 comarques. Per tot plegat, els agents rurals fan una crida a extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que comporti un risc d'incendi. Tot això després que la calor ja hagi assolit rècords en un mes de setembre en diversos punts del país. Els termòmetres de Vinebre, a la Ribera d'Ebre, s'han enfilat fins als 42 graus i mig. És la temperatura màxima a què s'ha arribat mai aquest mes i supera el rècord que també va marcar el poble fa 10 anys. Pel que fa a la ciutat de Lleida, aquest divendres s'han fregat els 40 graus, rècord també al setembre des de fa 68 anys. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Lleida ha superat en gairebé 2 graus els 38 de màxima registrats fins ara el 12 de setembre del 1958. Un rècord que s'ha superat, doncs, amb escreix. Els veïns amb qui hem parlat es mostraven farts d'una calor que s'està allargant massa.
12: Una sensació amb ganes infinites que això s'acabi i que les temperatures baixin. Aquí a Lleida això ha sigut un estiu, i és un estiu molt dur, i ara mateix acabo de sortir d'un lloc amb aire condicionat i al sortir el xoc que tens, estem molt cansats, molt cansades.
13: Fa moltíssima calor, no aguanto més, m'he anat a comprar una botella al bon preu perquè no aguanto la calor que fa. És horrorós, la veritat, és insuportable.
14: Que portem tot l'estiu amb una calor de polla, llavors ara al setembre això ara ja mos sobre i no es pot aguantar aquesta calor tant temps.
11: Recordem que Lleida ja ha assolit també rècord aquest estiu en dies en què s'ha arribat o superat els 40 graus amb un total de 15.
0: Obrim plana internacional. Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre d'equip. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
15: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra, i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: I anem ara a Itàlia perquè Giorgia Meloni ha fet història. El seu govern s'ha convertit en el més longeu de la història recent d'aquest país i això que encara no porta ni 4 anys perquè es va constituir l'octubre del 2022. La líder de Germans d'Itàlia ho ha volgut celebrar aquest divendres amb un acte multitudinari a Bari que ha reunit més de 10.000 simpatitzants.
9: L'estabilitat per Itàlia no ha estat un caprici, ha estat un escut. I gràcies a aquesta estabilitat hem pogut protegir aquest país.
0: Aquest acte a Bari ha servit també per donar el tret de sortida a la precampanya per a les eleccions de l'any que ve. Els sondejos són favorables al partit de Meloni, però no als seus socis de govern, Forza Itàlia i la Lliga, i guanya força un nou partit liderat per un exgeneral de l'exèrcit que es presenta sense embuts com l'autèntica extrema dreta del país. Per això, en aquest míting a Bari, Meloni ha presumit d'haver calmat els mercats, d'haver reduït l'atur i d'haver fet caure l'entrada de migrants. I precisament el dia que Dinamarca, amb un govern socialdemòcrata, ha confirmat que espera poder enviar migrants a centres de deportació de fora de la Unió Europea a finals de l'any que ve, com ja fa Itàlia. Meloni ha enviat aquest missatge a Brussel·les.
9: Ens van titllar d'extremistes durant anys i després ho han copiat tot. Això és el que significa tenir pes a Brussel·les.
0: El govern danès ha reunit aquest divendres a Copenhaguen un grup de països europeus que també volen impulsar aquesta mesura. Són Alemanya, Àustria, els Països Baixos i Grècia. Els ministres de l'interior d'aquests països s'han reunit per negociar-ho, però sense desvelar amb quin govern de fora de la Unió Europea negocien per ubicar-hi aquestes instal·lacions. El congrés anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica, no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de dos alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president de Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, ha firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Anem a Londres. Kim Olivares.
16: El congrés anual que es fa a Birmingham havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors. Però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es feia passar per un empresari nord-americà en paraula la donació de 500.000 de lliures de Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. Sentim-lo.
17: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
16: Aquestes acusacions se sumen a la investigació del Parlament sobre el regal de 5 milions de lliures que Farage va rebre d'un empresari de criptomonedes el 2024, quan encara no era diputat. La policia també investiga donacions de 500.000 de lliures d'un antic assessor condemnat als Estats Units per delictes financers. Aquest divendres, el president de l'extrema dreta francesa, Jordan Bardella, ha promès que si la seva formació arriba al poder a França, l'any que ve enfortirà els controls a l'estret de la mànega.
18: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
16: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Eleccions regionals clau a Alemanya aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per a la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de regions alemanyes i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs.
19: El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials. Que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
20: Pors en tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
19: Fa mesos que l'envien a l'estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
1: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
19: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: El temps. Gemma Puig.
21: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir. Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Masroig, 41 a Llimiana, Serós, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
7: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: SEAT reconeix que estan tots els escenaris oberts sobre la continuïtat de la marca, però assegura que el futur de la planta de Martorell està garantit. Després que la direcció de Volkswagen hagi demanat la flexibilitat als membres del grup per fer front a la crisi del sector Europa, el conseller delegat de SEAT, Markus Haupt, ha dit que estan preparats per adaptar-se a les demandes del mercat.
22: Cupra está imparable y es nuestro motor de crecimiento. Y Martorell está preparada para el futuro, para adaptarnos a la demanda del mercado. A esto se suma la marca SEAT, con una hoja de ruta clara, con varios escenarios posibles a largo plazo.
0: El president Salvador Illa considera que l'important és mantenir la presència industrial i els llocs de treball.
23: Volkswagen i SEAT és una companyia molt rellevant per Catalunya. Estic en contacte amb els seus màxims responsables a Catalunya des de fa temps, seguint aquestes informacions, i la indústria i els llocs de treball són essencials per a l'economia catalana i, per tant, el govern de Catalunya farà tot el que hagi de fer per preservar tant la indústria catalana com els llocs de treball a Catalunya.
0: Els inversors han aplaudit el pla de reestructuració de Volkswagen, aprovat aquest dijous pel Consell de Vigilància del grup, que preveu augmentar fins a 100.000 els treballadors que s'acomiadaran en els propers anys a tot el món i que no descarta el tancament de 4 plantes de producció a Alemanya. Les accions de Volkswagen han pujat aquest divendres un 6,5% en una jornada de guanys moderats per la resta de valors del sector. El president de Telefònica, Marc Murtra, aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya. Per Murtra, cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa.
24: Jo crec que a Catalunya hem d'entendre que si som demòcrates i volem la democràcia, necessitem una indústria de defensa, i això vol dir tecnologia i capacitat industrial, sense cap tipus de complexa. A més, hem d'entendre que les tecnologies que es desenvolupen a la defensa després tenen un ús dual.
0: El president de Telefònica ha fet aquestes declaracions en un acte organitzat per Foment del Treball. La patronal catalana està treballant des de fa mesos per aconseguir que empreses d'aquí puguin optar als nous contractes públics de defensa. La Generalitat també hi aposta i impulsa un programa perquè 400 empreses de l'àmbit de les tecnologies duals, la metal·lúrgia, la maquinària i l'automoció, siguin més competitives per presentar-se a aquestes licitacions. Més coses. El jutge envia a la presó els pares del nen que els Mossos van trobar mort dijous al domicili familiar de Santa Bàrbara, al Montsià. La població ha fet un minut de silenci en memòria del menor. Tarragona, Ricard Buigas.
2: El jutge d'Amposta ha decretat a presó provisional comunicada i sense fiança pel pare i la mare detinguts a València. La causa està oberta per un suposat delicte d'homicidi. També s'hi afegeix el delicte d'abandonament de menors i el de maltractament animal. El magistrat ha retirat la pàtria potestat dels altres tres fills que té la parella. Els Mossos van trobar les restes del nen de 18 mesos al domicili familiar després d'obrir una investigació arran de la denúncia que va presentar l'avi per la desaparició de la criatura. La població del Montsià ha fet un minut de silenci en memòria del nen. Unes 200 persones s'han concentrat a les portes de l'Ajuntament. L'alcalde, Josep Lluís Gimeno, s'ha compromès a analitzar què ha fallat per evitar que torni a passar.
3: Assumeixo el compromís de treballar per analitzar i esclarir quins mecanismes poden no haver funcionat correctament i què podem millorar dins de les nostres competències per protegir en eficiència els infants vulnerables.
2: El municipi ha decretat 2 dies de dol.
0: Ha quedat en llibertat amb càrrec la dona detinguda per la mort del seu nadó al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. La jutgessa de Guàrdia de Badalona ha pres aquesta decisió, tot i que li aplica mesures cautelars, com ara la retirada de passaport i la prohibició de sortida del territori, i també l'obliga a presentar-se periòdicament al jutjat. El cadàver de la criatura va ser localitzat dimecres en una bossa de plàstic a l'escala d'un edifici del carrer Llevant del barri de la Mina. L'avís el va donar la dona de fer feines del bloc després de trobar restes de sang al replà de l'edifici. A la dona, de 33 anys, la van detenir dijous. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos s'ha fet càrrec del cas i investiga les circumstàncies de la mort. La dona continua en qualitat d'investigada, sense que en aquest moment de la fase judicial es pugui qualificar encara el delicte.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X. El perfil @3catinfoviari.
4: Les meves amigues, la meva família, bueno, és que som 4 Palau Sant Jordi, és una locura, gràcies, la veritat, és una locura. Estoy demasiado feliz.
0: Primer concert de la cantant Aitana al Palau Sant Jordi, ple a vessar en el primer dels 4 concerts que la cantant de Sant Climent de Llobregat farà a Barcelona. Els concerts formen part de la gira Cuarto Azul Tour, que va començar el 9 de maig passat. Anem a Barcelona, ho ha seguit la nostra companya Montse Pujol.
5: Des que ha sortit a l'escenari, Aitana ha fet vibrar les 17.000 persones que han omplert aquest divendres al Palau Sant Jordi. Vestida de rosa, Aitana ha sortit d'una habitació blava i ja ha interpretat el tema 6 de febrero, que ha fet vibrar tot el Palau. Ha saludat amb un bona nit Barcelona i ha explicat com de feliç se sent i se sentia actuant a casa seva. En un escenari espectacular, ple de projeccions i llums, Aitana ha cantat, ha anat desgranant els temes del seu quart àlbum, Cuarto Azul, i temes també dels seus anteriors. Abans del concert hem parlat amb algunes de les seves seguidores que ens deien per què els agrada tant Aitana.
6: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta.
25: A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
26: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, sí, jo crec que és... Transmet algo que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
5: El d'aquest divendres és el primer dels 4 concerts que Aitana farà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Després, la gira la portarà per Amèrica Llatina, els Estats Units i per tota Europa.
7: 3Cat Info. Esports.
0: Amb en David Ubach.
27: El Madrid ha perdut al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. El gol del Betis l'ha marcat Parrot al 81 de partit. Aquest dissabte es disputaran a primera el Rayo Vallecano Racing de Santander, el Villarreal Deportivo de la Coruña i l'Atlètic Club de Bilbao Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Els dos catalans jugaran diumenge, València-Barça i Espanyol-Sevilla. Parlem ara del Barça femení.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
27: I és que l'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase Lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. El sorteig l'ha valorat el directiu responsable del femení blaugrana, Xavi Puig.
9: Son equipos que siempre están arriba. Intentaremos competir como lo sabe hacer el Barça e intentar ir partido a partido, pero el objetivo está claro, que es llegar a la final y ganarla.
27: Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre. La final d'aquest any serà a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla. Un rival que ha analitzat així Pere Romeu.
10: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
27: El Barça recupera Esmei Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women, amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
27: A les badalonines, per la seva banda, el seu entrenador, Marc Ballester, ha parlat de partit especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana, i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
27: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi d'El Molinón en el desenllaç del partit. Sentim aquestes valoracions de Quique Álvarez.
13: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
27: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morey, Carles Pérez i Furtado. En futbol internacional, Luis Enrique ha renovat contracte com a entrenador del Paris Saint-Germain fins al 2030. I un apunt encara relatiu al futbol i al Barça, perquè ja hi ha disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, aquest dissabte, a l'antena digital d'aquesta emissora, de 8 del matí a 12 de la nit, s'emetran algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol. Dit això, obrim el bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
8: L'actualitat esportiva a fons.
27: Segons ha pogut saber 3CAT Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones per 53-83. 30 punts de diferència que valorava així la nova jugadora de l'Uni Girona, Iana Martín, en declaracions a Teledeporte.
14: Nunca sabes lo que te espera realmente. Nuestro objetivo era venir aquí, plantarle cara a Alemania, no darles ni una oportunidad de respirar y continuar con el juego sabiendo que iba a ser complicado. Creo que lo hemos logrado.
27: En l'altre partit del grup, Japó 102, Mali 97. Aquest dissabte el combinat espanyol s'enfrontarà al malià en la segona jornada. I del bàsquet passem a l'handbol.
8: 3CAT Info.
27: Per explicar que el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39-37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
15: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaran gaire bé.
27: Declaracions Ortega, Sport 3. El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal. I pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, triomf del belga Wout van Aert des de l'escapada a la 13a etapa. Enric Mas, del Movistar, continua liderant la general sense gaires canvis.
8: Trescat Info. Són 2:15.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. El nou model de finançament pactat entre el govern espanyol i Esquerra supera un primer tràmit i s'ha aprovat amb el suport de Catalunya i les Canàries. I han votat en contra la resta d'autonomies perquè consideren que és un model fet a mida per a Catalunya. La reforma haurà de començar a la tramitació al Congrés per entrar en vigor l'any que ve, tot i que no té els suports garantits. També us hem explicat que tindrem una tardor complicada per risc d'inundacions. Així ho alerta Protecció Civil. Les temperatures es mantindran altes i hi haurà pluges abundants, una combinació que pot generar fenòmens extrems. Per això es plantegen enviar missatges durant i també després de les pluges per avisar dels perills que hi ha un cop ha deixat de ploure. I de la plana internacional, Rússia ataca amb un dron la seu dels serveis de seguretat d'Ucraïna, al centre d'Kíev, i causa una dotzena de ferits. L'atac es produeix just abans del viatge dels enviats de Trump aquest cap de setmana a Moscou i la capital ucraïnesa. Zelensky ha proposat que les dues parts suspenguin els atacs durant la visita. A partir d'ara us explicarem que l'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tot Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. I anirem al Festival de Venècia, on el veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Que el Madrid ha perdut al camp del Betis aquest divendres en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0 després que Mbappé hagi desaprofitat un penal al temps afegit que hagués suposat l'empat a 1.
0: Pel que fa al temps, cap de setmana de ple estiu amb mínimes tropicals i puntualment tòrrides a la costa. Matí amb alguns núvols baixos a l'extrem sud i bandes de núvols prims durant tot el dia. Tornarà a fer molta calor al migdia, repetirem els valors més alts tocant els 40 graus i amb moltes màximes entre els 35 i els 38 graus. El nou model de finançament autonòmic pactat entre els socialistes i Esquerra ha fet aquest divendres el primer pas amb l'aprovació en la reunió entre el govern espanyol i les autonomies. Això sí, per la mínima, només amb el suport de Catalunya i de les Canàries. La Moncloa s'ha proposat tenir el sistema en marxa l'1 de gener vinent per poder-lo blindar davant d'un hipotètic avançament electoral, però encara no disposa dels suports necessaris al Congrés. Madrid, Dani Sainz de Aja.
2: El ministre d'Hisenda assegura que hi ha marge per negociar el Congrés on necessita els vots de Junts, tot i que d'entrada descarta parlar d'un concert econòmic. Amb tot, Arcadi Espanya confia que el nou model entre en vigor com més aviat millor.
3: Seria muy bueno para nuestro país que estuviera vigente el 1 de enero del 2027. Por dos elementos. Uno, porque reduce las desigualdades de financiación entre comunidades autónomas. Y dos, porque supone una inyección de dinero sin precedentes, de recursos sin precedentes, a nuestro estado de bienestar.
2: En concret, són 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que ara Hisenda s'obre a ampliar durant el tràmit parlamentari. Planteja un fons addicional per compensar les comunitats que no han quedat satisfetes, però cal veure si això treu recursos a la resta. Només Catalunya i les Canàries han votat a favor del model que ha presentat Hisenda a la reunió amb les comunitats. La consellera Alicia Romero en sortia satisfeta.
4: El que tenim és una bona notícia, inicia el tràmit i, per tant, esperem doncs, que es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
2: Astúries i Castella-La Manxa del PSOE s'han mantingut en el no perquè ho consideren una cessió a Catalunya, igual que les comunitats del PP, com per exemple Extremadura i Andalusia.
5: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
6: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
2: Tot i això, s'han desmarcat del boicot impulsat per Ayuso, que ha deixat la cadira buida, i territoris com el País Valencià o les Illes Balears no renuncien a adoptar el nou model si s'acaba aprovant.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
9: Segur que no n'hi ha per tant.
0: Tot pot canviar de cop. És la campanya amb què Protecció Civil alerta que estem davant d'una tardor complicada per risc d'inundacions. Les temperatures es mantindran altes per a l'època i hi haurà pluges abundants. Una combinació que pot generar danes i fenòmens extrems. Si els episodis són sobtats, avisen que no sempre serà possible enviar un missatge des d'alert. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, en declaracions per al Catalunya Nit.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un alert, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i han de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: I el so que sentirem podria canviar ben aviat. A finals d'aquest any podria entrar en funcionament un nou sistema d'avins menys estrident per als missatges preventius.
9: Que pogués ser una manera més suau, més que no tingués un so tan estrident i que fins i tot aquestes altres tipus d'alertes les persones les poguessin desconnectar. I això seria, per exemple, doncs per uns avisos més informatius. No tenim aquesta disponibilitat encara. L'hem de provar, l'hem de veure, s'ha d'implantar.
0: El projecte ja està avançat, però la seva aplicació no s'espera en cap cas aquesta tardor. I de la plana internacional, Rússia ha fet un pas més en la seva campanya d'atac sobre la capital d'Ucraïna i ha fet esclatar un dron contra la seu dels serveis d'intel·ligència en ple centre de Kiev. L'acció ha causat una dotzena de ferits. El dron ha impactat contra l'oficina del cap dels serveis de seguretat ucraïnesos, que no era el despatx en el moment de l'explosió. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha anunciat que hi haurà una resposta proporcional contra Rússia en el moment oportú. Aquest atac s'ha produït dos dies abans de la primera visita dels enviats especials de Donald Trump a Kiev. Steve Witkoff i Jared Kushner tenen previst traslladar una nova proposta per posar fi a la guerra tant a Putin com a Zelensky. Aquest dissabte seran a Moscou i l'endemà a Kiev. El president ucraïnès ha proposat a Rússia una aturada en els atacs recíprocs per garantir la seguretat de la visita.
10: Garantirem el funcionament normal de l'espai aeri rus perquè els negociadors hi puguin arribar sans i estalvis. Ens preocupem per ells, no per Rússia. No hi haurà atacs aeris per part nostra i Rússia ha de fer el mateix, garantir que tampoc hi haurà atacs aeris per part seva durant el temps necessari per mantenir aquestes negociacions.
0: Més coses. Brussel·les cancela el viatge d'una comissària europea a Sèrbia com a càstig al govern de Belgrad per l'exaltació que està fent del criminal de guerra Ratko Mladic, mort la setmana passada mentre estava empresonat. Les autoritats sèrbies mantenen la incògnita de si li organitzaran un funeral d'estat i a la Comissió Europea se li acaba la paciència. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
11: La Comissió Europea està molesta perquè les restes mortals de Mladic han arribat a Sèrbia amb un avió del govern i han estat rebudes amb honors militars. Com a represàlia, la comissària europea d'ampliació, Marta Kos, ha suspès el viatge que tenia previst fer-hi els propers dies i avisa que analitzaran amb lupa tot el que facin les autoritats durant el funeral de Mladic. Diu que ho tindran en compte a l'hora d'avaluar si deixen que Sèrbia entri a formar part de la Unió Europea.
12: No només va de qüestions tècniques, també va de valors i en especial de veure si ells s'alineen amb els nostres valors. El retorn de les restes de Ratko Mladic a Belgrad serà una prova molt important.
11: Fa anys que Sèrbia negocia el seu accés a la Unió Europea, però també ha mantingut tensions amb Brussel·les per l'afinitat del govern de Belgrad amb Rússia. El president serbi considera estúpides les crítiques comunitàries sobre la gestió de l'enterrament de Ratko Mladic. Se'l va condemnar a cadena perpètua per haver organitzat als anys 90, durant la Guerra de Bòsnia, matances com la de Srebrenica, on van morir més de 8.000 bosnians.
0: Tornem a casa nostra perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya torna a negar l'amnistia als excàrrecs republicans de sotogoverno de l'1 d'octubre, Josep Maria Jové i Lluís Salvador. Els jutges han rebutjat la petició dels dos encausats que demanaven l'aplicació de la mesura després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va dictaminar el juliol que encaixa amb la legislació comunitària. Sostenen els magistrats que encara hi ha preguntes sobre la llei que la justícia europea no ha respost, com ara si el delicte de malversació hi entra i que no mouran fitxa fins que el Tribunal de Luxemburg no els ho aclareixi. Per Jové, la decisió era previsible i forma part de l'estratègia de la justícia espanyola per mantenir-los la causa oberta. Són declaracions a 3CAT Info.
13: És una maniobra del tot dilatòria, amb la voluntat d'allargar el màxim possible el patiment que estem tenint la gent que estem sota la seva instrucció.
0: Jové i Salvador van tenir responsabilitats a la Conselleria d'Economia que liderava Oriol Junqueras durant el referèndum del 2017. Estan acusats de malversació, prevaricació i desobediència. D'altra banda, l'alt tribunal català ha donat per bo l'indult parcial per a l'expresidenta del Parlament, Laura Borràs. La mesura l'havia demanat la mateixa sala, que la va condemnar per prevaricació en considerar que la pena era excessiva. El govern espanyol la va aprovar i ara l'exdirigent de Junts s'assegura que no haurà de trepitjar la presó. Òmnium Cultural demana 13 anys de presó per a cadascun dels 4 agents de la policia espanyola que aniran a judici acusats de participar en el llançament d'una bala de goma que va provocar la pèrdua d'un ull a Roger Espanyol durant l'1 d'octubre. L'entitat sobiranista, que exerceix l'acusació popular en el cas, considera que el tret no va ser accidental ni justificat, sinó antirreglamentari i com a represàlia contra l'activista. En l'escrit d'acusació, Òmnium remarca, a més, que l'agressió va ser emparada per la cadena de comandament i que no pot recaure tota la responsabilitat només en l'escopeter que va disparar el projectil. Els acusa dels delictes de lesions en pèrdua d'un òrgan principal i de tortures. Els fets van passar a l'Institut Ramon Llull de Barcelona durant la jornada del referèndum de l'1 d'octubre. La Fiscalia no acusa els agents, considera que no han comès cap delicte. A Roger Espanyol també se'l va processar per atemptat contra l'autoritat per llançar una tanca contra els agents policials que custodiaven el centre, però al març del 2025 se'l va amnistiar.
7: 3CAT Info.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que aportaran nous elements per defensar l'actuació del GEI.
1: Respectem les decisions judicials, no vol dir que estiguem d'acord. I per poder dir que estem d'acord o no estem d'acord, doncs hem de portar en el marc dels tràmits pertinents allò que considerem que són matisos importants a introduir.
0: L'advocat que defensa els agents, José Antonio Vitos, avança que recorreran. Desconeix quina és la proporcionalitat que pretén el jutge per arxivar el cas.
2: No es pot veure una actuació igual des d'un despatx que des del terreny on els lleis estan sotmesos no únicament amb una pressió, sinó amb un senyor que està obrint foc indiscriminadament contra ells i contra totes les persones que hi poguessin haver.
0: El jutge instructor ha arxivat la causa per a 8 agents més. El lletrat de l'acusació, Gerard Amigó, ja ha avançat a 3 que t'info que demanaran el processament de més agents.
3: Creiem que hi ha algunes altres persones que s'han d'haver imputat i, en principi, nosaltres, quan recorrem la interlocutòria, creiem que hi ha alguna persona més que hauria d'estar imputada.
0: La defensa dels Mossos apunta que els GEI estan convençuts de la intervenció i que tornarien a actuar de la mateixa manera.
4: Un dels dos menors detinguts per la mort d'un home a Manresa aquest dimarts estava sota llibertat vigilada per fets delictius anteriors. L'altre, que també havia estat en aquest règim, ja havia complert el temps que se li havia marcat. Així ho han confirmat fonts de la Fiscalia. La llibertat vigilada en el cas d'un menor no suposa un seguiment policial, sinó que un professional, ja sigui psicòleg o treballador social, controla que el menor vagi a escola o al metge o que visqui en un lloc estable. Mentrestant, aquest divendres s'han fet a Manresa els funerals per la víctima. Anem a Manresa, Nàtia Dell.
5: Comiat multitudinari emotiu per dir l'últim adéu a Carles Vilajosana mentre les investigacions continuen obertes. Al parlament final de la cerimònia, la germana de la víctima, abraçada a la imatge que presidia el funeral, ha dit que anirà a per totes i mourà els fils que calgui per aclarir què ha passat i fer pagar els culpables. Entre els assistents, el president de la Federació d'Associació de Veïns de Manresa, Jaume Canudes, que ha anunciat aquesta emissora que demanaran una reunió amb l'Ajuntament per parlar amb calma de com millorar la seguretat a la ciutat.
6: De millorar la seguretat, sí, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
5: Tenint en compte que els dos menors implicats en el crim, que estan ja en règim tancat, eren coneguts per la policia, Canudes ha afegit.
6: Aquestes persones haurien de tenir un seguiment més estricte. Se'ls ha d'inculcar una miqueta la política de que no es pot anar pel carrer agredint a la gent ni fent malifetes.
5: A la cerimònia de comiat ha sonat la música de Plens de la Patum i peces del Correfoc de Manresa perquè el Carles li apassionava aquestes festes.
4: Vist per a sentència el judici per la fallida de la cooperativa agrícola de l'Aldea, al Baix Ebre. La Fiscalia rebaixa fins als 5 anys de presó la petició de pena contra l'exgerent de l'entitat, el principal acusat en la causa. Tortosa, Jordi Barranca.
7: L'última sessió del judici ha servit perquè les parts presentin les conclusions finals. Tal com s'esperava, la Fiscalia ha mogut fitxa i ha rebaixat fins als 5 anys i 2 mesos de presó la petició de pena contra Daniel Ferrer, exgerent de la cooperativa. Inicialment li demanava 14 anys de presó. Tot plegat es deu a les violacions indegudes d'un cas que va esclatar finals del 2011 i que no s'ha jutjat fins ara. Tot i així, el fiscal sosté.
8: És difícil creer que una persona con 6 quinquenios, una persona que tiene todos los poderes, una persona que coordina las 3 secciones, no tuviera conocimiento de lo que estaba ocurriendo.
7: La representació de la cooperativa, per la seva banda, demana contra el principal acusat 23 anys i mig de presó. A banda de Ferrer, l'altra acusada que ha arribat fins a final del judici, una proveïdora, ha acceptat una condemna de 3 mesos de presó i una multa de 4 euros al dia durant 2 mesos per falsedat de document mercantil. Més de 400 socis de la cooperativa, recordem-ho, es van quedar sense poder accedir als estalvis quan l'entitat va fer fallida.
4: La Fiscalia demana jutjar el fundador de Glovo, Oscar Pierre, per un delicte contra els drets dels treballadors. Pierre ha estat investigat per haver mantingut els repartidors de Glovo com a autònoms, malgrat les sentències del Suprem i els requeriments de la Inspecció de Treball. La defensa de Pierre, però, demana que s'arxivi la causa i sosté que el model de l'empresa de repartiment a domicili era legal. Ara serà el jutjat d'instrucció qui haurà de decidir si obre judici oral i si porta al banc dels acusats a Pierre. La investigació va començar l'estiu del 2024 arran d'una denúncia de la Fiscalia i compta amb la CGT com a acusació popular. El sindicat s'oposa a l'arxivament i defensa que Glovo va mantenir durant anys condicions laborals il·legals.
9: El temps.
4: Gemma Puig.
9: Avui les temperatures s'han disparat, fins i tot més que no pas ahir.

0: Hem arribat a aquests 43 graus a Vinebre, 42 al Mar Roig, 41 a Llimiana, Seròs, 40 al Dover, Sant Salvador de Guardiola, i en molts casos i en molts observatoris, doncs, aquests valors de rècord, temperatura màxima mai registrada en un mes de setembre, com és el cas de l'Observatori Fabra, que s'ha arribat als 34,2 graus. Durant el cap de setmana continuarem amb aquesta calor intensa, amb aquests valors alts per l'època, amb avisos vigents del Servei Meteorològic de Catalunya per aquesta calor cap a comarques interiors. En molts punts també de la façana litoral, aquí les màximes poden tornar a arribar als 34 o 35 graus, per tant, una calor cada cop una mica més difícil de suportar. I això sí, durant el cap de setmana, doncs, tindrem una mica més de núvols. De cara a dissabte al matí, algun núvol baix cap a les Terres de l'Ebre, cel enterbolit, bandes de núvols alts i prims que aniran en augment de cara al migdia i la tarda, i també aquest cel una miqueta més ennuvolat de cara a diumenge a la tarda.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment. Trescat Info.
2: L'Assemblea General de les Nacions Unides ha aprovat una resolució que promou un nou mapa oficial del món adaptat a la mida real dels països, de manera que tota l'Àfrica passa a veure's més grossa i els Estats Units més petits. Precisament els Estats Units són l'únic país que ha votat en contra de la iniciativa presentada per un país africà, Togo, amb el suport de la Unió Africana i de França, i que ha rebut el vot favorable de 164 estats i l'abstenció de 6. Al cap de la diplomàcia de Togo ha justificat així la iniciativa.
3: Després de la resolució, podem saber exactament, compartir i comentar la mida real de l'Àfrica. I entenc que la simbologia és molt important.
2: L'actual cartografia del món es va establir al segle XVI, l'anomenat mapa Mercator, nom del cartògraf que el va dissenyar i que destacava les rutes de navegació de l'època. És un mapa que no correspon amb la mida real dels països, de manera que alguns eren percebuts arbitràriament com a perifèrics. Una desena de persones intoxicades, una d'elles en estat crític, arran d'un accident amb olis vegetals al port de Barcelona. Es tracta d'operaris que van inhalar monòxid de carboni a la bodega del vaixell que estaven descarregant. El sistema d'emergències mèdiques va atendre 19 persones, 9 de les quals van resultar il·leses, mentre que un dels operaris el van haver de traslladar a l'Hospital Clínic i es troba en estat crític. 4 afectats més també han estat ingressats en aquest hospital i el seu estat és menys greu, i altres 5 ja els han donat d'alta. Els fets van tenir lloc dijous a mitjanit. La Guàrdia Civil i Capitania Marítima estan investigant les circumstàncies de l'accident. El govern ha fixat els serveis mínims per a la vaga d'educació de dimarts que ve, el primer dia de curs, en què hi hauria d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre. A les escoles i instituts d'infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En cas de les escoles bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla i els centres d'educació especial la meitat del personal. Mentrestant, els sindicats que convoquen la vaga, la USTEC, la CGT, la Intersindical i la COS, ja han anunciat que l'aturada es farà de manera descentralitzada. Hi haurà concentracions i manifestacions repartides per tot el territori. En la majoria dels casos, les accions començaran ja a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació a la plaça Urquinaona a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
4: I said something transpired between you. Something inappropriate.
2: El veterà director nord-americà Paul Schrader aplica el raonament filosòfic per analitzar sentiments com el desig, la culpa o la repressió sexual en la seva nova pel·lícula. Aquest divendres l'ha presentat a Venècia fora de concurs. Ho ha seguit el nostre enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
5: El director de la mítica cinta dels anys 80, American Gigolo, ens presenta un professor de filosofia que es retroba amb els fantasmes del seu passat més fosc quan entra a treballar en un nou institut. L'aparició sobtada de la víctima d'un abús que va cometre anys abans, quan tot just entrava a la majoria d'edat, turmenta el pensador i el porta a una profunda crisi existencial on es barregen la culpabilitat, la repressió, el desig, el xantatge, la pulsió suïcida i el retiment de comptes amb la víctima i amb la família. Uns temes que Paul Schroeder, que ha escrit el guió de la pel·lícula, va relligant al llarg del metratge amb les lliçons bàsiques de filosofia que el professor imparteix als estudiants i amb els seus apunts per escriure un llibre sobre el filòsof del segle XVII, Baruch Spinoza. El protagonista Jack Houston diu que la cinta farà reflexionar els espectadors sobre les grans preguntes de la vida.
6: És un dels guions més brillants que he llegit i rellegit. L'estil del Paul, quan escriu, és tan bo perquè planteja una pregunta i no la respon. I aquest gran interrogant és: som capaços de canviar? I algú com el John ha de creure fermament que podrà canviar, perquè si no, ell és el monstre.
5: Al repartiment també hi ha noms com Sofia Boutella, Daniel Zobato o Bill Pullman.
2: Més de 60 espectacles amb noms com Josep Maria Flotats, Àngels Gunyalons, Leonardo Sbaraglia, Lluís Omar o José Sacristán conformen la nova temporada als teatres del grup Focus. Entre les novetats destaquen la direcció de Sílvia Munt a Panorama des del Pont, al Teatre Goya, o l'estrena de Bons i Dolents, de Joel Joan, al Condal. I entre les reposicions, l'obra Els fills, un dels grans èxits de la temporada passada, amb Emma Vilarassau, Mercè Arànega i Jordi Buixaderes, que tornarà a la Villarroel. La sorpresa del nou curs arribarà la primavera vinent al Teatre Romea, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company, que comptarà amb actors catalans i que vol obrir una nova etapa d'internacionalització per als teatres del grup. Ho ha avançat aquest divendres el president de Focus, Daniel Martínez.
7: Volem fer, farem, en aquesta temporada, una coproducció amb ells, el Teatre Romea. L'obra no la diré. Maig-juny, una gran coproducció amb la Royal Shakespeare Company. Recordant els temps d'internacionalització del Romea, volem d'alguna manera encetar una nova etapa d'internacionalització.
2: Focus afronta la nova temporada amb optimisme, després d'un any de rècord, amb més de 500.000 d'espectadors i una recaptació de gairebé 15 milions d'euros. En l'any del seu 40 aniversari, el grup preveu una inversió de 14,5 milions d'euros, la més gran de la seva història.
1: Esports.
2: Amb en David Ubach.
8: El Madrid ha perdut aquest divendres al camp del Betis en el partit que ha obert la quarta jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Primera derrota blanca de la temporada per 1-0, després que el porter bètic Álvaro Valles li aturés un penal a Mbappé al temps afegit, que hagués suposat l'empat a 1. Al primer temps, Vinícius ha xutat el pal i al minut 90, abans del penal fallat, l'àrbitre ha anul·lat un gol al jugador blanc Espí per fora de joc. Per cert, que el gol del Betis l'ha marcat Parrot al minut 81 de partit. Un enfrontament que ha valorat polèmica arbitral inclosa el preparador blanc José Mourinho a la seva manera i en termes crítics.
9: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
8: Parlem ara del Barça femení.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: L'equip de Pere Romeu ha sabut aquest divendres els seus rivals a la fase lliga de la Lliga de Campions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern de Múnich, la Roma i el Kiu danès a domicili. Aquesta fase començarà el 22 de setembre i acabarà el 16 de desembre, amb la final a Varsovia, a Polònia. D'altra banda, el Barça femení jugarà aquest dissabte el seu partit de la segona jornada de Lliga al camp del Sevilla, un rival que ha analitzat així Pere Romeu, el tècnic.
10: Alegre, un equip de bon tracte amb la pilota, un equip de bastant bon joc interior, que no renuncia a la possessió, un equip que té jugadores amb bona capacitat tècnica al mig del camp.
8: El Barça recupera Smey Brooks i Quica Nazaret. Hores abans hi haurà el duel català entre l'Espanyol i el Badalona Women amb transmissió a TV3. La davantera blanquiblava, Ona Baradat, s'ha mostrat ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
8: El bàndol badaloni, per la seva banda, el seu entrenador Marc Ballester ha parlat d'enfrontament especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
1: 3CAT Info.
8: Pel que fa a la segona divisió masculina, el Girona visitarà aquest dissabte l'Sporting de Gijón a la jornada 4. El preparador dels gironins, Quique Álvarez, s'ha referit a la incidència que pot tenir l'estadi del Molinón en el desenllaç del partit.
13: Trobarem un ambient sensacional. De segona és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
8: El Girona té la baixa de Justin per una lesió muscular al quàdriceps de la cama dreta, mentre que estan convocats els nouvinguts Mateu Morell, Carles Pérez i Furtado. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: Trescat Info.
8: Segons ha pogut saber Trescat Info, l'aler del Barça, Tosane Bouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació d'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i la Supercopa CB. I també en bàsquet, aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'hi ha estrenat amb victòria davant de les anfitriones, per 53 a 83. I del bàsquet passem a l'handbol.
1: Trescat Info.
8: El Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. A la primera semifinal, els blaugranes s'han imposat per 39 a 37 al Porto portuguès, tot i que el tècnic del Barça, Carlos Ortega, ha acabat més aviat decebut.
14: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estan gaire bé.
8: Són declaracions d'Ortega, Sport 3. El Barça jugarà a la final contra l'Sporting de Portugal, que a la segona semifinal ha derrotat el Bidasoa a Dirun per 31 a 29. Pel que fa a la Vuelta Ciclista a Espanya, el belga Wout van Aert ha guanyat des de l'escapada la 13a etapa, de 193 quilòmetres entre el Muñecar i Loja. El seu company d'equip, el Visma, Sepp Kuss, se n'ha felicitat en declaracions a Televisió Espanyola.
15: Una etapa durísima por el calor, por la velocidad, dimos a mil toda la etapa, pero no, muy, muy contento para Wout, para conseguir una victoria, porque en esa vuelta es la única cosa que le faltaba.
8: A la general, Enric Mas, del Movistar, manté un dia més el mallot vermell de líder. I a l'Open dels Estats Units de tenis, el murcià Carlos Alcaraz s'ha classificat per als vuitens de final, que jugarà contra l'estatunidenc Tommy Paul. En tercera ronda, Alcaraz s'ha desfet del xinès Wu en 3 sets, 6-3, 6-4 i 6-1.
6: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Dissabte 5 de setembre del 2026, amb un persianes, tot i que encara és fosc, ben tornats, ja teníem ganes de retrobar-nos després d'una aturada llarga com una tarda d'estiu, com canta el Quim Carandell en aquell Manel a Manel, no vull currar per vostè. Tot i que per la calor que fa, qualsevol diria que encara són vacances. Ens estalviem les presentacions perquè després de 8 temporades encetem la novena, es diu aviat. Molt a poc ja ens coneixem, tenim ganes de ràdio, d'explicar històries que ens atrapin, tornem amb les piles carregades, els clàssics de sempre, algunes novetats que prometen i les ganes de menjar-nos al món. I ara podríem arrencar fent un retrat informatiu de la temporada que ens espera, que si la crisi de Ceuta, la relació Espanya-Marroc, les vagues escolars d'inici de curs, l'estiu de Pedro Sánchez, les travesses sobre quan seran les eleccions espanyoles, el finançament, les eleccions municipals del maig amb l'auge d'Aliança Catalana, l'amnistia i el retorn de Puigdemont, la sentència del cas Pujol, Rodalies, el preu de la gasolina, la calor, les riuades, la guerra a Ucraïna i la franja de Gaza, les midterm de Donald Trump, l'assessora de Donald Trump, Javier Bardem i Victoria Luengo, el ser querido, Cronos, els 50 anys de futbol en català, el Puyal, el Quim o el Quim que ja no és el Puyal, el Barça de Flick i la final de la Champions del 5 de juny al Metropolitano, esperem ser-hi, queda dit. Però aquest ofici, aquest programa, la manera com entenem la ràdio i la treballem l'actualitat aquí al suplement, ens demostra cada setembre que encara no tenim ni idea de les grans notícies que ens tocarà explicar. Potser ens pensem que som capaços de vaticinar algunes de les coses que passaran aquesta temporada, però el millor de tot és que la realitat del que vindrà acostuma a superar qualsevol expectativa. No ens volem perdre res i serem cada cap de setmana des que surt el sol fins l'hora de dinar, com sempre, a Catalunya Ràdio. Som el suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I avui també amb Sara Riera. Sara, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Fa molta calor, però en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb pluges extremes i demana a la població que s'autoprotegeixi.
2: Hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, poden provocar fenòmens extrems. Avui les temperatures, com dius, disparadíssimes, han fet activar el perill extrem de risc d'incendi a 34 municipis.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà de mitjana uns 3.000 euros per fill.
2: És el càlcul que ha fet l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar.
0: El nou sistema de finançament autonòmic enfila al Congrés on no té els suports garantits.
2: Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor l'1 de gener per evitar que decaigui si s'avancen les eleccions espanyoles.
0: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran i el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans.
2: El president estatunidenc mira de treure l'importància a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i en una setmana també en què s'han reprès els atacs després d'un mes de relativa calma.
0: I a la cultura avui sentirem Aitana, que ha brillat aquesta nit en el primer dels quatre concerts pràcticament consecutius al Palau Sant Jordi.
2: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant dues hores als seus fans en aquest espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, la primera d'abast mundial.
0: Nova temporada del suplement i els esports. Arrenquem amb la primera ensopegada del nou Madrid de Mourinho. Roger Nau, què tal? Bon dia.
3: Bon dia. Els blancs van caure per 1-0 al camp del Betis. Mbappé falla un penal al temps afegit i Mourinho carrega contra l'àrbitre i els jugadors andalusos a qui titlla de murris.
0: Mira, com l'Eudald Serra amb aquell murri Tamudo. Crec que era Tamudo, sí, amb aquella Copa del Rei, amb aquella final. La derrota blanca és una oportunitat d'or pel Barça.
3: Que si demà guanya el València a Mestalla, serà líder en solitari amb 3 punts més que els blancs. Els blaugrana, que viatgen avui, aquest matí faran l'últim entrenament a la ciutat esportiva i després, al migdia, Hansi Flick parlarà en roda de premsa.
0: Enric Agut, quina calor, bon dia.
4: Hola, Roger, sí, molta calor. Bé, avui un nou tast d'aquesta calor perquè la temperatura es dispara. Al migdia repetirem valors propers als 40 graus. A Ponent, Terres de l'Ebre, moltes xifres a l'interior entre 35 i 38. Ahir va ser el dia de setembre més càlid registrat a Catalunya. A 77 estacions de Metrocat van arribar.
0: De la història de Catalunya, dius?
4: Des de que tenim dades, va ser el dia més càlid del mes de... Sí, sí, de setembre, sí, no de tot l'any, parlem de setembre, el dia més càlid des de que tenim dades a Catalunya. Algunes dades arrenquen de molt enllà. Per exemple, aquí al Fabra, des del 1914, que cada dia tenim dades, doncs ha estat el dia de setembre més calorós al Fabra, en 34.2, però és que a Vinebre van arribar als 42.5. Demà, la mateixa calor, i sembla que a partir de dimecres es desinfla. Temps estable, sol, algun núvol, una mica de pols de suspensió, la mar tranquil·la i els vents també.
0: Avui, el suplement... Avui al suplement, tertúlia amb Eduard Voltas, Olga Ruiz, Marta Monforte i Marc Molins. A les 10, l'hora negra de Maica Navarro, una dona que ha tingut un estiu intens. Just després, una conversa amb una vella coneguda d'aquest programa. Ana Pardo de Vera és directora corporativa de Público, periodista, anteriorment assessora del govern de Zapatero, i els últims temps ha vist com la seva germana, Isabel Pardo de Vera, antiga secretària de Transports, era investigada per presumptament haver endollat una nòvia de José Luis Ábalos.
5: És esa lucha contra decir, serà mi hermana la... una corrupta más.
0: ¿Tens aquesta lluita interna, tu?
5: A veces, al principio, llegué a pensar que, como conozco el poder y he visto pasar a tanta gente y he visto a tanta gente corromperse de verdad, ya no solo económicamente, políticamente, sino moralmente. Y dije yo, ¿qué ha pasado? Pero luego, cuando accedí a toda la documentación, estudié cómo era el tema de la contratación de obras públicas, me metí en faena, me arremangué para ver qué había ahí, me di cuenta de que no había nada.
0: Yo avui el suplement, el retorn per un dia d'Ana Pardo de Vera, un blanc de l'extrema dreta a Madrid.
5: He vivido, sí, situaciones terribles. O sea, es que te acosan. Surgen unas imágenes en las que parece que va él con un cámara, que lleva un móvil, pero no, es que lleva un escuadrón detrás de matones.
0: A 11:45, la conversa sencera amb Ana Pardo de Vera. I a les 11...
6: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça quan va començar el partit Futbol Club Barcelona Unió Deportiva Les Palmes.
0: Avui fa exactament 50 anys que el Puyal va narrar aquest Barça Les Palmes en català. Això evidentment era notícia perquè era l'any 1976, 50 anys de futbol en català. Primer Ràdio Barcelona, després a Catalunya Ràdio. Una efemèride que estem celebrant aquests dies amb la gent que ho ha fet possible. En parlarem amb el Jordi Borda, el director de Catalunya Ràdio. Però abans també, durant una pila d'anys, membre de la TDP i batejat, per tant, per l'Escola Puyal, també ens farà una il·lusió enorme saludar la Ruth Vilà, 10 anys a la TDP, al costat del mestre, una de les moltes veus femenines de la transmissió, i una companya d'aquesta casa a qui enviem una fortíssima abraçada. I ho rematarem amb el Ricard Torquemada, un gran company de viatge del Quim i segurament qui millor ha sabut recollir el seu llegat i la seva herència. Per cert, a partir de les 8 del matí fins les 12 de la nit, avui, que és els 50 anys exactes de l'efemèride, a l'antena digital de Catalunya Ràdio emetrem algunes de les transmissions més destacades d'aquestes 5 dècades. La final de Wembley, París 2006, l'encara Messi, aquell Barça-Getafe de l'any 2007 a partir de les 12 del migdia, Stamford Bridge, el gol d'Iniesta, a Roma, el 5-0, al Madrid, al Camp Nou. En fi, algunes de les transmis més destacades del Puyal a l'antena digital des de les 8 del matí i fins les 12 de la nit, i anirem connectant també al llarg d'aquest suplement. I avui també...
7: Hay una cosa que quería preguntarte, que es...
0: Victoria Luengo és una de les grans sensacions del cine català, espanyol i aviat també de més enllà. El ser querido brilla al costat de Javier Bardem, dirigida per Rodrigo Sorogoyen. Avui conversem amb una dona que ve de treballar també amb Pedro Almodóvar i a qui esperen tota mena de reconeixements i guardons. Passen 8 minuts de les 7.
1: L'informatiu del suplement.
0: Fa calor, però és que Protecció Civil, fa molta calor per ser el mes de setembre, se li acumulen els fronts, perquè en paral·lel Protecció Civil alerta d'una tardor amb moltes pluges, pluges extremes, demana a la població que es protegeixi i hi haurà tempestes difícils de preveure que, sumades a les temperatures més altes per l'època, faran un còctel explosiu, Sara.
2: Estem davant episodis que obliguen, per tant, els serveis d'emergència a treballar amb molt poc marge de temps, i això pot comportar que els missatges és alert, és s'envin quan ja plou o fins i tot un cop la pluja ja s'hagi acabat. Protecció Civil ha engegat aquesta campanya Tot pot canviar de cop.
8: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments...
2: Que és per conscienciar de la importància d'estar previngut en aquestes situacions en què no sempre serà possible, com diem, rebre un missatge. Imma Soler, sots directora de Protecció Civil.
9: No sempre que plogui tindrem temps d'enviar un SMS, perquè pot ser una situació sobtada, intensa, i que no puguem avisar. I per aquest motiu volem que tothom es prepari, de tant han de ser conscients i hem de preveure que poden haver-hi situacions d'intensitat de pluja que els hi pot afectar.
0: De moment, el que ja és una realitat és que encetem aquest primer cap de setmana del mes de setembre amb temperatures de ple estiu i el risc d'incendi disparat.
2: Els agents rurals han activat el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem, en aquests 34 municipis de 10 comarques. A més, 360 municipis gairebé es troben en el nivell 3 per perill d'alt incendi. Davant d'aquesta situació, els agents doncs demanen extremar també les precaucions i evitar que es pugui provocar algun foc.
0: La tornada a l'escola a Catalunya costarà uns 3.000 euros per fill. És la despesa mitjana que calcula l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, tenint en compte el cost de les matrícules, el menjador, els llibres i el material escolar. De fet, Catalunya és el segon territori de l'Estat on el cost és més alt, després de Madrid, amb uns 3.500 euros, Maria Costa.
10: Els llibres d'infantil costen entre 39 i 71 euros, els de primària entre 31 i 210 euros, els de secundària entre 43 i 329 i els de batxillerat entre 93 i 509 euros, un preu que varia perquè alguns centres tenen els llibres socialitzats i d'altres no, o bé perquè alguns han incorporat noves edicions amb contingut renovat. El preu del material escolar ha augmentat un 5% respecte a l'any passat. A infantil i primària, la factura pot acabar pujant fins als 100 euros. I aquí cal afegir-li el cost del menjador, uns 97 euros al mes als centres públics. Lidón Gasull és la directora de la FAC, les Associacions de Famílies d'Alumnes de Catalunya.
11: Aquesta és una despesa molt elevada. Hem d'entendre que són molt poques les famílies que es poden permetre el luxe de no treballar de 12:30 a 3, no?, i poder dinar amb ell a casa i poder-los tornar a deixar. I hauríem de començar a fer passes per intentar abaratir el cost del menjador escolar fins a poder arribar i assumir, no, la gratuïtat d'aquest servei.
10: Gasull també alerta del pes econòmic que tenen extraescolars habituals com l'anglès i que l'aprenentatge depengui de la capacitat econòmica i l'esforç de les famílies.
0: 4 minuts per arribar a 7:45 del matí. Som a les portes d'aquesta arrencada de curs. El govern aquestes últimes hores ha fixat els serveis mínims per la vaga d'educació de dimarts que ve, és el dia que comença el curs, en què hi haurà d'haver una persona de l'equip directiu a cada centre.
2: A les escoles i als instituts infantil, primària i secundària hi haurà un docent per cada 3 aules. En el cas de les Bressol, els serveis mínims seran del 33% de la plantilla. Per cert, els sindicats que convoquen aquesta vaga ja han anunciat que hi haurà concentracions i manifestacions a tot el territori que començaran a les 7 del matí. A Barcelona s'ha convocat una manifestació, Orquinaona, a les 10 del matí, que acabarà a la plaça Sant Jaume.
0: I encara amb educació, un 15% dels infants en edat escolar tenen algun trastorn de neurodesenvolupament. El més habitual són els problemes d'aprenentatge, com la dislèxia i el TDA, i cada cas necessita una resposta diferent, Toni Fortesa.
12: Tornar a l'escola pot ser especialment difícil per a infants amb aquests trastorns. Anna Sanz és especialista en neurologia pediàtrica.
13: Són nanos que són molt conscients de que no se'n surten com la resta dels nanos, que esforçant-se més a vegades mai arriben a fer-ho bé com els altres, i llavors tornar a enfrontar-se amb aquesta situació que els genera angoixa, baixa autoestima, malestar emocional, es torna a començar.
12: Per acompanyar aquests infants en la tornada a l'escola, el paper dels mestres és clau. Jordi Saladrigues, mestre d'Educació Especial, defensa la necessitat que els docents tinguin tota la informació per poder anticipar i adaptar mesures per a l'infant.
14: Cal un acompanyament molt personalitzat perquè no sempre un mateix mètode funciona per tots els alumnes. Per tant, és molt important la informació, el traspàs entre professionals i una personalització de la intervenció.
12: Conèixer bé cada infant, detectar les dificultats com més aviat millor i coordinar el suport de famílies i escoles són les claus perquè pugui afrontar el curs amb més garanties.
0: Avui sí que fem les portades dels diaris. Molts d'ells porten en portada el nou sistema de finançament autonòmic que enfila camí cap al Congrés, on no té els suports garantits després d'haver superat un primer escull. Ahir va passar el filtre de les comunitats i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener i així evitar que decaigui si s'avancen les eleccions. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja.
15: Bon dia. Ahir Hisenda va tenir prou amb el suport de Catalunya i les Canàries. Ara bé, d'aquí poques setmanes, el nou model arribarà al Congrés on necessita els vots de Junts. Tot i que el ministre Arcadi Espanya no vol parlar del concert econòmic, tant ell com la consellera Alicia Romero veuen marge per negociar.
16: Se puede seguir hablando, dialogando, mejorando, i seran els grups parlamentaris els que tinguin la última paraula.
17: I, per tant, esperem doncs, que en aquest tràmit legislatiu alguns dels diputats es puguin fer les millores que corresponguin per tenir doncs, un millor model de finançament, però avui la satisfacció a Catalunya és absoluta.
15: El nou model preveu 21.000 milions d'euros més per a les comunitats que Hisenda vol ampliar amb un fons addicional per compensar els territoris que no han quedat satisfets. Les comunitats del PP, però també Astúries i Castella-La Mancha del PSOE, critiquen que és una cessió a Catalunya.
18: Su único objetivo era mantener a Sánchez con el apoyo del separatismo catalán.
19: Lo único que se está produciendo es un chantaje ante un gobierno débil.
15: Tot i això, ningú s'ha sumat al boicot de Madrid i comunitats com el País Valencià o les Illes Balears no descarten afegir-se al nou finançament si s'acaba aprovant.
0: Gràcies, Dani. A partir de les 9, les 9 tocades, saludarem aquí al suplement la consellera d'Economia, Alicia Romero. Donald Trump serà gran protagonista també d'aquesta temporada que avui encetem al suplement. Aquestes últimes hores, el president dels Estats Units ha restat importància al conflicte amb l'Iran i el qualifica de poca cosa. El president estatunidenc ha volgut minimitzar la disputa amb Teheran a poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat i assegura que prefereix no qualificar-lo de guerra perquè, segons diu, no es tracta d'un assumpte important pels Estats Units.
2: Sí, ho ha afirmat aquesta matinada des del despatx oval de la Casa Blanca, des d'on ha subratllat que hi han perdut la vida només 18 militars nord-americans.
20: Molta gent no en diu guerra. Jo dic que és un conflicte militar, perquè és poca cosa per nosaltres. No és un tema important. Vam fer Venezuela i hem fet això. A Venezuela no van perdre cap soldat i aquí hem perdut 18 persones. A Vietnam van perdre 100.000 persones i en d'altres conflictes van ser desenes de milers. Tens of
2: thousands of people. Després d'un mes de treva, els enfrontaments entre Washington i Teheran es van reprendre diumenge, després que els Estats Units ataquessin l'illa de l'Arak per destruir coets iranians. Aquesta setmana, el Pentàgon ha informat d'atacs contra una seixantena d'objectius militars pròxims a l'estret d'Hormuz per, segons afirmen, protegir el trànsit marítim en aquest pas.
0: Les importacions de gas rus han crescut un 42% durant la primera meitat de l'any. Espanya ha aprofitat els primers mesos de l'any per comprar a Moscou abans que entri en vigor el veto europeu al gas rus. Amb l'estret d'Hormuz tancat, els mercats han de buscar la manera d'emmagatzemar energia de cara al fred de l'hivern. Núria Harquetal, bon dia.
21: Bon dia. Les importacions de gas rus han compensat les d'altres països com Qatar, que ho té difícil per exportar per la guerra de l'Iran. Per això l'estat espanyol ha augmentat les importacions de Rússia, que des de la patronal del gas rebaixen. El president de Cedigas, Joan Batalla, Catalunya Ràdio.
22: Rússia, en el que portem en el darrer any, representa el 14%. Històricament, en els últims 5 anys ha estat al voltant del 10% i la normativa fixa que fins a l'1 de gener els comercialitzadors que tinguin contractes a llarg termini podran fer, amb la qual és una possibilitat, una palanca que estan utilitzant per complir.
21: Ara, a curt termini, preocupen les reserves de gas de cara a l'hivern, però a mitjà i llarg termini, el físic de l'Institut de Ciències del Mar del CSIC, Jordi Soler, alerta d'altres problemes com la demanda, que no para de créixer.
23: El mercat cada cop està més tensionat. Per tant, hi haurà un moment en què hi haurà un xoc i si ho tenim clar, això, doncs comencem a fer els deures, no? El que no pot ser és continuar com sempre i quan arribi el que ha d'arribar, bueno, llavors ja veurem què fer.
21: Rússia ocupa la tercera posició de les importacions de gas. Al davant hi ha els Estats Units i Algèria. De fet, prop de la meitat del gas que es consumeix aquí prové del nord de l'Àfrica.
0: De tornada als Estats Units, la justícia ha declarat finalment nul el judici contra Lindsay Clancy, la dona acusada de matar els seus tres fills petits a Massachusetts, un cas que ha commocionat l'opinió pública.
2: El jutge ha pres aquesta decisió per falta de veredicte unànime del jurat després de 7 dies de deliberacions i de no prosperar un recurs d'emergència. Ara la fiscalia haurà de decidir si retira els càrrecs, si busca un acord amb la defensa o si torna a portar Clancy a judici amb un nou jurat. Clancy admet haver matat els seus fills, però defensa que patia una psicosi postpart que l'impedia comprendre el que estava fent. La fiscalia, en canvi, sosté que era absolutament conscient del que feia.
0: Ahir van arribar a les Illes Balears una norantena de migrants en 5 embarcacions diferents.
2: La darrera va ser interceptada per la Guàrdia Civil al vespre a Cabrera. Es van rescatar allà 14 persones que hi anaven a bord. Les altres 4 passeres transportaven 75 migrants més i les van trobar a Mallorca, Cabrera i Formentera. Aquesta ruta entre el nord d'Àfrica i les illes es consolida com un corredor habitual per la immigració, on el nombre d'arribades ha crescut un 2% aquest any.
0: Un dels dos menors detinguts pel crim de Manresa estava en llibertat vigilada i l'altre també havia estat en aquest règim anteriorment, segons han confirmat fonts de la Fiscalia.
2: Els menors de 15 i 16 anys se'ls havia detingut altres vegades per casos relacionats amb robatoris violents i lesions. Un dels joves, de fet, hauria agredit amb arma blanca una altra persona a la mateixa zona de l'apunyalament mortal d'aquesta setmana. La Federació d'Associacions de Veïns de Manresa assegura que calen polítiques de seguretat més clares i un seguiment més estricte dels reincidents. Jaume Canudàs és el president.
24: Hem de millorar la seguretat, però també s'han de millorar les polítiques socials a nivell de l'Ajuntament. Algú s'ha de fer. El que no pot ser és que la inseguretat regni pels carrers.
2: La llibertat vigilada, quan es tracta de menors, no suposa un seguiment policial, sinó que es basa en mesures de seguiment per part de professionals.
0: Alemanya, eleccions regionals clau aquest diumenge a l'estat federat de Saxònia-Anhalt, on les enquestes pronostiquen una majoria absoluta per la formació d'extrema dreta alternativa per a Alemanya. Es tracta d'un estat on l'economia és més dinàmica i ha crescut més que la majoria de les regions alemanyes, i on bona part de l'empresariat tremola davant l'escenari que la ultradreta pugui manar, cosa que no ha fet mai a la regió. Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regàs, bon dia.
25: Bon dia. El programa electoral d'Alternativa per Alemanya parla poc de temes empresarials o industrials.
3: que cal eliminar burocràcia o abaratir l'energia, ho diuen tots els partits, també l'extrema dreta. Però hi ha altres aspectes que amoïnen més. Marco Langhoff, president de l'Associació Empresarial de Saxònia-Anhalt.
4: Posen tenim un munt. Una sortida voluntària de la Unió Europea, per exemple, seria un harakiri. A això s'hi afegeix el rebuig a la migració aliena a la nostra cultura. És la noia polonesa que he contractat per la comptabilitat d'una altra cultura? És una especialista de Malàisia aliena a la nostra cultura? Si aquesta no ho és, qui? Però a mi ningú m'ha de prescriure qui puc contractar i qui no.
3: Fa mesos que l'envien a l'Estat federal està enrarit, i això ja té conseqüències, quan l'extrema dreta encara no ha guanyat. Thomas Bockmeier, professor d'Economia i president de la Cambra de Comerç de Saxònia-Anhalt.
5: Un hoteler amb 100 treballadors que són originaris de 10 o 12 països diferents. Aquest sí que s'amoïna quan sent a parlar de remigració i coses similars. Aquest hoteler m'explicava que ara ja té cancel·lacions. Gent que truca i que diu, els últims 3 anys hem vingut a la tardor, no s'ho prengui malament, però aquest cop no vindrem.
3: L'empresariat a Saxònia-Anhalt el que demana és un govern estable. Tampoc els agrada un govern amb l'extrema esquerra. Afirmen que les posicions radicals no són bones per fer negocis.
0: I al Regne Unit, al Congrés Anual de Reform UK, l'extrema dreta britànica no està sortint com el seu líder esperava. Nigel Farage ha acceptat la dimissió de 2 alts càrrecs després de les noves acusacions de finançament irregular. En paral·lel, Farage i el president del Reagrupament Nacional francès, Jordan Bardella, present al Congrés, han firmat un acord per combatre la immigració quan arribin al poder. Des de Londres, Quim Olivares, bon dia.
6: Bon dia. El Congrés anual havia de representar la consolidació de Reform UK com a alternativa seriosa als laboristes i conservadors, però una investigació amb càmera oculta, emesa per la cadena Channel 4, mostra com un actor que es faria passar per un empresari nord-americà, en paraula la donació de 500.000 de lliures a Reform UK, cosa que vulneraria la legislació electoral britànica. Aquest divendres, el líder de Reform UK ha dit que tot plegat va ser una trampa. This was an exercise.
7: Això va ser un parany. Deixeu-me aclarir-ho. El partit no ha fet res malament. No va agafar diners il·legals. De fet, no va agafar diners de cap mena en absolut.
6: Aquestes acusacions se sumen a 2 investigacions més sobre suposat finançament irregular. Entre els convidats al Congrés de Birmingham destaca Jordan Bardella, que ha promès que si l'extrema dreta francesa arriba al poder, s'enfortiran els controls a l'estret de la mànega. Sentim-lo.
25: El nostre govern farà tot el que tingui a l'abast per garantir que França ja no sigui la porta d'entrada de la immigració il·legal al Regne Unit.
6: Per Bardella, el president francès Emmanuel Macron no ha protegit el país davant la immigració.
0: Gràcies, Quim Olivares, des de Londres, 1:15 de 8 del matí. De tornada a Catalunya, la cultura avui sona a ritme de superestrella. És Aitana amb el primer dels 4 concerts que farà de manera consecutiva al Sant Jordi de Barcelona. La cantant catalana durant 2 hores ha fet ballar i cantar els seus seguidors amb les cançons del seu 4th àlbum i també amb èxits anteriors. La crònica de la Montse Pujol.
26: Aitana va fer-se seu al públic que ahir omplia el Sant Jordi des del primer moment que va sortir a l'escenari. Vestida de rosa i amb unes botes exultants altes, va interpretar una 30ena de temes del seu 4th àlbum, El Quarto Azul, i els seus èxits anteriors. Les seves seguidores i seguidors ens explicaven abans del concert per què els agrada tant la cantant de Sant Climent de Llobregat.
27: Mira, nosaltres la seguim des de OT 2017. Llavors, mos encanta. I mos agrada la seva naturalitat i la seva veu. Molt, la seva veu mos encanta. I la
28: seguim? A mi, per exemple, el que transmet quan canta i els sentiments que expressa quan canta.
29: Doncs a mi la connexió psíquica, que m'agrada molt. Sí, jo crec que és... Transmet alguna que no em transmet les altres, aquesta connexió, saps?
26: Els temes La xica perfecta, Connexió psíquica i Superestrella van tancar el concert. Aitana tornarà a actuar aquest dissabte al Sant Jordi, dilluns i dimarts, i després anirà uns dies a Madrid i iniciarà una gira per Llatinoamèrica i els Estats Units.
1: L'informatiu del suplement.
30: Bon dia, són les 2. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
31: Sigui
30: bon
31: qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
30: Denuncien l'excés de burocràcia...
1: Catalunya
30: de
1: migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
32: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
1: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
30: I a casa nostra tornen a sortir el carrer...
1: I de la resta del món.
30: Pendents de la cimera internacional...
1: Faci el temps que faci.
33: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció...
1: Els dissabtes i els diumenges a les 2, Catalunya migdia, cap de setmana. L'informatiu del suplement.
0: 5 minuts per arribar a 8:45 del matí. Arrenquem temporada del Suplement i ho fem amb la primera derrota. Som talismà del Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis. El Barça, si demà guanya Mestalla, serà líder en solitari. Roger Nau, bon dia.
8: Bon dia, sí. Primera derrota del Madrid a la Lliga. Els blancs van perdre per 1-0 el camp del Betis en el primer partit de la quarta jornada del campionat. Parrot, al minut 81, va fer el gol dels andalusos i Mbappé, al temps afegit, va fallar un penal que hauria suposat l'empat a 1. Uns minuts abans, al 90, el VAR va anul·lar un gol del davanter del Madrid, Espí, per fora de joc. Mourinho, a la sala de premsa, assegura que no entén per què han perdut.
9: Merecemos ganar, claramente, pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y le salió el gordo.
8: Mourinho carrega també contra l'actuació arbitral, segons el tècnic, massa permissiva amb els bètics.
9: Los jugadores del Betis son más listos que los del Real Madrid. Los del Real Madrid son puros, son naif. Los jugadores del Madrid se levantan inmediatamente. Los jugadores del Betis son más listos.
8: La relliscada del Madrid deixa el Barça amb una oportunitat d'or per posar-se líder en solitari si demà a la tarda, a partir d'un 4:45, guanya el València-Mestalla. Els blaugrana, que viatgen avui, s'entrenaran aquest matí a les 11 a la ciutat esportiva Joan Gamper i després a la 1 roda de premsa prèvia de Hansi Flick. Demà juga el Barça, també ho farà l'Espanyol, que rep el Sevilla a l'RCD Stadium. Mentrestant, també dir que de moment avui es disputen 3 partits, el Rayo Racing, el Villarreal Deportivo i l'Atlètic Club Atlètic de Madrid, amb Julián Álvarez convocat amb els matalassers. Mentrestant, a la segona divisió, el Girona visita avui l'Sporting. A 4:45 de la tarda, el tècnic gironí, Quique Álvarez, sobre la incidència que pot tenir jugar al Molinón.
10: Trobarem un ambient sensacional. De segona, és dels camps més macos de jugar, perquè és un camp que apreta, que anima el seu equip, que apreta el rival, i que ens farà, si hem de guanyar allà, haurem de fer-ho molt bé.
8: El Sabadell, d'altra banda, no jugarà fins dilluns. Els laquinats rebran el Còrdoba a la nova Creu Alta. I a la Lliga Femenina avui juguen els 3 equips catalans a les 12 del migdia. Duel entre l'Espanyol i el Badalona Women en directe per TV3. La davantera blanquiblava, Ona Bardat, ambiciosa als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
11: Volem anar pels 3 punts, tenim ambició, volem guanyar i qui sigui el que se'ns figui davant, sortirem a per tot.
8: I el tècnic de les badalonines, Marc Ballester, diu que és un partit especial.
12: Un derbi català on sabem que hi haurà molta expectació i esperem que l'equip doncs rendeixi el millor possible, tal com hem treballat durant tota la setmana i amb moltíssimes ganes i il·lusió de sumar els primers 3 punts.
8: El Barça, de la seva banda, visita aquest vespre al camp del Sevilla amb les novetats d'Esme Bruc i Quique Natzaret. Les blaugrana, per cert, ja saben quins seran els seus rivals a la fase Lliga de la Champions. Seran l'Arsenal, el Servet Suís i el París a casa, i el Bayern, la Roma i el Kiu Danès a domicili. I encara en futbol internacional, derrota del Paris Saint-Germain per 1-2 contra el Mònaco al Parc dels Prínceps. Ferran Torres no va marcar i poc abans del partit Luis Enrique va renovar com a tècnic dels parisencs fins al 2030. I encara un últim apunt relacionat amb futbol i amb el Barça. Ja està disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i 3CAT un nou episodi del podcast documental Rècords. Es titula Puyol 50 i commemora els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit de futbol. A més, avui...
13: Tocarà Soskov, farà Vaquero i picarà Koeman. Atenció. Koeman toca Soskov, farà Vaquero, pica Koeman!
8: Coincidint amb l'efemèride, l'antena digital de Catalunya Ràdio s'emetran durant tot el dia algunes de les transmissions històriques de Joaquim Maria Puyol, entre elles, evidentment, la primera Copa d'Europa del Barça a Wembley. I obrim bloc poliesportiu parlant primer de bàsquet, perquè l'alè del Barça, Tosin Ebouman, serà baixa com a mínim 3 setmanes per una subluxació a l'espatlla. Per tant, es perdrà la Lliga Catalana i també la Supercopa ACB. També en bàsquet aquest divendres ha començat a Alemanya el Mundial Femení. La selecció espanyola, amb la calellenca Mariona Ortiz, s'ha estrenat amb victòria davant les anfitriones per 53-83. Avui, segona jornada, el combinat espanyol s'enfronta a Mali. També, en handbol, el Barça s'ha classificat per disputar aquest dissabte avui la final de la Supercopa Ibèrica a Vigo. La primera semifinal, els blaugranes van imposar per 39-37 al Porto, tot i que el tècnic, Carlos Ortega, no va quedar gaire content. Declaracions a Sport 3.
14: No, sí. Ha sigut determinades ocasions que els jugadors individuals han estat una mica més agressius, però en termes globals no em estaran gaire bé.
8: El Barça jugarà la final contra l'Sporting de Portugal i acabem amb 2 titulars més per dir primer que la Vuelta avui, jornada de muntanya a la Vuelta, 14a etapa, 154 quilòmetres amb sortida a Jaén i final al port de primera de la Pandera. Enric Mas continua amb el mallot vermell mentre que l'Open dels Estats Units, Carlos Alcaraz, s'ha classificat pels 8ens de final.
1: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Són 2:15 del matí.

0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Tornen els meus ídols al Suplement cada dissabte a l'hora que surt el sol a 8:15 del matí amb el Blai Mercè i l'Olga Ábalos. Bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Periodistes especialitzats de la crònica musical fent homenatges, reivindicant el llegat d'ídols, alguns de més coneguts, d'altres de més anònims, de tot el planeta. I avui comencem, arrenquem temporada amb un homenatge a Dolly Parton, aquesta donassa que va traspassar fa només uns dies i que ens serveix d'alguna manera el seu 80è aniversari. Va dir adéu-siau per reivindicar doncs, el llegat de la cultura pop i popular d'aquesta dona que va marcar precedents amb la música nord-americana country, sobretot, eh?
1: Sí, sí. Diguem que Dolly Parton va aconseguir convertir la música country en pop i fer-la global. Fins i tot va arribar a tocar al festival de Glastonbury l'any 2014, i això per un artista country, i fins i tot amb tema amb molt purista, no?, dintre de la seva trajectòria, és alguna cosa inèdita.
2: Mm-hmm. Una mica el que va aconseguir en el seu moment Johnny Cash, però aportant-ho a una altra dimensió, no?, perquè la figura de Johnny Cash i la de Dolly Parton són una mica antagòniques.
1: Antagòniques totalment.
2: No? Perquè un és de negre cap a dins i l'altre és, doncs, vitalista, estrambòtica...
0: Explosiva.
2: Explosiva, total.
1: Sí, a més, amb lluentons. O sigui, ella lluentons. Era glamour pur i dur, Dolly Parton.
0: Segurament la cançó que més heu sentit d'ella és aquesta.

0: Ara estava escoltant la lletra i realment és brutal. No sé si sabeu la història de Jolene.
1: Explica, explica.
0: És que la Dolly Parton va estar pràcticament tota la seva vida casada amb un home que es va morir no fa gaire. I Jolene era una treballadora d'allà, no sé ben bé on treballava, però que li tirava la canya al seu marit. I aquesta lletra li diu, Jolene, no em prenguis el meu home. No? Després li diu, crec que no puc competir amb aquest somriure que tu tens.
1: Ella, Dolly Parton,
0: sí,
1: ella.
0: Imagina't, no sé si hi ha gaires cançons escrites a una possible amant de la teva parella, no? A mi em recorda una mica Benvolgut de Manel, no? Però en lloc de l'exnòvio és el pretendent. Em sembla magnífic i crec que s'ha de destacar que Dolly Parton era escriptora de cançons.
1: Sí, correcte.
0: Que ella deia
2: les lletres
0: que
2: eren seves.
0: Sí, que sí, la meva veu pot ser molt personal i tot això, però sí, però escriure les cançons, això sí que és meu.
2: Però és una bauassa, també.
0: Sí, sí, no, i tant, i tant.
2: Aquesta cançó ha estat molt versionada, també.
0: Sí, jo he de dir que jo la vaig conèixer per aquesta versió.

0: The White Stripes, jo en el seu moment em pensava que era d'ells.
1: Que era de Jack White, aquesta cançó.
0: Sí, en la meva època universitària, descobrint els The White Stripes, i després vaig estar investigant i dic, no, que és de... I m'ha passat amb moltes cançons, som la Dolly Parton, i digues.
1: No, de fet, la cançó que sentirem, escoltarem a continuació, molt poca gent sap que és de Dolly Parton. Perquè es pensen que és de Whitney Houston, i aquí ja m'avanço
0: una mica de Whitney Houston també és, i després explicarem per què.
1: Sí, segur que escoltem I Will Always Love You, tal i com Dolly Parton la va composar.

0: Expliqueu què està passant, sisplau, a l'estudi.
1: Aquí en el Roger Escapa ens està assenyant el seu braç i pell de gallina.
2: Sí, eh?
0: Però pell de gallina com si estiguéssim a la Sibèria.
1: I aquestes, espigues que té el braç estan electrocutades ara mateix, quasi.
0: No havia sentit mai aquesta
2: gallina. No havia escoltat.
0: I tampoc tenia ni idea que aquesta, l'original, era de Dolly Parton.
2: Doncs des de, amb la veu de Dolly Parton, és una cançó que agafa una pàtina totalment diferent de la de Whitney Houston.
1: Sí, sí.
2: És molt...
1: Hi ha una anècdota que diu la llegenda que Dolly Parton va escriure Jolene i I Will Always Love You la mateixa nit.
2: Correcte.
1: Després ho va matisar i va dir que potser
2: va triar una mica
1: hi havia
2: més,
1: alguns dies de diferència.
0: Molts royalties en una sola nit, eh?
1: Imagina't, és que només aquella nit... vas a compondre aquesta nit, ja està. Ja tens tota
0: la vida feta.
1: La vida teva i la dels seus descendents i dels descendents dels descendents dels descendents.
2: De fet, no se sap ben bé quin és el catàleg sencer, però es diu que té com unes 3.000 cançons sota el seu nom. Per tant, és com que hi ha els seus nets, no, perquè no té fills, però els seus nebots, tota la seva família, ja té...
1: Directament la seva fillola. La seva fillola, Miley. Després ho explicarem.
0: I Will Always Love You, de la Dolly Parton, l'original, i l'encara més aplaudida i segurament més comercialitzada de Whitney Houston, aquesta versió.

0: Trepitjar aquesta cançó és un crim, però em sabria greu que Whitney Houston eclipsés Dolly Parton el dia que li dediquem uns ídols.
1: Ja li dedicarem un altre ídol.
2: Sí, sí,
1: no?
2: Whitney Houston es mereix un, eh? Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Parlar de Dolly Parton és parlar de country, i si parlem de country a casa nostra,
1: ui,
0: Van Zierera.
3: In a

0: que no sé estic...
1: Qui seria la Dolly Parton catalana? Qui seria? Dolly Parton... L'equivalent de Dolly Parton a Catalunya?
2: Home, Tomeu Penya. No?
1: Sí, no.
2: Perdona, tinc un WhatsApp teu de fa uns minuts
1: era pregunta trampa per tu. Era pregunta trampa per tu. Sí, sí. No, no, claríssimament, no?
2: Claríssim. Home, de fet, és el màxim exponent del country a Catalunya,
1: vindria
2: no?
1: Ser,
2: Tomeu Penya.
1: La Dolly Parton catalana vindria a ser Tomeu Penya, però amb el físic de Rosa Maria Sardà. No? Potser, una mica?
3: T'has arriscat aquí, Blai.
2: Ostres!
3: Jo no faré interpretacions.
1: No,
3: ni declaracions, tampoc. Escolta'm, una cosa. Digue'm. Aquesta versió, L'Illes dins d'un riu, també és una versió de la Dolly Parton?
2: És que aquí hem de fer un segon gir de guió, perquè és una cançó que va popularitzar Dolly Parton juntament amb Kenny Rogers. Hi ha un duet famosíssim entre ells dos, però la cançó original, l'autoria és dels Bee Gees.
1: Hi havia de ser per la Diana Ross o pel Marvin Gaye. Entre els germans Gibb dels Bee Gees no es posaven d'acord per qui havia de ser. Total, que al final
2: l'èxit
1: va ser per Dolly Parton.

Dolly Parton, hem comentat abans que té milers de cançons registrades i algunes d'elles ella les ha utilitzat per explicar, doncs, la seva... fer crònica personal de la,

Una cosa molt maca de Dolly Parton és que generava consensos entre tots els sectors, no? Amèrica mateix, tant els conservadors com els liberals, no? Estaven sempre... i els republicans, i els demòcrates, i tots, tots fans de Dolly Parton. També passàvem als artistes de generacions diferents, i de les generacions noves, la gran hereva de Dolly Parton és la seva fillola, la Miley Cyrus. We clawed, we chained our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell. A love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie running for my life. I will always want you.

també pot presumir de dir... Vaig a buscar els supervivents de la banda més important del planeta i els hi vaig a dir si volen cantar una cançó amb mi. I, clar, tothom li deia que sí a Dolly Parton.

0: of wisdom, let it be.
1: Quan va morir Dolly Parton fa uns dies, el mateix Paul McCartney va fer un post a Instagram on deia: finalment, te n'has anat, però parlant de Dolly Parton, però em sento honorat o tinc l'honor, no, de que almenys has cantat una cançó dels Beatles. O, bueno, ell deia, una cançó meva, que també sí. Això és molt Paul McCartney.
2: Ai. Sí, deien on, això de... No em puc imaginar un món sense Dolly Parton.
1: Sí,
2: no?
1: Sí. I aquest, com podeu veure, aquí la veu de Dolly Parton ja està... Ja li han passat els anys, no? I és que gairebé tenia 80 anys, no? Quan va
2: 80,
1: quan ha gravat aquest, aquest tema.
2: Sí, sí.
1: Just abans de fer els 80.
2: Va ser un dels últims, aquest.
1: Que és de l'últim disc que van registrar, que es diu Rockstar, que és precisament on hi ha versions, no? De temes de rock i de pop actuals, o no tan actuals. Born into Kentucky smoke, his mama was his one hero,
3: and he told me her name. Avui homenatge a Dolly Parton des dels meus ídols del suplement. Hem parlat de Dolly Parton, però també hem sentit els The White Stripes, la Whitney Houston, fins i tot Kenny Rogers,
4: Tomeu Penya,
3: Miley Cyrus, Tomeu Penya, Ringo Starr i Paul McCartney. I amb què acabem?
2: Acabem amb una de les últimes cançons publicades de Dolly Parton en col·laboració amb Bells, que és una picada d'ullet de Jolene, no? Son of Jolene, el fill de la Jolene.
1: Sí, és com agafa, com les noves generacions de cantants de country agafen el relleu, no?, del que ha sembrat Jolene.
2: Sí.
3: Olga Ábalos, Blai Mercè, un plaer enorme tornar-vos a tenir de tornada aquí al suplement. Salut.
1: Igualment.
3: Fins dissabte que ve. Pausa i continuem aixecant les persianes al suplement. Adéu.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la

0: temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Passen 4 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
4: Bon dia.
3: Serà un cap de setmana de ple estiu.
4: Sí, les temperatures disparades per un mes de setembre han fet activar el perill extrem d'incendi a 34 municipis. Tot plegat és el preludi d'una tardor amb pluges extremes que Protecció Civil ja avança que seran difícils de preveure.
3: El nou sistema de finançament autonòmic encara el tràmita al Congrés, on no té els suports garantits.
4: Ahir va passar el filtre de les comunitats, només amb el vot a favor de Catalunya i les Canàries, i des de la Moncloa confien que el model entri en vigor el proper 1 de gener. Junts, per ara, s'hi oposa frontalment.
3: D'aquí uns instants saludarem la consellera d'Economia, Alícia Romero, aquí al suplement. El president de Telefònica aposta per impulsar sense complexos la indústria de la defensa a Catalunya.
4: Marc Murtra diu que cal desenvolupar tecnologies pròpies i no dependre de les que es creen fora d'Europa. Ho va dir ahir en un acte organitzat per Foment del Treball.
3: A Manresa, un dels dos joves detinguts per la mort de Carles Vilajosana estava sota vigilància, sota llibertat vigilada per un delicte comès anteriorment.
4: Ho han confirmat fonts de la Fiscalia que apunten que l'altre detingut també havia estat sota aquest règim, tot i que ja havia complert el temps pautat.
3: La Fiscalia veu amb bons ulls que l'Audiència Nacional investigui l'entrada massiva a Ceuta, ara fa un mes.
4: Segons el Ministeri Públic, al darrere d'aquest episodi es podrien haver comès diversos delictes, com l'afavoriment de la immigració irregular per part d'una organització.
3: Una norantena de migrants han arribat aquestes últimes hores a les Illes Balears en 5 pasteres.
4: I en plena crisi migratòria a Ceuta per l'arribada massiva de migrants, la ruta entre el nord d'Àfrica i les Balears s'ha consolidat com un corredor habitual.
3: Donald Trump minimitza el conflicte amb l'Iran.
4: I el considera de poca importància perquè només hi han mort, diu, 18 militars nord-americans. Unes declaracions que arriben poques setmanes de les eleccions crucials de mig mandat.
3: I a Alemanya, aquest cap de setmana, l'extrema dreta podria arribar al poder a Landesaxònia-Anhalt.
4: Alternativa per Alemanya té ara un 41% d'intenció de vot, pràcticament el doble que la conservadora CDU. Unes eleccions regionals que tindran, sens dubte, una transcendència estatal.
3: Aitana brilla com una superestrella en el primer dels 4 concerts al Palau Sant Jordi.
4: Ahir al vespre, la cantant de Sant Climent de Llobregat va fer ballar i cantar durant 2 hores als seus fans en l'espectacle de la gira del seu últim disc, El Cuarto Azul, que és la primera d'abast mundial.
3: I els esports som talismà, el suplement. Arrenquem temporada amb la primera derrota del Madrid a la Lliga, el Madrid de Mourinho, que cau al camp del Betis.
4: Després d'un gol anul·lat per fora de joc i un penal que va fallar en Mbappé, si demà el Barça guanya Mestalla, serà líder en solitari.
3: Marina Laminos, les portades dels diaris a cavall entre el nou sistema de finançament i els concerts d'Aitana.
5: Una Aitana que, segons l'Ara, reivindica com a superestrella Barcelona. La de Sant Climent de Llobregat és la protagonista de la portada, un primer pla seu durant l'actuació, i a sota, un titular. El govern espanyol aprova el nou model de finançament. Espai també a la portada de l'Ara, a la part inferior, per una imatge antiga, en aquest cas de la fàbrica Seat, ara en perill. La superestrella Aitana també és protagonista del periòdico, una fotografia seva somrient amb el braç amunt durant el concert, un artista que apunten obre el seu regnat al Sant Jordi. Hi ha un lateral de la portada i llegim: Seat admet que el seu futur després del 2030 segueix en l'aire. La Vanguardia titula: Hisenda aprova el nou finançament que preveu 21.000 milions més. I la imatge aquí en gran, pràcticament tota la portada, de migrants al carrer de Ceuta esperant una plaça al refugi temporal. I al Punt Avui, un polític controvertit, 150 anys del naixement de Francesc Cambó.
3: La premsa que s'ha dit a Madrid amb la mirada posada a Ceuta, El País, xoca entre el govern i els jutges per la investigació sobre Ceuta.
5: I molt més contundents contra el president espanyol als altres diaris, El Mundo en titular, apuntant que Sánchez imposa el finançament d'Esquerra i ho restringeix tot a Ceuta, a La Razón. Sánchez llança el rei en solitari al viatge a Ceuta i Melilla, i a l'ABC defensa alerta que és un error molt greu publicar els informes de Ceuta.
3: Anys i anys per molts anys, Albert Postils avui bufa 57 espelmes a l'alcalde Jaume Collboni.
6: Hi ha una certesa, que és que Barcelona té un nou alcalde. Va ser diputat del PSC entre el 2011 i el 2014, abans de centrar-se en la política municipal. Va necessitar tres eleccions per convertir-se en l'actual alcalde de Barcelona, després de veure com en els dos primers ho aconseguia Ada Colau.
3: 57 espelmes, Quico Homs.
7: Quan canvia l'anàlisi jurídic? A partir del discurs del rei del dia 3 d'octubre.
6: Militant històric de l'antiga Convergència, va ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona, diputat al Parlament i del Congrés dels Diputats. El 2001 va entrar al govern de la Generalitat de la mà d'Artur Mas i va arribar a ser conseller d'Economia.
3: I 75 espelmes, Michael Keaton.
8: If I leave you with anything, I'm going to leave you with these two words. I'm Batman.
6: És un dels grans actors de Hollywood, a qui segur que heu vist en pel·lícules com Birdman, amb la qual va ser nominat als Oscars i amb la qual va guanyar un Globus d'Or. També es va posar en la pell de Batman, ho sentíem ara, en la trilogia de Tim Burton, un paper que el va fer saltar a la fama mundial.
3: Vida social. Els tiets animaran la festa major de Vidreres, Marta Ferrer.
5: És cap de setmana de festes majors a Catalunya i els de Marató, els de Mataró, en aquest cas, són un dels caps de cartell d'una programació musical en què també actuaran Senyora Tomassa i Les que faltaven, entre d'altres. El duo repassarà tota la seva discografia i en especial el seu últim disc, Cafè pels més cafeteros. Això serà a les barraques de Vidreres a partir de 11:15 de la nit. L'entrada és gratuïta.
3: És cap de setmana de Festa Major Sabadell, avui concert de Macaco.
5: Juntament amb Nil Moliner, els dos artistes posaran banda sonora a l'Eix Macià de la ciutat, tot això en una jornada que tancarà la sessió de DJ Panda. Els concerts arrenquen a mitjanit i també són tots gratuïts. A cop de
3: rock, vull viure. I al Coliseum torna un dels musicals catalans més estimats, aquest cop de rock.
5: 15 anys després de la seva primera estrena, la companyia La Barca d'Osona recupera el musical de Degoll de Gom, que ens presenta un grup de joves de l'Empordà que tenen una banda de música i tres amigues de les Terres de l'Ebre que es troben un estiu i mútuament es trastocaran tots els esquemes. Avui a funció a les 5 de la tarda i a les 9 del vespre queden poquíssimes entrades per 25 euros.
3: I al Heartbreak Hotel s'hi pot veure Ella i Màquina.
5: Sergi Balbel escriu i dirigeix aquest text que mostra amb ironia i sentit de l'humor l'alienació del món contemporani i el desafiament d'una dona a l'ordre establert. Tot plegat protagonitzat per Agatha Roca i Enric Cambrai. Avui la funció és doble a 17:45 de la tarda i a les 8 del vespre i es poden comprar entrades per entre 19 i 29 euros.
3: 4 minuts per les 8, és l'hora del conte del nostre guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Tocar fusta.
9: El seu esperit aventurer els havia portat a fer una travessia a peu del desert. Tot estava anant com una seda. Suportaven bé les oscil·lacions de temperatura. Havien calculat a la perfecció les provisions i caminaven a un bon ritme. Fins que un d'ells va dir: «Toco fusta perquè tot continuï així». Volent conservar la bona sort, l'únic que va fer va ser espantar-la, perquè allà on eren, la fusta era un bé escàs, i per evitar que el desig se'ls girés en contra, es van posar a recórrer quilòmetres i quilòmetres, ja no en direcció del seu destí original, del qual se n'havien oblidat, sinó a la recerca d'un oasi amb les seves palmeres. A la fi, van trobar el que buscaven. Van arribar baldats, no podien dir ni fava, i ja no els quedava menjar. Tota l'expedició, inclòs el bocamoll que els havia enviat a tocar fusta, es van abraçar a les palmeres, somicant sota un sol de justícia i pregant perquè algú els vingués a rescatar el més aviat possible.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
10: Amics, bona tarda a tothom. Saludem els nostres oients des de l'estadi del Barça... Quan
11: 50 anys de transmissions de futbol en català, des del 5 de setembre del 1976.
2: I a Catalunya Ràdio ho estem commemorant. Presentem el podcast Puyal 50, un viatge en el temps per descobrir els secrets que van envoltar aquella primera transmissió en català, les gestions polítiques, els personatges clau, la reacció de l'audiència.
11: Puyal 50, una edició especial del Rècords a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: I a més, aquest dissabte coincidint amb el 50è aniversari, des de les 8 del matí...
12: Messi, encara Messi...
2: Recuperem íntegrament algunes de les transmissions més importants de la trajectòria d'en Puyal.
12: Això pot ser gol, compte, gol!
2: Aquest dissabte, 8 transmissions senceres de 8 partits mítics a través del canal exclusiu digital.
11: Commemorem 50 anys de futbol en català.
2: A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. El suplement, amb Roger Escapa.
3: 2 minuts per les 8. Sometimes.

0: Camí de les 8, amb les recomanacions musicals del nostre tècnic de sol, Blai Iniesta. Blai, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Per què ens portes aquesta cançó avui?
1: Perquè un 5 de setembre del 1981, els anglesos Soft Cell van arribar al número 1 de les llistes del Regne Unit amb el tema Tainted Love. El que molts no sabíem és que la cançó original, la que estem sentint, la va gravar la cantant de soul, Gloria Jones, el 1964.
0: Salut i ràdio, Blai.
1: Salut i ràdio.

0: El Suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: El 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana, recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un jove de 16 anys ha mort com a conseqüència de les ferides patides per un atropellament registrat durant la matinada de dissabte a la zona de Llumineres a Castelldefels. L'accident es va produir al voltant de les 12:05 de la matinada i va deixar dues persones més ferides. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques, que van atendre les tres persones afectades. Malgrat l'assistència rebuda, el menor va morir a causa de la gravetat de les ferides. Les altres dues persones implicades també van necessitar atenció sanitària, tot i que no s'han facilitat informació oficial més concreta sobre el seu estat de salut. Segons la informació comunicada per la policia local, el conductor del vehicle va abandonar el lloc dels fets després de l'accident. Posteriorment, els agents el van localitzar al seu domicili, on va quedar detingut. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'esclarir com es va produir l'atropellament i determinar-ne totes les circumstàncies. En aquests moments no s'han comunicat oficialment les causes de l'accident i, per tant, la investigació continua oberta. El cos policial ha traslladat el condol a la família, a les amistats i les persones pròximes al jove mort. També ha expressat el desig d'una ràpida recuperació per les altres dues persones ferides i ha manifestat el seu acompanyament als familiars i als éssers estimats de la víctima en aquests moments de dolor. Castelldefels inicia el setembre amb una represa de diverses obres municipals que havien reduït el ritme o s'havien aturat temporalment durant les setmanes centrals de l'agost. Aquests treballs s'hi afegiran aproximadament noves actuacions planificades en diferents barris. Un dels projectes en marxa és la remodelació de l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 319, al barri de Montmar. L'actuació es desenvolupa en tres fases i inclou la millora de voreres, l'asfalt, l'enlluernat públic i la xarxa d'aigua, així com la incorporació d'arbrat i mobiliari urbà. L'Avinguda 319, entre l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 309, queda anul·lat l'estacionament al tram afectat i es manté la circulació en un únic sentit. A l'Avinguda Diagonal també es preveu soterrar els serveis de telecomunicacions i la xarxa elèctrica, a més de crear una petita rotonda a la intersecció amb les avingudes 319 i 311. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, avançava dijous passat en declaracions a Ràdio Castelldefels el calendari de les principals actuacions que estan en marxa i de les que començaran durant les pròximes setmanes. L'escoltem.
3: Hay muchas obras que las hemos visto trabajar prácticamente hasta hace muy poquitos días, que ya con la situación ya que estamos de calor en agosto y que también todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pues hay alguna que otra obra que ha parado la semana pasada y esta y que se reemprende la semana que viene, ¿no? Obras, por ejemplo, como la Avenida Diagonal, como la 319, como la calle Barcelona, que son obras importantes, el nuevo aparcamiento, la nueva 100 plazas de aparcamiento que vamos a hacer detrás de la estación, todas esas obras están en curso, por no hablar también de los pabellones, ¿no? Tanto el nuevo pabellón de Cambinader, que será un doble pabellón, la semicubierta de Can Roca, que dejará de ser semi para ser cubierta. Bueno, todos estos proyectos están en marcha, se está trabajando, y ahora otros muchos que van a empezar a lo largo del mes de septiembre, por ejemplo, el Paseo Brollado, en el barrio de Bellamar, en breve tienen que empezar las obras, o en la Plaza de la Democracia, y por tanto, con el inicio del curso escolar y del curso político, también es el inicio también del curso de muchas obras, que por planificación, pues ahora van a comenzar en el mes de septiembre.
2: Entre aquests projectes hi ha l'ampliació de l'aparcament públic provisional del carrer Barcelona, que tindrà capacitat per 128 vehicles. La intervenció inclou també una nova vorera i la connexió del carril bici del carrer Molinot amb el carrer Doctor Romol Claverol. En l'àmbit esportiu continuen les obres del nou poliesportiu de Can Vinader i la cobertura total de la pista de Can Roca. El nou pavelló de Can Vinader disposarà de prop de 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors i 4 vestidors. A Can Roca, la pista semicoberta es convertirà en un espai totalment cobert amb noves façanes, revestiment acústic i un escenari retràctil. També està prevista la millora de l'entorn de la plaça de la Democràcia amb 30 noves places de zona verda, actuacions al paviment i nou mobiliari. Aquest conjunt d'obres pot comportar afectacions puntuals a la mobilitat i a l'estacionament. Per això es recomana a la ciutadania que respecti la senyalització provisional i consulti la informació municipal sobre els canvis que es puguin produir a cada zona.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: El trenet turístic de Castelldefels enfila els darrers dies de servei amb un balanç positiu i amb una resposta ciutadana que es manté estable respecte a temporades anteriors. Les dades municipals indiquen que aquest estiu ja s'han superat els 4.000 usuaris, una xifra que confirma la consolidació d'una iniciativa que combina mobilitat, lleure i promoció turística de la ciutat. El servei es va posar en marxa el passat 26 de juny i fins al 6 de setembre connecta alguns dels principals punts d'interès del municipi. El recorregut inclou parades al carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ana Clau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11, facilitant els desplaçaments entre el centre urbà i la zona de platja i alguns dels espais més visitats de Castelldefels. Més enllà de la seva funció turística, el trenet s'ha convertit també en una proposta d'oci familiar molt vinculada als mesos d'estiu. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assegura que el servei és un dels atractius més ben valorats per la ciutadania com per les persones visitants.
3: El trenet es un éxito garantizado, ¿no? Primero porque yo creo que es el trenet más cerca a la capital de Barcelona, que es la de Castelldefels, y por tanto son muchas las personas, no solo de Castelldefels, sino que vienen de fuera, vienen de Barcelona a disfrutar de nuestro trenet turístico, de darse un paseo por las calles de Castelldefels, donde además es un espacio familiar. Yo veo como son muchísimos los abuelos y las abuelas que van con su nieto, con su nieta, disfrutando del trenet y pasándoselo bien, y por tanto es un punto de encuentro, ya no solo es una atracción turística, sino entiendo que es un espacio también para generar ese vínculo entre diferentes generaciones. Eso también lo vimos en Las Peñas, que también fue muy bonito ver cómo el abuelo, el hijo y el nieto estaban juntos disfrutando de la fiesta mayor. Eso no había sucedido. Bueno, pues en el trenet un poco se repite el mismo patrón y por tanto pues ese es atractivo turístico. Estamos en cifras que ya superan de largo los 4.000 visitantes del trenet, que han utilizado el trenet, y por tanto, pues bueno, en cifras muy parecidas a las del año pasado, ahora cuando termine la temporada del trenet turístic.
2: Les xifres registrades durant la temporada mostren una afluència constant de passatgers. Ja a principis d'agost, el servei havia superat els registres dels mateixos períodes de l'any 2024 i 2025. Les dades disponibles fins al 23 d'agost apuntaven a més de 4.000 usuaris acumulats, una xifra a la qual encara s'han d'afegir els resultats d'aquests dos últims finals d'agost i els primers dies de setembre. Una part destacada dels viatgers correspon a les famílies amb infants, però també a col·lectius que han utilitzat el servei de forma organitzada. Durant l'estiu, diferents escoles bressols, casals i activitats de lleure del municipi han reservat places per realitzar desplaçaments en grup. Entre elles hi figuren la Llar Niu de Somnis, Escola Bressol Angelots o participants de les activitats de divers esports que han aprofitat el trenet com una activitat complementària dins la programació estival. La major part dels usuaris han fet ús del servei en franges de tarda i vespre, coincidint amb les hores de més afluència a la zona de platges i amb més temperatures agradables. Aquesta tendència ja s'havia observat en temporades anteriors i reforça el paper del trenet com una alternativa de mobilitat i lleure durant els caps de setmana de l'estiu. La temporada només s'ha vist afectada per dues incidències puntuals. El 5 de juliol el servei no va poder funcionar a causa del pas del Tour de França per Castelldefels, mentre que una avaria va obligar a suspendre una altra jornada durant el mateix mes. Tot això i la resta de les activitats s'han desenvolupat amb normalitat. Les tarifes assequibles i un recorregut que permet descobrir diferents espais emblemàtics de la ciutat d'una manera diferent fan que el trenet turístic es prepari per acomiadar una nova temporada estival amb excel·lència. L'experiència acumulada durant els darrers anys i la fidelitat d'un públic familiar que repeteix cada estiu consoliden aquesta proposta com un dels serveis turístics i de lleure més reconeguts de Castelldefels. Les ballades de sardanes d'estiu van posar diumenge el punt i final a una nova temporada a la plaça de l'Església després de 2 mesos de programació. Organitzades pel grup sardanista de Castelldefels, les sessions setmanals han tornat a convertir aquest espai del centre de la ciutat en un punt de trobada per als aficionats a la cultura popular catalana. Des de l'entitat fan una valoració positiva de la temporada i destaquen tant l'assistència de públic com la participació de balladors procedents d'altres municipis de l'entorn, que han contribuït a mantenir l'activitat i l'ambient habitual de les ballades d'estiu. La secretària del grup sardanista Castelldefels, Pepa del Cacho, també posa en valor la qualitat de les cobles participants i algunes de les novetats que s'han incorporat aquest any, com la col·laboració amb la representació de la llegenda del Garigot durant la Festa Major.
4: La veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, Viladecans, a Begues. Normalment sempre també venen a ballar. I bueno, doncs ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les cobles han estat molt bé, totes les cobles. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la cobla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així. Sí. I que bueno, és una cobla que té un prestigi i és molt bona. I clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta cobla tan bona i ho vam passar molt bé. Aquest any també hem fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions també per col·laborar amb l'agrupació de cultura popular.
2: La darrera ballada es va celebrar diumenge amb l'actuació de la cobla de Ciutat de Cornellà i va incloure diversos sortejos entre les persones assistents. Amb aquesta cloenda, el cicle estival s'acomiada fins l'any vinent després d'haver mantingut una de les cites tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Més enllà del tancament de la temporada, l'entitat ja prepara activitats pels pròxims mesos. Entre elles destaca una nova edició del curs per aprendre a ballar sardanes que començarà a l'octubre i que enguany arribarà a la tercera edició. El grup sardanista també treballa en l'ampliació dels continguts de la seva pàgina web, on vol incorporar material històric, fotografies i informació sobre activitats que organitza el municipi. La mateixa Pepa Cacho explica quines seran les pròximes cites del calendari de l'entitat.
4: Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació en una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els tindràs que presentar tu, ja te diré. També estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Val? Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar ballar sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això també s'està tot el dia allà i bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som 4 persones només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda.
2: Una de les preocupacions del grup sardanista continua sent la incorporació de noves persones sòcies i voluntàries, especialment entre el públic més jove. L'entitat considera que comptar amb més col·laboradors facilitaria impulsar projectes de divulgació i activitats a les escoles per donar a conèixer la sardana entre les noves generacions. Escoltem Pepa Cacho, secretària del grup sardinista.
4: perquè gent jove no s'acosta. Vull dir, la gent que s'acosta, si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crius tinguessin aquest interès, no? Què passa? Que ja et dic, nosaltres som quatre persones, hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? Sí que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs. És complicadet. Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, doncs suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, doncs, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas, i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que jo entenc, la gent jove ara té estudis i coses d'aquestes, tampoc no pot disposar del temps, no?
2: D'aquesta manera, les ballades de sardanes tanquen una nova temporada d'estiu després d'haver tornat a omplir la plaça de l'Església de Música i Cultura Popular. Mentre el grup sardanista ja posa la mirada en les activitats de tardor i en els projectes de futur per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels va estrenar un nou portal estadístic dedicat a l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. La plataforma, impulsada per l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, l'OMSICA, permet consultar de forma visual i interactiva diferents indicadors relacionats amb el trànsit aeri i el soroll associat als sobrevols que afecten la ciutat. L'espai incorpora dades sobre els nivells acústics, nombre de vols que sobrevolen Castelldefels i les diferents configuracions de pistes de l'aeroport. Un factor clau perquè determina les rutes que segueixen els avions durant les operacions d'enlairament i aterratge. L'objectiu és oferir informació pública i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer amb més detall l'evolució de l'activitat aeroportuària i contrastar-la amb la seva experiència quotidiana. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que la nova eina neix per donar resposta a una percepció ciutadana molt estesa sobre l'increment dels sobrevols al municipi.
5: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
2: A través del portal es poden consultar dades diàries i mensuals que permeten analitzar tant l'evolució dels vols com els nivells de soroll registrats pels sistemes de monitoratge. La voluntat municipal és ampliar progressivament la informació disponible perquè els usuaris puguin comparar diferents períodes temporals. Escoltem Daniel Lirio.
5: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, bueno, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
2: Entre les funcionalitats més destacades hi ha la possibilitat de conèixer quants avions han sobrevolat la ciutat en un dia concret, quins nivells acústics van generar i en quines franges horàries es van concentrar aquests episodis. També es poden comparar les dades entre mesos i distingir si els moviments corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament. Escoltem el Daniel Lirio.
5: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
6: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
5: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
2: Una de les altres informacions que incorpora el portal és la relacionada amb les configuracions de pista. Segons explicant des de l'OMSICA, les condicions meteorològiques, especialment el vent, poden obligar a modificar l'operativa habitual de l'aeroport. Quan això passa, augmenta la probabilitat de que els avions sobrevolin Castelldefels de manera continuada. Escoltem com ens ho relatava el responsable de l'OMSICA.
5: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
2: Paral·lelament a la posada en marxa del nou portal, l'Ajuntament també ha difós informació sobre les conclusions de diversos estudis científics i informes internacionals que analitzen els efectes del soroll ambiental en la salut. Segons la documentació recollida per l'OMSICA, l'exposició contínua del soroll aeronàutic s'ha relacionat amb alteracions del descans nocturns, efectes sobre el benestar psicològic i un major risc de determinades afeccions cardiovasculars. Des de l'entitat Prou Soroll, el seu membre, Josep Maria Casanella, recorda que la contaminació acústica és una problemàtica que afecta a nombroses poblacions situades a l'entorn dels aeroports.
7: És un problema de Castelldefels, de Cabà, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la Comunitat Europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra i on s'enlairen els avions.
2: Els experts assenyalen que un dels elements que fan especialment rellevant aquest tipus de contaminació és que els seus efectes no sempre són immediatament perceptibles. Tot i això, la literatura científica analitzada per organismes com la Organització Mundial de la Salut indica que l'exposició prolongada al soroll pot acabar repercutint en la qualitat de vida i en la salut de la població. Escoltem a Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll, com ens explica l'impacte sobre la nostra salut.
7: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la una i mitja passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5 i mitja en despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en són conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
2: Des de l'Ajuntament recorden que el nou portal té una finalitat informativa i divulgativa i que continuarà incorporant noves dades durant els pròxims mesos. La intenció és oferir una eina de transparència que permeti seguir l'evolució de l'activitat aeroportuària i disposar d'informació contrastada sobre una qüestió que genera interès entre part important de la ciutadania de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La plaça de l'Església va acollir aquest dimecres la concentració de suport a la població de Ceuta convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, adherint-s'hi així a la iniciativa impulsada per la Federació Espanyola de Municipios i Províncies. Segons les dades facilitades pel consistori, més de 1.500 veïnes i veïns van participar en l'acte sobre el lema Castelldefels amb Ceuta. L'acte va començar amb la lectura d'un missatge institucional que emmarcava la convocatòria dins de les mostres de solidaritat que es van celebrar simultàniament en diversos municipis de l'Estat. Durant la concentració, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va agrair la resposta de la ciutadania i va destacar el significat de la jornada coincidint amb la celebració del Dia de Ceuta. També va posar en valor el caràcter plural de la ciutat autònoma i la convivència entre diferents comunitats que formen part. Així ho explicava l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
8: Quiero, por tanto, en primer lugar, daros las gracias por estar presente en este acto de apoyo a la ciudad de Ceuta, un acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y Castelldefels, como no podía ser de otra manera, como municipio que forma parte de esa red, se ha adherido a esta concentración. Hoy, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta. Hoy, por tanto, es un día importante para esa ciudad, pero también para todo nuestro país, que vivió como los días 30 y 31 de julio unas 80.000 personas entraron de manera masiva y sin control en la ciudad autónoma. Quiero mostrar, por tanto, a todos vosotros nuestra gratitud por estar hoy aquí presente para que Castelldefels pueda también mandar ese anhelo, esa solidaridad con el pueblo de Ceuta. Muchísimas gracias. Pero Ceuta también es una ciudad singular, es una ciudad pacífica, es una ciudad plural, es una ciudad diversa, en la que desde hace cientos de años conviven diferentes tradiciones, culturas y religiones. Cristianos, musulmanes, judíos, forman parte de la realidad social de esa ciudad, que también forma parte de su identidad. Una convivencia que durante muchos años ha sido pacífica y que hay que preservar y proteger.
2: En la seva intervenció, Reyes també va defensar la necessitat que les administracions donin resposta a les situacions excepcionals que afecten els territoris i la seva ciutadania en referència a les sis circumstàncies que viu actualment la ciutat autònoma. L'alcalde de Castelldefels ho expressava en aquests termes.
8: Y queremos también trasladar un mensaje. Ceuta no se puede sentir abandonada. España no puede mirar a otro lado cuando una de sus ciudades está atravesando una situación extraordinaria y el gobierno tiene la responsabilidad que no la puede delegar. No es suficiente con comunicados, no nos valen declaraciones, no vale decir que estamos preocupados. No, cuando una ciudad española necesita ayuda, el Estado tiene que responder y responder con hechos. Eso es lo que tiene que hacer nuestro país.
2: La concentració es va tancar amb un missatge de fraternitat i suport a la població ceutí. Des del govern municipal es va remarcar que l'adhesió a la convocatòria responia a la voluntat d'expressar solidaritat institucional amb una altra ciutat de l'Estat en un moment complex. Sobre els motius que han portat Castelldefels a sumar-se a la iniciativa, també parlava l'alcalde Manu Reyes.
8: Desde los ayuntamientos sabemos lo que significa perfectamente lo que es estar en primera línea. Cuando hay un problema, cuando un ciudadano o una familia necesita ayuda, cuando nuestros vecinos necesitan algo, acuden evidentemente a la puerta de su ayuntamiento. Por eso entendemos lo que Ceuta está padeciendo y lo que está atravesando en esta situación excepcional. Y por eso Castelldefels ha decidido hoy estar aquí, porque el municipalismo también va de esto. Porque el municipalismo también va de ayudar a otras ciudades, en que los vecinos de Castelldefels sepan más, mirar más allá de las fronteras del límite territorial de nuestra ciudad. Y que cuando una parte de España tiene un problema, el resto de España responde. Y hoy quiero que desde esta plaza salga un mensaje que llegue hasta Ceuta, a sus instituciones, a sus trabajadores, a sus familias, a sus jóvenes, a su gente mayor, a todos sus ciudadanos. Castelldefels está con vosotros.
2: Paral·lelament, aquest dijous a les 7 de la tarda està prevista una nova concentració a la plaça de l'Església convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels, conjuntament amb altres forces polítiques i entitats socials. Segons el manifest difós pels organitzadors, l'acte vol defensar la convivència, els drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social davant la situació que afecta Ceuta. D'aquesta manera, la plaça de l'Església tornarà a ser escenari d'una mobilització ciutadana relacionada amb els esdeveniments que viu la ciutat autònoma, aquesta vegada des d'una iniciativa impulsada per diferents actors socials i polítics del municipi. Una actuació de la policia local de Castelldefels la matinada del 27 d'agost va donar lloc a un operatiu en conjunt amb els Mossos d'Esquadra que va acabar amb la detenció i la intervenció de droga. Els fets es van produir la nit del 27 d'agost quan una patrulla de la policia local de Castelldefels va observar el comportament sospitós de dos vehicles a la zona de l'avinguda de la Pineda. Segons ha explicat el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, en declaracions a Ràdio Castelldefels, l'actuació va començar a partir de l'observació dels agents durant el seu servei ordinari.
9: Va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany, I de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualque cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla nostra que anava a un control d'economia, que anava amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11. Dos vehicles sospitosos i la patrulla va... Bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més que era de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat.
2: La intervenció va activar un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra després de que els vehicles abandonessin el lloc de manera precipitada. La coordinació entre els diferents cossos policials va permetre fer un seguiment de la situació i desplegar els protocols previstos per a aquest tipus d'incidències. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar la persecució d'un dels vehicles i els resultats de les primeres actuacions policials.
9: Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle juntament amb Mossos i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna i vam, de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà a l'acte. I després va continuar, doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament, al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna.
2: Segons la informació facilitada per la policia local, el dispositiu va culminar amb la detenció d'una persona i la intervenció de diverses substàncies. El Leo Piqué detalla el material intervingut i l'estat actual de les diligències policials.
9: En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, una ACP, o és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duien material per tal de poder actuar de forma desapercibida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
2: El responsable policial també ha destacat la importància de la coordinació entre els cossos de seguretat per gestionar situacions d'aquestes característiques. Sobre aquest treball conjunt entre els cossos policials, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels n'explica el funcionament.
9: Nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta ja una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, el Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones.
2: Des de policia local també s'ha remarcat que en qualsevol persecució o intervenció de risc la prioritat és garantir la seguretat ciutadana dels agents i de la resta d'usuaris de la via pública. Així, Leo Piqué ha volgut posar en valor la tasca dels agents que van participar en el dispositiu i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
9: Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
2: La investigació continua oberta i haurà de determinar ara la procedència de la droga intervinguda, així com les possibles activitats delictives relacionades amb aquest cas. Des de la policia local destacant que l'actuació es va iniciar gràcies a l'atenció i la capacitat d'observació dels agents sobre el terreny, un element que sovint resulta clau en la detenció dels fets delictius. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat una nova temporada d'estiu amb un balanç positiu tant pel que fa pels visitants com la participació en les activitats programades. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Castelldefels, l'equipament ha rebut aquest estiu 4.840 persones i ha registrat 1.125 participants en les 25 propostes que s'han desenvolupat durant els mesos de juliol i agost. La directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, i responsable de Biblioplatja, Míriam Huguet, destaca les bones xifres registrades aquesta temporada i la resposta del públic a les diferents activitats organitzades.
10: La Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els dos espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Un dels moments més destacats de l'estiu va arribar el passat 12 d'agost amb l'eclipse solar, un esdeveniment que va reunir unes 2.000 persones a la platja de Castelldefels i que va marcar bona part de la programació de la Biblioplatja. Al llarg de les setmanes prèvies es van organitzar activitats, propostes divulgatives relacionades

0: estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany.
1: L'equipament compleix ja 5 anys a l'actual ubicació, al Passeig Marítim, i segons assenyalen des de la biblioteca, la resposta del públic confirma que aquest emplaçament s'ha consolidat progressivament com una proposta cultural integrada dins de l'oferta estival de la ciutat. La responsable de Biblioplatja valora aquesta evolució del creixement que ha experimentat el servei durant els darrers anys.
0: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
1: Pel que fa a la programació dels espectacles de màgia, han tornat a ser una de les activitats amb més assistència, especialment les actuacions de la maga Melanie i Marcos Mago. La temporada també ha inclòs Hores del Conte, activitats mediambientals i col·laboracions amb diverses entitats, configurant una oferta pensada per arribar a públics de totes les edats. Míriam Huguet fa balanç de les activitats que han tingut una millor resposta aquest estiu.
0: La màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes Hores del Conte ben explicades, si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les Hores del Medi Ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja, així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les Hores del Conte, doncs jo et diria que les que hem triat aquest any ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
1: Les darreres activitats celebrades abans del tancament també van registrar una bona participació. Entre elles va haver-hi una nova sessió dedicada a l'astronomia, l'espectacle de màgia de Marcos Mago i una activitat de sensibilització ambiental relacionada amb la fauna marina, posant el punt final a 2 mesos d'intensa activitat cultural a la platja. Després del tancament de la Biblioplatja, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado es prepara ara per reprendre el seu ritme habitual. L'equipament recuperarà el seu horari ordinari a partir del dia 14 de setembre i posarà en marxa novament les activitats regulars adreçades als diferents públics.
2: Ha estat notícia aquest divendres.
1: Castelldefels va rebre aquest dijous la visita oficial d'una delegació japonesa integrada per 25 representants de l'Associació de Foment Municipal de la Prefectura d'Ibaraki. La jornada va començar amb una recepció institucional a l'Ajuntament encapçalada per l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que va donar una càlida benvinguda als representants japonesos i va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
3: En nombre del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
1: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escolar.

0: La Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
1: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, Y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación, y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
0: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
2: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, I la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra, doncs estava ja latent en tot moment. Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrpret, doncs, però va ser com que a poc vam veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven com més contents.
0: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació.

0: En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanzan Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor.
1: Així comença Don Quijote de La Mancha, de Miguel de Cervantes. I per què comencem el programa d'avui amb aquesta cita? Doncs perquè, com bé sabeu, de tant en tant ens agrada portar a judici personatges famosos de la literatura i decidir si són culpables o innocents dels càrrecs que ens inventem. I avui arriba el moment de pujar a l'estrada a Don Quijote de La Mancha.

0: I qui m'ajudarà a impartir justícia? Doncs a la meva dreta, la Mireia, bon dia.
1: Aquí jo sóc l'advocada del meu representat, el senyor Alonso Quijano.
0: La senyoreta Carla.
2: Buenos días.
0: Jutgessa, atenció. Senyora, senyoreta jutgessa. I en Nacho, bon dia.
3: Bon dia.
0: Que
3: jo
0: serà?
3: Sóc el jurat popular.
0: Ah, efectivament. Tu impartiràs sentència.
3: Bueno, de popular no hi ha nada, perquè soy l'única.
0: I la jutgessa Carla, doncs, dictarà quin és el càstig o no que li hem d'impartir.
2: Les pido de antemano un poco de seriedad en el asunto, ¿vale?
0: I una servidora, la Misha, doncs, serà la fiscal.
1: Doncs tu, Misha, hauràs de presentar els càrrecs.
0: Mm-hmm. Doncs sí, senyores. Jo, l'Estat, presenta càrrecs contra el senyor Alonso Quijano, conegut com Don Quijote de la Mancha. Primer de tot, per desperfectes a la propietat, d'acord? En segon lloc, també per... no em sortirà el nom. Com és quan hi ha revoltes i que fas disturbis? Altercats públics, gràcies. Sí. Gràcies, senyora jutgessa.
2: Per això estamos.
0: Desperfectes a la propietat, altercats públics i, bàsicament, ser un perill per la societat. I per què vaig exposar el meu cas? Perquè no només... doncs això, don Alonso Quijano ha intentat destruir propietat agrícola com són molins de vent que la gent necessita per fer farina i per sobreviure, sinó que a més va atacar ara no em surt la paraula, rebaño. Déu meu, com estic avui? Estic una mica de Quijote, jo, avui.
2: A veure si te vamos a tener que juzgar a ti.
1: Conflicte d'interessos, senyoria.
0: En fi, ja em vindrà la paraula, però en fi, que va atacar un grup d'ovelles, d'acord? I no només això, sinó que es va enfrontar amb un senyor basc que no li feia res, que no li havia fet res, el pobre senyor, i fins i tot va alliberar uns presos que no tenia dret a posar en llibertat, entre d'altres coses. Vull dir que, atenció, aquest home és un perill públic.
2: Lo de los presos es importante porque estás dejando libre peligro social,
0: exacte,
2: público.
0: Exacte.
3: Como él.
0: Efectivament.
2: Vostè què tiene que añadir?
1: Doncs jo, senyoria, per defensar el meu representat, primer s'ha de dir que aquest senyor no actua en plena possessió de les seves facultats mentals. La seva percepció de la realitat està profundament alterada. L'acusat mostra símptomes de compatibles amb un trastorn delirant, ja que interpreta situacions quotidianes com si formessin part d'un món de cavalleries i d'aventures inexistents. Aquesta obsessió pels llibres de cavalleries i l'aïllament progressiu haurien afavorit aquesta desconnexió entre realitat i ficció. En cap cas el meu representat actua amb voluntat criminal ni en consciència del real dany que pot causar. I moltes de les seves accions neixen d'una necessitat patològica de sentir-se útil, heroic i reconegut en un món que ell percep com injust o mediocre. A més, diversos testimonis afirmen que el Quixot alterna moments de gran lucidesa amb episodis de clara alteració mental, el fet que reforça la idea de que té un trastorn psicològic i no una conducta maliciosa. Jo crec que no estem davant d'un home malvat, sinó davant d'un home que va perdre el límit entre els llibres i la realitat.
0: Uau.
2: Uau. Uau. Sé contra esto que puedes hacer, Misha, nada.
0: És que, en fi, la carta de problemes mentals, això, senyora advocada, això està molt vist. Vostè és la que ha llegit molts llibres? És vostè la que ha llegit molts llibres de ficció? Perquè aquest home hagi estat o no hagi estat conscient dels seus actes, ha causat una sèrie de desperfectes que han sigut molt greus, que tots nosaltres amb els nostres impostos estem pagant els desperfectes i que requereixen una compensació.
2: A ver, yo creo que aquí lo de menos es la compensación económica, sino la simbólica. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta es que por mucho que estés mal de la cabeza, has cometido unos hechos.
0: ¿Pero qué?
2: Espera, no me interrumpan. Vale, has cometido
1: unos...
2: A la señoría, a la jueza, vale. Vale. Has cometido unos hechos. Entonces vas a ser culpable, seguramente. Pero, ¿cómo se deriva? Claro, porque si tú no estabas en plenas facultades, pero igualmente has cometido unos hechos. Esos hechos hay que pagarlos, de la forma en la que sea. Pero, ¿cómo va a ser la pena? Pues ya se decidirá, porque si no estabas en plenas facultades, tampoco lo has hecho conscientemente ni de forma planeada.
0: Amb el seu permís, senyoria. D'una banda, primer dir que la paraula que estava buscant abans era ramat. Ja m'ha vingut. Bueno, mentida, l'he buscat a Google perquè estava molt espessa. Necessito dir-ho. I segon, la Fiscalia demana realitzar un judici conjunt, no només... és a dir, no jutjar independentment el senyor Alonso Quijano, sinó que també volem que es faci un judici conjunt amb en Sancho Panza, efectivament, amb el senyor Sancho Panza, perquè creiem que, si bé la carta de inagilació mental podria tenir cabuda i podria ser versemblant en el cas d'Alonso Quijano, el seu ajudant, el senyor Sancho Panza, estava perfectament en les seves perfectes capacitats físiques i mentals i el volem acusar de còmplice de tots aquests càrrecs. Primer, perquè va ser còmplice i segon, perquè no va intentar evitar que tot això passés. Per
2: no
0: tant...
2: és verdad. En el libro... En el...
0: Senyora jutge, no en tot verdad. Cas, vostè no ho ha de dir. Això m'ho haurà de rebatre la senyora.
2: Però que en el libro... Que yo me lo tuve que leer para segundo de bachillerato, ¿sabes?
1: Yo no digo nada, soy un mero espectador.
0: Però no està aquí, senyora advocada, que no protesta.
1: No, no, perquè es m'està donant raó ahora, jutge, que sí. A part d'això, i que el senyor Sancho Panza no és el meu representat, però la jutgessa anava completament encaminada en què el senyor Sancho Panza intenta frenar-lo en diverses ocasions. Això per un costat. Per altra banda, crec que el senyor Alonso Quijano, el meu representat, no seria just que anés a presó quan té un problema mental. El correcte hauria de ser derivar-lo a una institució psiquiàtrica on se li faci un tractament i, posteriorment, en qualsevol cas, serveis de la comunitat, ja que ell no era conscient d'estar fent mal, completament al contrari. Ell volia fer bé. I per rehabilitar, com és el fet de la justícia que pretén rehabilitar els individus, la presó no només seria un càstig injust, sinó seria totalment contraproduent a la seva psique.
0: Però precisament perquè el senyor Sancho Panza sí que estava en plenes facultats i estava acompanyant el senyor Quijano.
2: Però com demostra vostè que estava en sus plenes facultats?
0: No, perquè l'hem fet avaluar per una psicòloga. Vale. Li presento el certificat.
2: Vale. És que no l'havia mencionat.
0: Si vol, la podem fer testificar també, aquesta experta.
2: Vale.
0: I doncs, si això que diu és vostè és correcte, i nosaltres també ho hem comprovat, en tot cas, si el senyor Sancho Panza estava advertint el seu company doncs, i l'estava fent ser conscient dels seus actes, això vol dir que Alonso Quijano era conscient que el que estava fent estava malament si el seu company li estava dient que no estava bé. Per tant,
3: és
0: els dos eren còmplices del que estava passant.
3: Bueno...
2: Es que yo no puedo debatir, pero es que tengo aquí un argumento.
0: A ver, ahora dispari.
2: A ver, vuestra ex, bueno, tu experta, tu profesional, ¿cómo va a determinar si una persona estaba en sus plenas facultades si el examen se lo hace actualmente? ¿Eso qué quiere decir? Que actualmente puede estar en sus plenas facultades, pero en el momento de los hechos puede no haberlo estado y eso no hay forma de demostrarlo objetivamente.
1: A més, ja, però... el senyor Sancho Panza estava en un moment d'estrès molt important.
2: Eso ya no lo sé. Lo que digo, no, porque yo estoy intentando ser objetiva. Yo no estoy yendo a por una o a por otra. Yo estoy intentando ser objetiva.
3: Bueno, como jurado popular único...
2: Ya.
3: He entrado, ¿vale? Porque me parece muy raro. Si el señor Quijano estaba mal y... no tenía ni idea de que estaba mal, entonces Sancho Panza tendría que estar bien porque es él el que le dice que está mal. Entonces, al final, puede que no esté bien del todo, pero tiene un poquito ahí de mentalidad aún para saberlo. Entonces, quieras o no, eso...
1: La jutgessa posa una cara de completo.
2: Es que no lo acabo de entender.
0: Es que vale. realment aquest és un dels casos més difícils de portar com a fiscal, perquè realment jo a nivell personal, aquí off the record, que pari d'escriure a la taquígrafa un moment, sisplau, que això no quedi constància en el judici, però jo estic molt d'acord amb el que esteu dient, però si com a fiscal m'han encarregat presentar càrrecs contra aquestes persones...
2: No, sí, mateix, jo està fent el seu pujar,
0: jo vull cridar com a testimoni, jo vull que pugi a l'estrada.
4: Vale, ai, ai, ai.
0: La pobra senyoreta coneguda com a Dulcinea del Toboso,
2: que suba, que suba.
0: De Lorenzo.
2: Que suba. Que suba, d'on està?
0: I que testifiqui que ha sigut víctima d'assetjament. I que en aquesta societat d'avui en dia no tolerem aquesta mena de conductes. I hem de posar com a exemple el senyor Alonso Quijano, perquè aquesta senyoreta demana una compensació per danys i perjudicis i tot el que ha passat mental i físicament.
3: Parece
2: a ver,
3: esto...
2: te estás tomando un poco en broma, un tema es un poco serio.
0: No, en absolut. De fet, jo estic defensant a la senyoreta.
2: Sí, però riendo.
0: Perquè no sé. em sembla divertit imaginar amb aquesta senyoreta pujant a l'estrada, també sent tal com és, però ho defenso 100%. Vull dir, aquesta senyora ha passat per tot un calvari, per tant... Y lo diga en serio.
3: No, y aunque esté mal de la cabeza el señor Quijano, ha hecho cosas malas y igualmente eso se tiene como que pagar de una manera o compensar de alguna manera.
2: Claro,
3: solo que porque esté mal de la cabeza hay que perdonárselo todo. Que no, si entra en un asilo, entra en un asilo. Pero que si entra en la cárcel, pues entrará en la cárcel porque está mal de la cabeza.
4: A ver.
2: A cada persona con su condición en su sitio.
3: Ya, hombre, pero...
2: Los hechos son los hechos y hay que pagarlos, de una forma u otra. Me da igual de cómo estés mentalmente. Ahora, cómo se pagan esos hechos depende de tu condición psicológica y tu condición física.
1: Aleshores, què determina el jurat popular i la jutgessa?
2: Què determina el jurat popular?
3: A ver, jo
2: ¿es culpable
3: veo...
2: o inocente? No?
3: Culpable.
0: A ver, és que, clar, els càrrecs s'han anat acumulant. O sigui, teníem desordre públic, alteracions, assetjament i el senyor Sancho Panza també de còmplice, a més a més.
2: Vale, claro, vale, pues primero sí. Vamos a juzgar a Don Quijote y después vamos a jugar a juzgar a Sancho Panza. Uh-huh. Determina, vale. Culpable o inocente es Quijote.
3: Culpable, porque aunque esté mal de la cabeza, igualmente ha hecho cosas que están mal y lo peor es que ni ha pedido perdón ni ha pagado ninguno de los daños que se han hecho. Así que, de alguna manera u otra, es culpable aunque esté mal de la cabeza.
2: Perfecto. ¿Culpable o inocente Sancho Panza?
3: Sancho Panza... Uf, es que este es difícil porque al final él tenía constancia... Yo lo tengo también como culpable porque al final estar ahí... Es como si dos personas... que están mal de la cabeza, hicieran una fogata y empezaran a encenderlo todo. Pues si tú estás ahí viéndolo y no avisas ni nada, igualmente cuentas como si estuvieras, como si fueras parte de ello. Entonces Sancho Panza, aunque haya dicho que no, si no ha acabado haciendo algo para que verdaderamente pues no suceda, pues igualmente es culpable. Y punto.
2: Perfecto. Uh-huh. Aquí viene. La cosa está en que voy a dictaminar. Pues para el resto de su vida, a Don Quijote, a no ser que se pueda recuperar y pueda seguir,
3: una vida normal.
2: Pueda seguir realizando su tratamiento de forma ambulatoria en su hogar, lo voy a llevar a un centro, psiquiátrico.
3: Un manicomio.
2: Coño, sí, pero mejor dicho, ¿sabes?
3: Uh-huh.
2: Vale. Y a Sancho Panza lo voy a enviar 10 años a la cárcel porque él no estaba mal de la cabeza y simplemente tapó crímenes.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ok. Wow. Sí. Sentencia, s'ha dictat sentencia.
1: Caso cerrado.
0: Casi cerrado.
2: Dios mío, qué intensidad. Es que me mordía la lengua porque digo, tengo que ocupar mi puesto, pero tengo argumentos.
4: Yo estic
2: es que...
4: suant i tot, eh?
0: No, he de dir...
2: La Mireia?
0: Ets tu la que m'has fet suar a mi perquè jo ja veia des del principi que era un cas pràcticament perdut perquè és que certament el senyor Don Quijote és un cas de manual d'una sí. persona que no és conscient dels seus actes, de que es deixa portar per les seves fantasies, sí, pobret, sí. Però sí que és veritat de que necessita ajuda i, ostres, tot acte té les seves conseqüències.
1: I és molt interessant això, ara que hem tret aquest cas, que moltes vegades, no sé si heu vist a psicòlegs que avaluen a personatges històrics o a personatges de novel·la amb el prisma del temps i la distància i dient, doncs, ostres, aquest tindria un trastorn de tal, o aquest tindria...
3: Pues està superguai. Sí, com sí. Los de la cárcel, tipo, meten personatges que, por ejemplo, son normales, o que salvan el mundo, o son superhéroes, o son personas normales, por ejemplo... Te meten a Super Mario, que es una persona majísima, y dicen, pues este tendría no sé cuántos años de cárcel por daños y, y prejuicios, por no sé qué. Uh-huh. O sea, que al final te quedas como, ¿qué dices? Pero si este es majísimo. Pero si este es una buena persona y te quedas como, 10 años de cárcel, ¿qué dices?
1: Això dona per fer un programa especial de trastorns psicològics de personatges de literatura, eh?
2: Escúchame, lo tenemos que hacer 100%, eh? No, 100%, és superinteressante.
0: Sí, i que consti també que ha sigut... Aquesta secció és una secció molt divertida que amb la qual ens prenem amb humor, però que tots els temes que estem tractant els reivindiquem i els defensem, com és la importància de cuidar la salut mental i de no enriure-se'n de persones que pateixen aquests trastorns. I, com he dit, en cap cas ens riem de la violència contra les dones. No, tot el contrari, però és que reunidors que estava imaginant el judici amb el senyor Quijote, pobre allà, que no devia ni enterar-se del que estava passant.
2: La senyora por ahí, pululando.
0: La Maya Lorito, que jo crec que no li devia importar, que esta senyora estava com, què hago jo aquí? Jo quiero seguir con mi vida, que me dejen tranquila. ¿No?
3: Le llamaréis infantil, pero yo sigo pensando sentados ahí como gente que lo ve a los molinos pobres. Sí. Los molinos ahí sentados con la cabeza para abajo.
1: Claramente era como això, lo que has dicho tú, ¿no? De la propiedad.
3: Este señor llega a estar en esta época y este señor lo tratan por loco.
1: El senyor Moliner era un dels representants teus de l'advocacia, sí. ¿Eh?
3: Oye, sí que es verdad que podríamos hacer algo tipo... ¿Qué pasaría si X personajes de literatura clásica o antes de los 2000 estuvieran aquí? O sea, son como los típicos vídeos estos que
2: sí,
3: te salen.
2: Sí, es lo que has dicho, sí. Que es muy interesante porque concebimos de una manera un personaje porque nos cae muy bien o nos cae súper mal, pero si lo llevamos o lo enfocamos con un prisma legal, igual ese personaje que nos cae tan bien y tan guay...
3: Es un pezo cabrón.
0: Per exemple.
1: M'encanta perquè jo em censuro.
0: En fi, sí, un personatge, un indesitjable, un fill de la seva mare, efectivament.
2: O no,
1: un perla.
0: Un perla, exacte, com diria la Rosalia. Sí.
2: O no un cabrón, però...
3: O a lo mejor personatges que nosotros tratábamos de villanos, però que al final son buenos. Por ejemplo, eso sí que me gusta. Son los libros estos que, por ejemplo, Capelucita Roja. Tiene como una historia aparte del lobo, que se centra en el lobo y al final al lobo lo empiezas entendiendo más.
2: Sí, pero a ver. Yo creo que nos estamos derivando a otro tema. Sí. O sea, el malo es el malo si ha hecho algo malo y por mucho que me cuentes su vida pasada, no tiene derecho a hacer cosas malas.
3: Eso también es verdad.
2: O sea, aquí aprendemos. Aquí aprendemos porque yo también he sufrido y no le estoy haciendo daño a la gente. ¿Sabes lo que te
1: digo? Es una mica una deriva que estan prenent això, les històries infantils, rotllo de Disney i tal, com més contemporànies, és com de justificar els dolents, com de donar-los molt d'això.
3: Sí, jo crec que lo están haciendo por la época en la que vivimos.
1: Claro,
3: para que los niños no aprendan a que todo el mundo es malo, hay unos malos y otros buenos, ¿no? Tipo para que... para que los niños pequeños tipo entiendan que
2: hay grises,
3: que hay grises, pero que igualmente todos somos buenos, pero al final no es así.
1: Exactament, i per això que també feia falta que els nens tinguin històries de el llop és dolent i punt, és a dir, ja et trobaràs gent dolenta, no se la va justificar també.
3: O sea, ahora sí que es verdad que hay películas que le hacen como la sátira esta de Capelucita Roja fue a ayudar y el lobo le ayudó para que le llevaras a la casa. No. Al final tienen que haber cuentos para que los niños se enteren tipo de cómo es la vida real. Porque si tú le vas explicando que la vida son rosas y flores, cuando sea adolescente o cuando ya esté en sexto de primaria, se va a chocar contra una pared y va a decir, madre mía, ¿y ahora cómo supero esto? ¿Sabes?
0: Wow. Quina superreflexió, Nacho. Sí, no? No blanquegem també les coses negatives de la vida perquè al final, efectivament...
3: Hay cosas buenas y cosas malas. No. Tampoco estamos diciendo que todo... Que
2: tenga que ser blanco o negro.
3: Sí, estamos diciendo que hay altibajos en la vida. Puedes estar subiendo y de repente caer.
1: I com ha dit la Carla, moltes persones hem passat per coses dolentes i no estem delinquint, per exemple.
3: Exacte. O sea, a mí, unos amigos... No, es un ejemplo, ¿sabes? Unos amigos dejan de ser mis amigos y por eso agarro una pistola y le pego tiro a una señora que está pasando por la calle. Pues no.
2: No, tan heavy no.
3: O sea, tan heavy,
2: tan
3: no,
2: heavy
3: pero...
2: no, pero por ejemplo, a mí me han dejado siempre... Es un ejemplo, Esto no ha pasado de verdad, gracias a Dios.
1: Se ha convertido en un consultorio psicológico.
2: No sé, pero a mí me han dejado siempre sola en el patio, es un ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Tengo ya edad, no ha pasado, gracias a Dios. A mí me han dejado siempre sola en el patio y ahora yo yo soy una bully en el colegio. O sea, ¿qué haces?
3: Sí, sí.
2: No, al revés. Lo que te ha pasado debería de ayudarte a entender lo que no se ha de hacer, ¿no?
3: Es verdad, es verdad.
1: Sí, pero tens raó. Hi ha com dos extrems. Les persones que o ho repliquen tal qual i es converteixen en el malvat, o les persones que entenen que ho han patit i no volen repetir-ho. Sí.
3: O mismo gente que al principio, como ha dicho...
0: ¿Carla?
3: Sí, Carla. Pero que estaba tragando saliva. Como ha dicho Carla, pues al final hay gente que al principio pues le dejaban solo en el patio, después empieza a ser un bully, pero después se da cuenta y dice, lo que he hecho, y al final yo era el niño que ahora mismo estoy tratando mal. Que pero... al final no justifica lo que está haciendo, pero al final esa persona piensa y capaz que le pide perdón, pero esa persona igualmente la sigue odiando, ¿sabes? Pero sí que es verdad que hay que tenerlo pues en cuenta.
2: Es que el tema del perdón también es otro tema bastante complicado, porque
0: es uno de los grandes temas de la literatura. Sí.
3: Ahora estamos dando, nosotros en segundo de la ESO, estamos dando la iglesia. Y a lo que mi padre no le gusta es que yo le pida perdón por todo. Y dice, a mí no me gusta pedir perdón por todo, porque el perdón lo creó la iglesia, y al final la iglesia en su momento antiguo...
2: A ver.
0: Con la iglesia hemos topado.
2: No tiene por qué...
0: O sea, a ver, no us tallo perquè no em sembla un debat interessant i perquè, efectivament, a través de la literatura es parla de tot i, com hem dit, és un dels grans temes, sinó perquè ens hem quedat sense temps.
2: Sí.
0: No sé si voleu afegir una última cosa.
1: Sí. Caldria que féssim un dia un episodi parlant del llibre sobre el perdó, perquè crec que estem tots desitjant parlant del perdó.
0: O les redempcions, no? Si és possible canviar,
3: evolucionar. Un programa tipo hablando de una cosa, porque es verdad, hemos empezado hablando de una cosa y hemos acabado hablando de la iglesia del siglo pasado.
2: Don Quijote nos ha llevado a mucho.
0: Sí. Ens hem contagiat, estem desvariejant ja, anant d'un cantó a l'altre, igual que Don Quijote. Però una de les coses que ens demostra, jo crec, Don Quijote també, és el poder de les històries.
2: Exacto.
0: I que poden canviar vides, per bé i per a mal. Exacto. Però sobretot, jo crec que ens transformen i ens fan veure el món amb uns altres ulls. Per tant, estigueu oberts, no?, a totes les diferents realitats, perquè a través dels llibres podem viure mil vides i podem entendre millor tots els diferents punts de vista.
2: Wow.
0: Així que, amb aquesta reflexió que acabem el programa d'avui del Club dels Experts. Nacho, gràcies.
3: Gràcies.
0: Carla, gràcies.
2: A tu.
0: Mireia, gràcies.
1: Gràcies.
0: I ens escoltem la setmana que ve aquí al Club dels Experts. Fins a la propera.
2: Adéu.

Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.

0: Amics de Ràdio Castelldefels,
1: encara no heu sentit cap programa d'havaneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Havaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les havaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia.
3: Radio Castelldefels. Son las 10. Radio Castelldefels.
4: Radio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.
5: You know, I was wondering, you know, if you could keep on, because the force, it's got a lot of power, and it makes me feel like

0: Encetem ara el nostre espai de seguretat i convivència amb la policia local de Castelldefels. Ens acompanya el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs farem ara una mica de balanç de la temporada d'estiu, repassarem algunes també de les principals incidències dels darrers dies aquí a la ciutat i parlarem també de prevenció i seguretat viària. Si et sembla bé, Leo, entrem una mica en perspectiva més general. Venim d'un estiu, tot just aquesta primera setmana del setembre, moltes persones tornen, de fet, tant en el teu cas com en el meu, tornem tot just, no? Ahir 1 de setembre ens tocava ja tornar a la feina. Moltes persones estan en aquesta situació. S'acaben aquests mesos de gran afluència. Encara continua, òbviament, encara tenim el setembre, molt bon temps aquí a Castelldefels, i encara ens arriben més festes, més celebracions, més esdeveniments que tenim a una ciutat molt activa com la nostra. Però venim d'un estiu on hem tingut la festa major que l'hem tingut a tocar, el juliol teníem la festa del mar, hem tingut les pantalles gegants, hem tingut el Tour de França, tenim el Pal Market, que tot just està en la darrera setmana també, bé, amb moltes activitats, no heu parat. Quin és el balanç una mica general d'aquesta temporada?
1: Doncs molt bé, com tu dius, Estefania, ha estat un estiu molt intens, a més de molt calorós, que aquesta ja no és notícia, no? Perquè portem tot l'estiu, fins i tot ara encara continua apretant la calor. Doncs ha estat molt intens en actes, en events, amb actes que ja més o menys ja tenim constància d'elles, tenim programes de cada any, com pot ser la Festa del Mar, que aprofito a dir que van ser unes festes multitudinàries, la Festa del Mar concretament, ens situem a mes de juliol, tornem a mes de juliol, no? Vull dir que a vegades podem perdre la perspectiva, com han hi hagut tants eventos, podem perdre perspectiva. Doncs la Festa del Mar van ser molt, molt intenses, molta afluència de gent en tots els actes, des de Marcament Pirata, tot el que representava el Pal Market, no, les actuacions musicals, els focs artificials, va ser tot el que era la fira, no? molt activa, no van haver incidents, que és el que ens importa naturalment, que la gent pugui gaudir del nostre municipi, passar-ho bé i que doncs, estigui tranquil·la, perquè no n'hi hagi cap incident ni passi res. Això, per una banda, que està programada, després, no programada, vam tenir el Tour de França, multitudinari, recorda't, el mes de juliol va ser també uns dies molt, molt, molt potents, no? de gent, de preparatius, una mica del desconegut, no? Nosaltres de la policia el Tour de França era un repte, havíem tingut ja la Volta a Catalunya, la tenim cada any, hem tingut la Volta a Espanya, en alguna ocasió l'havíem tractat, però faltava el Tour de França, no? El Tour de França ja va ser com un repte, un desafiament a la policia local per tal de que allò ens sortís bé, i que és que va sortir bé, no hi havia cap incident, no va haver-hi cap problema, multitudinari també, a pesar de que va fer molta, molta calor, però estem orgullosos també del desenvolupament d'aquest acte, no? I de que, sobretot, de que era un dia històric que passés pel nostre municipi un event d'aquesta transcendència. Després ja és el tema del Mundial, no? Vull dir, el Mundial ja van començar, la selecció espanyola anava avançant, anava passant, i a poc a poc doncs, se van plantar la semifinal, ja se va decidir de muntar una pantalla gegant, se va muntar ja des de Claramunt, se va desenvolupar un acte multitudinari també, amb unes 4.000 persones aquell dia, a la semifinal, va guanyar Espanya, no hi ha cap incident, la gent va gaudir, s'ho va passar bé, va haver-hi DJs, i ja van passar la final, al cap de 4 dies de la semifinal, el diumenge, també, doncs, en aquesta ocasió ja no eren 4.000, eren unes 13.000 persones que van acudir a Tres de Claramunt, pantalla gegant, DJs, molta afluència, no va passar res greu allà, algun altercat al centre, però la veritat és que des de la policia local fem un balanç molt positiu d'aquest tipus d'eventos, no? Que solen ser de vegades doncs, hi ha sempre alguns individus que aprofiten aquesta multitud alegria, aquest goig multitudinari per fer alguna malifeta, doncs encara estem orgullosos perquè al final doncs, va haver-hi algun trencament d'alguna marquesina a la Constitució, però el més important és que no va haver-hi cap ferit greu ni cap dany greu a cap persona, que és el que sempre es preocupa i que en aquests events doncs, de vegades pot passar. Ja saltaríem després a la Festa Major, una cronologia, la Festa Major multitudinària, aquest any sí que cal més que cap any, perquè van tenir l'afegit de les penyes, no? Vull dir, va ser una entrada brutal, no? Les penyes, amb més de 1.000 penyistes a Castelldefels, allò va suposar doncs, un ambientasso molt més gran pel municipi, més festa, més música, més activitat, i doncs, també estem molt contents d'haver desenvolupat una Festa Major sense que hagi hagut cap incident a les persones. Perquè, desgraciadament, de tant en tant hem de parlar, i ara, mira, m'estava recordant de la Festa de Manresa, no? que ha succeït avui, que ha acabat amb una persona morta. No? Són fets imprevistos que no sap mai on pot passar, però, evidentment, com a policia local i amb Mossos, igualment, ens consta que la màxima preocupació nostra és que aquestes nits que són de risc que no haurien de ser-ho, però ho són, perquè n'hi ha persones que perden el control o aprofiten aquestes masses grans de gent en situació d'eufòria per cometre, per provocar o per fer malifetes. O sigui que el balanç de l'estiu és molt positiu per part nostra, una mica esgotaix, també t'ho tinc que dir, però la policia local continua recolzant el municipi i fent-ho el millor possible per tal que la ciutadania, tant els veïns com la gent que ens ve a visitar, gaudeixi dels nostres actes i tingui una bona imatge de Castelldefels.
0: I a més de tot aquest recopilatori, aquest recull de tots els actes que hem tingut al llarg de l'estiu, hi ha tota una altra feina que feu des de policia local. Ara hem de fer una mica de repàs, també una mirada a més curt termini. Aquests darrers dies hem tingut algunes incidències de les que ara entrarem en detall. Si et sembla, comencem amb aquesta detenció que es va produir el 27 d'agost, una detenció que, pel que m'explicaves una miqueta abans d'entrar aquí a l'entrevista, bastant de pel·lícula.
1: Sí, va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany, i de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs una patrulla dels nostres que anaven a un control d'economia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos i la patrulla va, bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més queda de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat. Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna i de tres individus que n'hi havia se va detenir un allà a l'acte i després va continuar doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna. En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, un ACP, és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres, i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercebida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent, d'on provenien, què volien fer, quins intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
0: Com és un dispositiu d'aquestes característiques, Leo? Perquè ens explicaves que tot va començar per l'instint, per veure aquests vehicles que semblaven sospitosos per part d'uns agents que en aquell moment estaven de paisà i una vegada que detecten això i precisament els cotxes comencen una fugida, què s'engega? Quin és el procediment? Com s'arriba a aquesta col·laboració amb Mossos també?
1: Mira, nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torna aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, d'immediat se truca als companys de PLD de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que, per davant de tot, està la integritat de les persones. Vull dir, hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació, no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voler i demés, poder valer la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
0: Doncs amb aquesta actuació gran també, pel que ens destacaves, aquests 24 paquets, un quilogram cadascun de cocaïna, més els quilograms també de haxís, l'arma de foc, doncs, malauradament, a part d'aquesta detenció, que va acabar amb una detenció d'una persona i sense cap més incidència, el que sí que hem de parlar ara és d'un fet especialment greu i tràgic que va succeir la setmana passada, on un jove de Castelldefels de només 16 anys va morir després de ser atropellat durant la matinada de dissabte a la zona de Lluminetes.
1: Sí, mira, aprofitaria els vostres micròfons per mostrar les nostres condolències des de la policia local a la família d'aquest nen, perquè el tema és molt, molt trist, molt gros, i ja vull mostrar de la nostra part, ja ho hem fet en el seu moment, però des d'aquí aprofitar per lamentar tot aquest fet tan lamentable que, del que tots estem una mica commocionats, no? Doncs mira, en aquest cas la situació va ser un nen que anava en patinet per l'avinguda Pineda sentit platja, al carrer 11, un nen de 16 anys, un menor de 16 anys, i en un moment donat al passeig de la Tramuntana va girar pel pas de vianants, va girar per creuar el carrer, i un cotxe a una velocitat desproporcionada, tremendament desproporcionada, que anava en direcció muntanya-platja, va aparèixer per lo que és el canvi rasant del pont i se'l va endur per davant d'una forma brutal. Amb el resultat que, lamentablement, ja has dit de que el noi va morir pràcticament a l'acte. Posteriorment, aquest cotxe va copejar contra una rotonda, va perdre el control del cotxe i, a més, encara va atropellar una parella que anava caminant, i el resultat va ser que la noia no presentava ferides lleus, però el marit, l'home, està ingressat a l'hospital, està greu, no es perilla la seva vida, però està greu, i també vull aprofitar per donar ànims a aquesta parella, a aquest home, que surti més aviat possible d'aquesta situació de gravetat que està accident. Un fet lamentable que en parlem moltes vegades del tema del consum, de l'alcohol, de droga. Cal dir que la persona que va atropellar va fugir, vull dir, anava una parella, un noi i una noia, conduïa el noi. Després d'aquest atropellament tan brutal, va deixar la noia allà i ell va fugir. El vam detenir al seu domicili pel matí, estava al seu domicili, i va donar positiu en drogues. Aleshores, crec que és un fet més per reflexionar sobre el que encara passa, lamentablement, i les conseqüències que tenen aquests comportaments. Vull dir, quan de vegades parlem de descontrols que fem, de tal, el que no volem és que això, bueno, és que no pot passar. Vull dir, estem en una societat en la qual hem de lluitar de totes per aconseguir que això no, que no acabi amb una desgràcia per una persona temerària, una persona descontrolada, una persona inconscient fent el que ha fet.
0: Un fet especialment greu, com estàvem explicant, amb aquesta persona, aquesta vida que s'ha perdut d'un jove d'aquí de la ciutat, a més dues persones ferides. Seguirem també pendents també de com evoluciona aquest cas, i a més la investigació continua oberta, així que ja seguirem també pendents amb policia local de com avança tot plegat.
1: Sí, la investigació, a veure, el que sí que se pot adelantar és que el vehicle era una velocitat desproporcionada, totalment desproporcionada, i que aquesta persona, conductor, va donar positiu en drogues. Això és la realitat, i a partir d'aquí ja hi ha el jutge. Bueno, la investigació d'accident s'està fent mil·limètricament, amb velocitats calculades, impactes, amb tot tipus de detall, com requereix un fet tan lamentable com aquest, i esperem que la justícia doncs actuï en conseqüència i que, sobretot, que això no es torni a repetir més.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge i esperant a aquesta recuperació també de la persona que està ingressada, que no es torni a repetir aquest fet, i doncs hem de passar a altres incidències, en aquest cas incidències recents de precisament aquest dilluns a la tarda, que va haver una actuació de salvament i socorrisme a la platja que va requerir també del suport de la policia local. Aquí canviem de tema radicalment a unes incidències on podem destacar un altre dels papers importants de la policia local, no?, en aquest tipus d'actuacions.
1: Sí. Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades de, perquè aquí potser no té la transcendència, no?, ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim, el fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar, i després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar, i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències i aquesta passa una miqueta desapercebuda, però podria destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania.
0: I també paper assistencial i paper de seguretat viària, perquè precisament aquests dies una de les darreres notícies, de fet, Leo, ja ho havíem parlat anteriorment, perquè al principi, els primers mesos d'any es van instal·lar també aquesta tecnologia LED a diversos passos de vianants d'aquí de la ciutat, i ara aquesta setmana també la notícia és que l'Ajuntament projecta la instal·lació de 8 nous passos de vianants intel·ligents amb aquesta il·luminació LED a diferents punts de Castelldefels. Des del punt de vista policial, quina importància té millorar la visibilitat dels passos de vianants?
1: Doncs jo crec que me recordo que ja fa un temps, aquest dia passat, vam parlar de que va ser les primeres instal·lacions, que va fer un directe, me recordo, ja cap al castell, dels parcs de vianants LED. Nosaltres, dins de lo que són la política de prevenció de policia local, doncs evidentment fem estadístiques a nivell de trànsit, podem fer-ho molt fàcilment, també delinqüencial, per saber els llocs més vulnerables i els llocs on hem d'actuar per intentar reduir doncs el que sigui, si són delictes o en aquest cas poden ser accidents. Un dels temes que de vegades hem parlat també aquí que es preocupa molt són els atropellaments a passos de vianants, perquè és que encara doncs, estem amb unes xifres que són molt preocupants i haurien de ser molt menors. Dintre d'aquest àmbit, quan fem un estudi i intentem fer algunes mesures d'impacte per intentar reduir aquests atropellaments, doncs una que se va considerar per part del consistori, i la policia local l'ha avalat, evidentment, és el col·locar passos de vianants intel·ligents que avisen, que tinguin una contundència més gran a l'hora d'avisar als conductors. És a dir, que més contundència que començar a encendre llumlets des de terra i marcar que ja està passant algú. Són pas de vianants intel·ligents perquè al final el LED s'encén, no està permanentment encès, s'encés quan passa algú. Perquè ja en teníem alguns que anaven al LED, ja fa anys que existeixen, però estaven encesos permanentment, estaven fixa la llum. Però l'impacte que té sobre el conductor, la intermitència, o que de cop s'encengui un pas de vianants, doncs l'avís és molt més gran i la tensió augmenta. De tal forma que hem fet un estudi dels punts més problemàtics que tenim al municipi per perill, per moltes vegades no és que siguin perillosos, sinó que hi ha molta freqüència de gent, no? Vull dir, no és el mateix un pas de vianants que passin 5 persones al dia i un que passin 5.000. Evidentment, la probabilitat que hi hagi un accident de 5.000 és molt més gran que el de 5. I per la tal cosa, els recursos són limitats i hem d'intentar fer servir aquests recursos en els punts concrets on podem tenir una repercussió més important. S'han considerat aquests 6 passos de vianants a diferents llocs, doncs allà a Agustí d'Aragón, a Manol Girona, diferents llocs de Avinguda Màlaga, diferents llocs de municipi, i la idea nostra és anar implementant aquest sistema sempre paulatinament, perquè hem de pensar que al final estem parlant d'inversions econòmiques, però en la mesura del possible anar cobrint els llocs més problemàtics o els llocs que puguin ser més sensibles de que n'hi hagin accidents, no? I evidentment és una eina fantàstica. Nosaltres de la policia estem segurs que una vegada apliquem aquests, que s'estem implementant aquests passos de vianants, abans, estem segurs de que els accidents en aquells punts cauran d'una forma dràstica. Sí, bueno, jo estic segur que pràcticament s'acaben els atropellaments en aquells llocs.
0: Jo, precisament, fa pocs dies passava una nit per un que està col·locat al costat d'una parada d'autobús i sempre està aquest moment que és conflictiu de quan s'atura un autobús i tu no tens bona visió, has d'anar més lent, no? Aquí ja tots i totes doncs haurem viscut situacions on hem vist persones que no ho fan i també que tu quan et toca creuar sempre has d'estar com assomant, no? Mirant sí, així sí. A veure si veus el cotxe o no. I jo precisament fa pocs dies passava per un d'aquests casos i estava l'autobús parat i de cop es va il·luminar el pas de vianants i vaig pensar, ostres, doncs superbé perquè ja no només és que jo vagi amb la prevenció, és que directament sabia que anava a creuar algú i clar. Per tant ja me'n vaig aturar sense veure ningú perquè es va il·luminar i efectivament va passar una persona. O sigui, em va semblar també molt útil, no? En aquests casos de nit, aquesta situació concreta, però com deies, també és cert que fins i tot en els que potser et penses que no, també poden succeir perquè hi ha moments, bueno, i vosaltres des de policia local entenc que teniu detectades certs comportaments que són els que acostumem a repetir malauradament i que ens poden dur a un ensurt o que arribi a succeir un accident, que esperem que no, no?
1: Sí, ho hem parlat moltes vegades aquí amb aquest micròfon vostre, no? El tema de les xarxes socials, els mòbils, clar, el que hi hagi un pas de vianant intel·ligent detecta que si el vianant, que de vegades va despistat i no se fixa, creua, de cop i volta doncs s'encén i encara que ell no se n'adoni de que ve un cotxe, el cotxe sí que se n'adoni de què passa a ell. És a dir, al final, si tots compleixin les nostres obligacions, no caldrien aquest tipus de recolzament, no?, de seguretat, però com realment hi ha comportaments que són de risc, com per exemple el tema d'anar mirant el mòbil i creuar per vianants i estem tirs de veure-ho pel municipi, no? Clar, el conductor de vegades no se n'adona de nit, no? Perquè el vianant no mira, es llança el pas, el conductor doncs, no se n'adona i se l'emporta per davant. D'aquesta forma, en el moment que el vianant ja posa un peu al pas, com tu has dit i explicat la teva experiència, que per cert és enriquidora, quan posa el conductor veu que s'encén i algú està passant allà, no? O sigui, és una bona eina i això no tenim cap dubte, és una bona eina i creiem que és el futur per anar reduint els atropellaments en els municipis.
0: Doncs ara ja per acabar aquest repàs a incidències, precisament també aquesta darrera setmana, a l'Instagram de Policia Local informàveu d'una estafa que ja és coneguda però que va tornant i ara ha tornat aquesta estafa a persones grans amb el nom Tocomocho. Ens expliques una mica com funciona aquest engany?
1: Bueno, aquest engany és el Tocomocho, l'estampita, bueno, és, de vegades té un aire folclòric, no? Una mica de l'Espanya dels 60, 70, no? Però és que és real com la vida mateixa, no? Està succeint, hi ha famílies que es dediquen encara, viuen d'aquest delicte, no? És un delicte que és una estafa i de vegades doncs, pensem que com pot ser que n'hi hagi gent que encara caigui, però hem de pensar que hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent que és manipulable, molta gent que aquestes persones la detecten. El primer que... aquestes persones que es dediquen a aquest tipus de delicte, el primer que fan és detectar a la víctima, detectar una víctima vulnerable, una persona gran, una persona que pel seu aspecte doncs, pot ser manipulada, pot ser enredada, enganyada, no? I en què consisteix? Bueno, a lo millor la gent més jove no ho sap, però la gent ja que tenim una edat doncs, ho hem viscut tota la vida, no? El timo del Tocomocho, no? Que sembla una absurditat, però és una realitat. I en aquest cas vam detenir a dos individus que estaven practicant-lo i pràcticament estaven ja traient escales per enredar-ho, no? Bueno, doncs es tracta d'això, de que primer de tot és que nadie da duros a 4 pessetes, no? Encara que ja estem amb l'euro, ningú dona un euro per 40 cèntims. I el que consisteix és enredar una persona de tal forma, un grup de gent enreden, dient que tenen un boleto premiat de la 11, loteria, algo així. Evidentment és un boleto falsificat, li l'ensenyen a la persona, de cop apareix un altre allà, de cop que sembla que passava per allà, diu, hòstia, pues és veritat i tal, esto és un xollo, no? El que vol enredar se fa una mica doncs, el despistat, una persona limitada, no? I pensa que l'enganyaran, hòstia, doncs li compramos, i aquest demana una quantia pel bolet, no? Si el bolet està premiat, perquè van allà i ho comproven, no? Si és la 11, sol ser molt a la 11, això passa molt. Comproven que està premiat, doncs si està premiat amb, invento, 50.000 euros, me das 2.000 i ja està, i te lo queda, hòstia, i pensa que l'estan enredant a l'altre, no? Aleshores, se crearà ja un ambient, no? De triomfo, d'eufòria col·lectiva a la víctima, perquè en part, jo he parlat amb gent que l'han enredat i com ho he podido caer, no? Després se arrepenteixen, no? Però és que te creen tal ambient de triunfo, de, como cuando ganas en las tragaperras, no? Mm-hmm. De ara farem això i le damos i lo partimos i tal. I aleshores, a vegades el que fa també algun d'ells és col·laborar amb calés, dels intervinents amb el Timo, amb calés que són falsos, evidentment, diu, jo pongo 1.000 i tu pones 5.000, no? I le compramos el boleto, no? O jo 2.000, i clar, la persona ho veu tant, que l'arrosseguen i al final se'n va al banc, treu calés, els entrega i li donen un tros de paper que no val per res, no? En algun cas ens hem trobat que els del banc han avisat. Quan han intentat treure les calés, diu, esto para que... No, esto es un engaño, no? En algun cas ens hem assabentat que així. I és un tipus de timo, d'estafa, que està vigent, que cada any tenim algun cas, però el problema que n'hi ha i el trist és que la major part de persones després no denuncien això, per vergonya. No, és un timo una mica d'aprofitat, no? D'aprofitar-te tu d'algú i al final aquests s'han aprofitat de tu, no? I insisteixo, n'hi ha molta gent que ha patit aquest timo i ho ha silenciat i no s'ha hagut de denunciar-ho per vergonya. Però, en definitiva, el que hem de dir és que nadie da duros a 4 pesetas en ningún sitio, no donen euros a 50 cèntims i hem de sospitar de qualsevol persona que se'ns apropi amb enredos d'aquest tipus, amb ganàncies fàcils i amb pel·lícules d'aquest tipus que poden ser un enred, una estafa i podem sortir molt mal parats. I aquest és l'avís que volem donar a la policia local, que no el deixem enredar.
0: Doncs, Leo, amb aquesta darrera incidència i aquesta, ens explicaves, detenció, no?
1: Sí, vam detenir dos individus que ja estaven, anaven a treure els calés, o sigui, la víctima havia caigut totalment amb el parany. Estaven traient els calés i els van poder detenir. Evidentment, és un delicte que no té una gravetat important, els van detenir, van passar a disposició judicial, però pensem que n'hi ha famílies que se dediquen a això, van per tota Espanya, vull dir, són gent itinerant, als mercats ambulants, a llocs populars i tal, i allà és on detecten les seves víctimes. I són gent que se van desplaçant, són com clans, i saben fer-ho a la perfecció. O sigui, que la capacitat d'enredo que tenen és brutal. Mm-hmm. O sigui, que només preuem aquestes persones que viuen d'un delicte molt, molt antic, i però que encara és de para comer i para delinquir.
0: Mm-hmm. Doncs amb això vinculem precisament amb aquesta feina assistencial, aquesta feina de prevenció, com per exemple el mercat ambulant, un lloc on a vegades també hem parlat d'aquesta altra estafa, bueno, aquesta altra tècnica, fer una abraçada, no? Que ja ens explicaves també alguna altra vegada.
1: Sí, les carinyoses. Aquesta també consisteix en pues, doncs, persones grans, que sempre són homes, o també dones, que van soles, els detecten i el que fan és de cop i volta enredar, hosti, fulanita, no sé què, diuen un nom, no? Jo soy amiga de tu nieta, no t'acordes de mi, que no, jo iba a tu casa de pequeña, aquella persona, comença a pensar la neta i tal, perdona, i al final li sostreuen la cartera o en algun cas els ha de donar diners. Però comencen a parlar, sí, jo iba a tu casa de pequeña i tu nos davas no sé què, i aquella persona s'ha sentit un moment en aquella situació d'una neta d'ella que anava algú per allà i l'ha donat escalers voluntàriament. Ens hem trobat, sí. Fins aquí punt arriben d'enredo, eh? Mm. Quan ja troben una pista, un fil, comença a tirar el fil...
0: S'aprofiten i ho fan de manera professional, sí, com ens deies.
1: Totalment ja abraçades, són gent molt, molt bona. Són gent que fan el paper molt ben fet. Mm. Quan se n'ha compte, diu, que nieta, si mi nieta ja no està aquí, ja l'han pispat, O sigui, que atentos.
0: Atenció, doncs amb aquest missatge també de prevenció, de sempre, malauradament, doncs sempre sospitar una mica d'aquestes conductes, de segons quines, òbviament.
1: És una pena que hagi de sospitar que algú t'abraci, però clar, persones grans que els abracin pel carrer, doncs una part important tenen un interès i és sostreure's el que porten.
0: I davant de qualsevol incidència, oblidar-nos de les vergonyes i contactar amb policia local, que per això esteu aquí al nostre servei.
1: Sí, perquè si no la sabentem no podem actuar. Si no ens arriba la informació, no podem, no, si la ciutadania no ens informa què està passant, és difícil que puguem controlar-ho i detenir aquests individus.
0: Doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local, ens trobem de nou la setmana vinent per continuar parlant d'incidències. Moltes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: I seguim en directe a Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall i també ara que la Biblioplatja ha tancat toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això ens acompanya ara la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost. Que, a més, el vam poder visualitzar des d'aquell dia i la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
0: Mm-hmm. Un esdeveniment que, evidentment, s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè, a més, a la platja
1: sí.
0: Es van acostar unes 2.000 persones.
1: Exacte. Això és el que, sí que és veritat, ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir, doncs, una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
0: Mm-hmm. Doncs tenim per una banda aquestes 25 activitats en les que hi han participat més de 1.100 persones, concretament mm-hmm. 1.125 persones,
1: sí.
0: I a més també ens porteu la xifra més alta de persones visitants d'aquests darrers anys. Estem parlant de gairebé 5.000 persones que s'han apropat en algun moment o altre, tant per una lectura com per jocs de taula, que també oferiu, per exemple.
1: Sí, sí, sí. O també préstec de llibres. Sí, sí. Sí que potser menys, però també hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany.
0: Uh-huh. I també posem una mica en context aquesta dada d'enguany amb les dades dels anteriors anys també, que veníeu ja creixent. Sí que és cert que en aquesta, precisament ara sou notícia també, a la web de l'Ajuntament ja es publicava, i amb aquesta cronologia una mica de les visites que heu tingut aquests darrers anys, recordem que la Biblioplatja porta ara 5 anys que funciona des d'aquest
1: emplaçament. En aquesta nova
0: ubicació,
1: sí.
0: Al Passeig Marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura en feu des de la biblioteca?
1: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
0: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la Biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la Biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
1: Jo crec que sí, sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és clar, agradable, o sigui, en molts sentits, però també...
2: També condiciona els
1: sí,
2: horaris.
1: Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
2: Sí, sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
1: Exacte, sí, sí.
2: I com prepareu una temporada de la Biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs, ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
1: sí,
2: funciona?
1: Allà tenim, ja tenim com un petit fons fixa de la Biblioplatja, vale? Que són lectures, doncs, tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no? Per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements d'aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí. Tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem... Cada any preparem doncs, la nova Biblioplatja.
2: I ara acabem ja també, ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda parar de màgia amb la maga Melanie sí. I l'altra era con la boca abierta, Marcos Mago, sí. Que té la màgia, que funciona també.
1: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja. Així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt. Ha agradat molt.
2: I a més la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
1: La gran cloenda que va ser doncs, el dimarts, no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom que li vam posar, avui mirem la lluna a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent, també es va notar ara ja la tornada una mica de la gent. El dimecres, el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous, amb l'hora del medi ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga, no? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca... Va estar molt bé.
2: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia activitat.
1: Dilluns i divendres.
2: El dilluns i divendres. Dilluns i divendres. La resta de dies sempre hi havia coses.
1: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, la setmana de l'eclipsi sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una hora del conte especial al voltant de la festa major. Que també va ser una noia que és d'aquí de Castelldefels i també va anar molt bé.
2: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio i només ens escolta, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota l'estona molt somrient, Míriam, perquè òbviament són molt bones dades que consoliden aquest servei.
1: I tant.
2: I ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu millorar, o una mica de marge, perquè ja estem parlant de l'estiu vinent.
1: Sí, t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors, cada dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant, llavors cada dia tenim un Excel o un diari de bord, climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la biblioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida i quan hem de preparar la biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
2: Molt bé. Doncs, malauradament, doncs ja és tancament de Biblioplatja.
1: Ja s'ha tancat,
2: però obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris, ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
1: Exacte. El dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars i, doncs, tornen.
2: Faig un incís, que a més també, que m'ho estava recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16, doncs, torna també la secció de la biblioteca al nostre matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori.
1: Exacte,
2: no ens perdem
1: cada
2: cap.
1: Setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta, perquè estigueu al dia del que podeu trobar i amb ganes, llavors, que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
2: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als detalls, fins i tot em va agradar moltíssim, previ a l'estiu, que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per exemple, no ho sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
1: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí, com per endur en préstec. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura, també.
2: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per arribar?
1: Sí, abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem al mes de setembre, però a més, també aquesta tarda presentem la nova programació de punt de lectura. El punt de lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs, el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, l'amic retrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura, amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no?, de torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu, doncs, això, ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
2: Això ho publiqueu aquesta tarda,
1: avui també,
2: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, a les vostres xarxes socials.
1: Sí.
2: I les inscripcions quan començaran?
1: Avui mateix.
2: Avui mateix, també.
1: Avui mateix, en principi, és el, ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè, a més, totes aquestes activitats, en general, són obertes, moltes es fan a la sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi. Però, en principi, les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
2: Mm-hmm, molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura, per una banda, i ja tens també l'altra, els
1: ja
2: típics
1: la
2: fulls
1: revista...
2: verds que podem trobar a la biblioteca.
1: Sí, ja tenim
2: tota
1: la revista de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música a Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona, podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
2: Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
1: El punt de lectura, sí. El punt de lectura, sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic, que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, veurem, farem un passeig per les torres de defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no? Aquí a Castelldefels. Serà molt interessant. La idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults, però també activitats infantils, no? Que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, el que deies, que jo m'he adonat també que jo m'estava confonent. Tenim, per una banda, Punt de Lectura, que sí que és trimestral, tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà octubre.
1: Exacte. Sí, sí.
2: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org, serveis, biblioteca, aquí trobaran tota la informació, i presencialment també aquí a la biblioteca.
1: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Perfecte. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiar. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el Casap Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits, tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
2: Molt bé. Doncs Míriam, amb tot aquest repàs, entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu.
1: Sí.
2: Ara que arriba, com diem, no?, com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca, quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir? O com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
1: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no?, els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
2: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual de la biblioteca.
1: El dilluns 14, sí.
2: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Muguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment. Ja hem dit també que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal, així que estarem molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
2: Gràcies, molt bon dia.
1: Bon dia. Thank you.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella, però,
0: I tant,
1: però bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim doncs, que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Llobregat. És una de les fites, doncs, ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs, aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è Congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el Congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació, i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això s'ha d'anar al Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació i l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones en l'àmbit de l'emprenedoria, sobretot que és on vam posar el foco, però també ens va permetre doncs, conèixer de primera mà aquelles iniciatives i també a Castelldefels que es porten en aquest àmbit justament amb aquest objectiu, no? Des de la Guaita, doncs, els programes d'acompanyament que fan a l'emprenedoria també amb aquesta perspectiva de gènere. I les violències digitals doncs, ens va permetre doncs, primer plantejar-nos que són un àmbit que continua sent un repte perquè són àmbits nous, que sovint tenim poca informació, que controlem molt poc, la intel·ligència artificial, les noves aplicacions, doncs a vegades ens desborden, no? I com es reprodueixen, perquè també hem de dir no, que el món digital no deixa de ser una eina que utilitzen persones i a vegades amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no? Per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament o posar-se en contacte directament o a

0: a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs, que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs, algun tipus, alguna forma de violències digitals.
1: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les extincions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
0: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure també aquestes delegacions si hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions dels Congrés que permet després redactar el que és el Pla Estratègic de Polítiques de Gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
1: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
0: sí,
1: o delegades?
0: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs, té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs, al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
1: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés de les persones interessades, Anna?
0: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
1: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Ens veiem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: I seguim aquí al magazín Així Som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Ens toca ara parlar de l'àrea d'educació, ja que demà divendres 4 de setembre Castelldefels donarà oficialment el tret de sortida al nou curs escolar 2026-2027 amb un acte d'inauguració. Les classes ja sabem que començaran amb aquest context d'incertesa el proper dimarts 8 de setembre i més de 8.700 estudiants d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults iniciaran un nou curs aquí a la nostra ciutat, però abans que soni aquest primer timbre, la comunitat educativa de Castelldefels té aquesta cita demà al migdia al Teatre Plaza, on se celebrarà l'acte oficial d'inauguració del curs. Un acte que enguany incorpora un canvi d'escenari, però que manté l'objectiu de donar la benvinguda al nou professorat, acomiadar els docents que es jubilen i, sobretot, també generar un espai de trobada i de reflexió. I ho farà també amb una ponència d'Andrea Villallonga titulada Instruccions d'ús per a sobreviure al curs. En parlem ara de tot això amb la Marta Iglesias, tècnica d'educació de l'Ajuntament. Marta, molt bon dia, gràcies molt per estar bon aquí dia. Amb nosaltres.
1: A vosaltres per rebre'm.
0: Doncs comencem pel més immediat. Marta, què trobarem demà aquí al Teatre Plaza amb aquest nou acte d'inauguració del curs educatiu a Castelldefels?
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaza. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: Una manera de reconèixer públicament aquesta gran feina que fan en l'àmbit de l'educació.
1: I curta es queda.
0: I ens comentaves, Marta, estem davant d'un acte que ja és tradicional a la ciutat,
1: sí.
0: Però, òbviament, posem en context la sala Margarida Xirgo, ara mateix, no sé si tu tens les dades concretes de quantitat de persones, però, clar, estem parlant d'una sala més petita.
1: Amb 150.
0: Que 150, i dupliquem, jo crec, no? Al Teatre Plaza estem parlant de 300?
1: 400.
0: 400, uau.
1: 400 i una mica més.
0: I clar, és un acte que ara s'obre també a la ciutadania perquè teniu més capacitat, s'inclou una ponència, de seguida entrarem també en detall.
1: Exacte.
0: No?
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: Per què, Marta, per què és tan important que justament uns dies abans que comenci el curs hi hagi aquest espai, ens avançaves, un espai que va molt més enllà de l'àmbit només institucional, sinó que busca que sigui un nexe. De fet, ara estic pensant perquè venim també aquí a la ràdio que estem parlant, per exemple, de les festes de barri, aquesta mirada de cohesió social, de teixir comunitat,
1: sí.
0: No? Doncs crec no, que aquest acte també arriba amb aquesta voluntat de teixir i que tothom es conegui en l'àmbit educatiu, que pugui compartir i que pugui, bueno, sobretot pensant en la ponència, que puguin començar amb aquest petit també
1: sí.
0: Tastet d'humor i amb I ganes d'encetar el curs.
1: No podem oblidar que aquest acte està contextualitzat dintre del Pla Educatiu d'Entorn. I el Pla Educatiu d'Entorn el que pretén doncs, és poder crear aquesta xarxa de col·laboració i d'inclusivitat i participació de tots els agents implicats en el món educatiu. Per tant, evidentment, és un espai per trobar-nos absolutament tothom.
0: I ara passem a parlar concretament d'aquest un dels moments que serà centrals de l'acte. Estem parlant d'aquesta ponència de la conferenciant Andrea Vilallonga, amb un títol que ja ens dona una gran pista, sí. El títol és Instruccions d'ús per a sobreviure al curs.
1: Sí. Bé, quan es va fer la proposta de la ponència, ja portem alguns anys que la intencionalitat doncs, és no tant donar una ponència doncs, magistral, que n'hi ha moltes i molt bones, sinó precisament doncs, iniciar el curs des d'aquest punt de vista de positivitat, d'impuls i més doncs, amb la realitat que tenim ara. Doncs, ens va semblar molt interessant poder recolzar a tota la comunitat educativa, com tu ben has dit a l'inici de l'entrevista, en aquest moment d'incertesa, doncs des de petits tics que ens ajudin a tothom a sobreviure doncs, a totes les incidències i totes les coses que es puguin esdevenir durant el curs.
0: Uh-huh. Andrea Vilallonga, la ponent, és creadora del mètode Mirate, porta més de 20 anys ensenyant a comunicar amb consciència, amb actitud i amb intenció. Per tant, estem parlant d'una persona, una professional, que treballa especialment aspectes com la comunicació, el lideratge personal, també la gestió emocional.
1: Exacte.
0: Què pot aportar aquests àmbits al professorat i també a les famílies que assisteixin? Perquè això d'instruccions d'ús per sobreviure al curs
1: és
0: per professors i per famílies i pels propis alumnes.
1: És per tothom. Doncs la intencionalitat de la ponència, doncs, precisament, com et deia, és donar aquests tics, aquestes eines, doncs, que a nivell personal, evidentment, tots formem part d'una gran xarxa, d'una gran infraestructura, però cada peça és important. I més quan ens estem exposant a la situació doncs, que tenim actualment en el món educatiu. Per tant, tot allò que ens ajudi amb petits recursos a trobar les eines necessàries per trobar la part positiva i per poder créixer entre tots, doncs creiem que és un bon espai. Mm-hmm. Doncs per fer-ho això.
0: Un espai per anar més enllà només del que potser se'ns ocorreix quan pensem en el professorat, no? Els horaris,
1: exacte,
0: les ràtios, els recursos...
1: Clar. Tot allò que s'està reclamant des de la part educativa no és una pataleta, sinó és precisament perquè és molts professionals que s'estimen la professió, que estimen l'evolució, l'aprenentatge i fer tot aquest acompanyament als nostres infants i als nostres joves d'una forma doncs, amb qualitat, professional i digna. Llavors, el que s'està reclamant precisament no és més vacances, no s'està reclamant això, s'està reclamant poder fer la feina ben feta. I el que intentem és, amb el que tenim, com ho podem fer? Com fem entre tots per construir aquest camí que ens sigui òptim, que sigui agradable i que sigui de qualitat, que és el que es pretén en el món educatiu i, evidentment, és un dels pilars del Pla Educatiu d'Entorn.
0: Precisament ara, amb aquest context d'actualitat, amb aquests diversos fronts que té sobre la taula l'àrea d'educació de la Generalitat, sí, aquesta situació d'incertesa de cara a l'inici de curs del dimarts, amb una opció de convocatòria de vaga, sí, en un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, com esteu visquent aquesta situació?
1: Nosaltres estem expectants a veure si amb el desig de que s'arribi un acord que sigui favorable, evidentment, i el que volem és que realment doncs, les condicions que es demanen doncs, es pugui arribar a un acord que faci que els nostres infants i els nostres docents puguin gaudir d'un curs escolar agradable i digna.
0: En aquest cas, aquí a Castelldefels, aquest curs tindrem més de 8.700 estudiants, entre infants, sí, joves i adults. Què implica posar en marxa tota aquesta maquinària que hi ha darrere de que tornem a començar?
1: Doncs n'hi ha molta voluntat, molta vocació i n'hi ha molta intencionalitat de fer les coses ben fetes. I sobretot no podem oblidar el treball en xarxa, això és primordial. És primordial i com s'integren absolutament tota la dinàmica dels centres educatius, que és complexa. Pensa que en aquestes èpoques n'hi ha molts professors i professores que s'incorporen de nou a les nostres escoles, altres que jubilen. De sobte s'ha d'engegar i que estigui tot perfecte, que estigui tot quadrat, i a més doncs ha d'acoplar-se i formar part dels projectes transversals que el municipi ofereix. Llavors, el treball en xarxa és primordial.
0: Precisament, justament, estàs mencionant projectes transversals, et volia preguntar, perquè clar, nosaltres, ciutadania, pensem, comença el curs escolar el 8 de setembre, doncs els nostres infants, adolescents, tornen a l'escola, però des d'un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, hi ha molt més que només el curs escolar com a tal, els horaris pactats. Evident. Hi ha tota una sèrie de projectes transversals. Ja mencionaves que aquest acte de demà precisament arriba dins del Pla Educatiu Entorn.
1: Sí.
0: Una miqueta mirada general, què teniu sobre la taula, quins reptes arriben ara a l'àrea d'educació?
1: Bé, des del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereixen més de 200 activitats que proposen les diferents àrees de l'Ajuntament. En aquestes 200 i picos que les poden trobar, tots els docents fan la selecció d'allò que poden donar resposta als seus infants a la guia educativa. Allà doncs, és el gran mirall de tot el que ofereix el municipi. I fora d'això, doncs, evidentment, hi ha programes amb molt de pes, amb molts anys de trajectòria, com és el programa d'activitats extraescolars, la campanya de teatre, Coneguem els nostres parcs. N'hi ha un munt de programes doncs, que les escoles cada any doncs, fan la petició de poder adherir-se a tota aquesta oferta del Pla Educatiu d'Entorn, que és molt gran i moltes àrees estan implicades, no és només educació. Tenim a salut, tenim a medi, a participació, n'hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que les podem trobar a la guia educativa i ofereixen moltes activitats per ser un complement més, per acompanyar, per enriquir més el sistema educatiu.
0: Precisament també en aquest context informatiu avui mateix informaven des de l'àrea de serveis socials una nova subvenció per part de l'Ajuntament.
1: Exacte.
0: També era referent a activitats extraescolars, per tant aquí hi ha tot un seguit de col·laboracions amb totes les àrees per fer possible aquest curs educatiu amb tot allò, tots aquells projectes que també el nodreixen.
1: Clar, per això parlàvem de la importància de la xarxa, perquè quan les escoles arrenquen i fa la planificació de tot el curs, doncs n'hi ha una sèrie de subvencions que es demanen doncs, per facilitar doncs, que puguin realitzar des de monitoratges de suport, inclusió, activitats extraescolars, doncs, tot el que és la proposta més artística, cultural, que se'ls facilita.
0: Doncs ara ja que arribem al final d'aquesta entrevista, Marta, el punt central, no, d'aquesta entrevista era aquest acte d'inauguració de demà.
1: Sí.
0: M'agradaria consultar-te què és el que t'agradaria que una vegada que acabi l'acte que s'enduguin les persones que han assistit sobre aquesta sessió, aquesta trobada de les entitats i de l'àrea d'educació.
1: Nosaltres des d'educació pensa que per a l'acte de demà portem molts mesos preparant-lo. I no és simplement doncs, fer un esdeveniment més i ja està, sinó portem molts mesos doncs, creant unes expectatives d'allò que volem. I el que ens agradaria doncs, és que puguin trobar doncs, tothom que hi vingui doncs alguna cosa, almenys alguna, doncs que puguin aplicar en el seu dia a dia a nivell de l'entorn educatiu. Ens agradaria doncs que sigui profitosa, que sigui distesa, que sigui còmoda i que tingui humor, perquè ens cal l'humor. Ens cal l'humor.
0: I tant que sí, més al mes de setembre, que tot sí. Arrenca de nou.
1: I ràpid.
0: I molt ràpid, i molt ràpid. Doncs recordem que estarà demà divendres 4 de setembre a la 1 del migdia, que el Teatre Plaza acollirà aquest acte d'inauguració oficial del curs escolar 2026-2027. I Marta, ens comentaves que és una trobada oberta a la ciutadania. Com es poden inscriure?
1: Bé, doncs si entrem al web, des de l'article doncs, que va publicar l'Ajuntament explicant exactament qui és l'Andrea, què és el que fa, doncs podem trobar un formulari d'inscripció que està obert a tothom. Tothom que hi vulgui pot venir. Encara ens queden, el teatre és gran, ens queden algunes places, o sigui que convidem a tothom a entrar al web i buscar la informació sobre la inauguració. Només que es posi en el buscador inauguració del curs, poden trobar la informació i el formulari d'inscripció.
0: Perfecte.
1: I si no, alguna persona que ens està escoltant no troba la forma de fer-ho, només que contacti amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, i no n'hi haurà cap problema.
0: I ho gestioneu.
1: I tant.
0: M'encanta, Marta, perquè també tota l'entrevista l'hem fet amb un bon somriure per part teva. O sigui, home, es nota que esteu... Setembre és un mes, ho estàvem comentant fora de micro, sí, no? Abans d'entrar a l'entrevista, setembre és un mes complex a l'àrea d'educació. Sí. Heu de tornar amb les piles ben carregades, tornar recuperant, perquè, clar, és el que dius, és molt important contextualitzar que aquest acte no és només un bolet, no és un inici que primer comporta de per si molta feina darrere organitzar-ho i que després això, que no és un bolet, que és una coseta que marca unes directrius, no? Entenc que són les línies de treball.
1: Clar, nosaltres des de l'àrea d'educació el que tenim molt clar és que qualsevol activitat, programa que s'engega o que el continuem és perquè realment hi creiem. Llavors, com hi creiem, com realment creiem que és un programa, una proposta doncs, que pot ser enriquidora, que és necessària, doncs ens hi deixem la pell. Llavors, clar, aquesta situació d'incertesa doncs, ens preocupa perquè el que volem és que tot rulli, no perquè nosaltres surtin els nostres programes, sinó perquè la comunitat educativa es pugui nutrir de tota l'oferta que el municipi doncs, facilita. I posem moltes ganes i molta il·lusió, per això tenim un somriure.
0: Molt bé, Marta. Doncs esperem que sigui un èxit aquest acte d'inauguració. Recordem això també, aquesta dada clau, aquest indicador, que realment estem davant d'un acte que ja és tradicional, que porta molts anys, però que enguany fa aquest canvi. De Sala Margarida Xirgo, 150 persones de capacitat, passem a 400 al Teatre Plaza. Per tant, aquí ens ho explicaves, és una clara aposta per fomentar aquest acte, per permetre que més persones hi participin. Esperem que el que deia que sigui un èxit.
1: Segur.
0: I que la setmana vinent, quan parlem, perquè de fet aprofito també per avançar que el dilluns parlarem amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, amb qui podrem entrar també molt més en detall de tot aquest inici que ens espera el dimarts i tota la situació des de l'àrea d'educació aquí a Castelldefels i que ens faci també un bon balanç, que segur que sí, d'aquesta jornada de demà. Moltes gràcies, Marta Iglesias, de l'àrea d'Educació.
1: Molt a vosaltres, bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: Un jove de 16 anys ha mort com a conseqüència de les ferides patides per un atropellament registrat durant la matinada de dissabte a la zona de Lluminetes, a Castelldefels. L'accident es va produir al voltant de les 12:05 de la matinada i va deixar dues persones més ferides. Fins al lloc dels fets es van desplaçar efectius de la policia local de Castelldefels, els Mossos d'Esquadra i el sistema d'emergències mèdiques, que van atendre les tres persones afectades. Malgrat l'assistència rebuda, el menor va morir a causa de la gravetat de les ferides. Les altres dues persones implicades també van necessitar atenció sanitària, tot i que no s'han facilitat informació oficial més concreta sobre el seu estat de salut. Segons la informació comunicada per la policia local, el conductor del vehicle va abandonar el lloc dels fets després de l'accident. Posteriorment, els agents el van localitzar al seu domicili, on va quedar detingut. La policia local de Castelldefels s'ha fet càrrec de la investigació amb l'objectiu d'esclarir com es va produir l'atropellament i determinar-ne totes les circumstàncies. En aquests moments no s'han comunicat oficialment les causes de l'accident i, per tant, la investigació continua oberta. El cos policial ha traslladat el condol a la família, a les amistats i les persones pròximes al jove mort. També ha expressat el desig d'una ràpida recuperació per les altres dues persones ferides i ha manifestat el seu acompanyament als familiars i als éssers estimats de la víctima en aquests moments de dolor. Castelldefels inicia el setembre amb una represa de diverses obres municipals que havien reduït el ritme o s'havien aturat temporalment durant les setmanes centrals de l'agost. Aquests treballs s'hi afegiran aproximadament noves actuacions planificades en diferents barris. Un dels projectes en marxa és la remodelació de l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 319 al barri de Montmar. L'actuació es desenvolupa en tres fases i inclou la millora de voreres, l'asfalt, l'enlluernat públic i la xarxa d'aigua, així com la incorporació d'arbrat i mobiliari urbà. L'Avinguda 319, entre l'Avinguda Diagonal i l'Avinguda 309, queda anul·lat l'estacionament al tram afectat i es manté la circulació en un únic sentit. A l'Avinguda Diagonal també es preveu soterrar els serveis de telecomunicacions i la xarxa elèctrica, a més de crear una petita rotonda a la intersecció amb les avingudes 319 i 311. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, avançava dijous passat en declaracions a Ràdio Castelldefels el calendari de les principals actuacions que estan en marxa i de les que començaran durant les pròximes setmanes. L'escoltem.
3: Hay muchas obras que las hemos visto trabajar prácticamente hasta hace muy poquitos días, que ya con la situación ya que estamos de calor en agosto y que también todo el mundo tiene derecho a vacaciones, pues hay alguna que otra obra que ha parado la semana pasada y esta y que se reemprende la semana que viene, ¿no? Obras, por ejemplo, como la Avenida Diagonal, como la 319, como la calle Barcelona, que son obras importantes, el nuevo aparcamiento, la nueva 100 plazas de aparcamiento que vamos a hacer detrás de la estación, todas esas obras están en curso, por no hablar también de los pabellones, ¿no? Tanto el nuevo pabellón de Can Vinader, que será un doble pabellón, la semicubierta de Can Roca, que dejará de ser semi para ser cubierta. Bueno, todos estos proyectos están en marcha, se está trabajando, y ahora otros muchos que van a empezar a lo largo del mes de septiembre, por ejemplo, el Paseo Brollado, en el barrio de Bellamar, en breve tienen que empezar las obras, o en la Plaza de la Democracia, y por tanto, con el inicio del curso escolar y del curso político, también es el inicio también del curso de muchas obras, que por planificación, pues ahora van a comenzar en el mes de septiembre.
2: Entre aquests projectes hi ha l'ampliació de l'aparcament públic provisional del carrer Barcelona, que tindrà capacitat per 128 vehicles. La intervenció inclou també una nova vorera i la connexió del carril bici del carrer Molinot amb el carrer Doctor Romol Claverol. En l'àmbit esportiu continuen les obres del nou poliesportiu de Can Vinader i la cobertura total de la pista de Can Roca. El nou pavelló de Can Vinader disposarà de prop de 2.000 metres quadrats, una grada per a més de 300 espectadors i 4 vestidors. A Can Roca, la pista semicoberta es convertirà en un espai totalment cobert amb noves façanes, revestiment acústic i un escenari retràctil. També està prevista la millora de l'entorn de la plaça de la Democràcia amb 30 noves places de zona verda, actuacions al paviment i nou mobiliari. Aquest conjunt d'obres pot comportar afectacions puntuals a la mobilitat i a l'estacionament. Per això es recomana a la ciutadania que respecti la senyalització provisional i consulti la informació municipal sobre els canvis que es puguin produir a cada zona.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: El trenet turístic de Castelldefels enfila els darrers dies de servei amb un balanç positiu i amb una resposta ciutadana que es manté estable respecte a temporades anteriors. Les dades municipals indiquen que aquest estiu ja s'han superat els 4.000 usuaris, una xifra que confirma la consolidació d'una iniciativa que combina mobilitat, lleure i promoció turística de la ciutat. El servei es va posar en marxa el passat 26 de juny i fins al 6 de setembre connecta alguns dels principals punts d'interès del municipi. El recorregut inclou parades al carrer Santiago Rusiñol, la plaça del Castell, la plaça Joan 23, el centre comercial Ànec Blau, la plaça de les Palmeres i el carrer 11, facilitant els desplaçaments entre el centre urbà i la zona de platja i alguns dels espais més visitats de Castelldefels. Més enllà de la seva funció turística, el trenet s'ha convertit també en una proposta d'oci familiar molt vinculada als mesos d'estiu. L'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, assegura que el servei és un dels atractius més ben valorats per la ciutadania com per les persones visitants.
3: El trenet es un éxito garantizado, ¿no? Primero porque yo creo que es el trenet más cerca a la capital de Barcelona, que es la de Castelldefels, y por tanto son muchas las personas, no solo de Castelldefels, sino que vienen de fuera, vienen de Barcelona a disfrutar de nuestro trenet turístico, de darse un paseo por las calles de Castelldefels, donde además es un espacio familiar. Yo veo como son muchísimos los abuelos y las abuelas que van con su nieto, con su nieta, disfrutando del trenet y pasándoselo bien, y por tanto es un punto de encuentro, ya no solo es una atracción turística, sino entiendo que es un espacio también para generar ese vínculo entre diferentes generaciones. Eso también lo vimos en Las Peñas, que también fue muy bonito ver cómo el abuelo, el hijo y el nieto estaban juntos disfrutando de la fiesta mayor. Eso no había sucedido. Bueno, pues en el trenet un poco se repite el mismo patrón y por tanto pues ese es atractivo turístico. Estamos en cifras que ya superan de largo los 4.000 visitantes del trenet, que han utilizado el trenet, y por tanto, pues bueno, en cifras muy parecidas a las del año pasado, ahora cuando termine la temporada del trenet turístic.
2: Les xifres registrades durant la temporada mostren una afluència constant de passatgers. Ja a principis d'agost, el servei havia superat els registres dels mateixos períodes de l'any 2024 i 2025. Les dades disponibles fins al 23 d'agost apuntaven a més de 4.000 usuaris acumulats, una xifra a la qual encara s'han d'afegir els resultats d'aquests dos últims finals d'agost i els primers dies de setembre. Una part destacada dels viatgers correspon a les famílies amb infants, però també a col·lectius que han utilitzat el servei de forma organitzada. Durant l'estiu, diferents escoles bressols, casals i activitats de lleure del municipi han reservat places per realitzar desplaçaments en grup. Entre elles hi destaquen i figuren la Llar Niu de Somnis, Escola Bressol Angelots o participants de les activitats de divers esports que han aprofitat el trenet com una activitat complementària dins la programació estival. La major part dels usuaris han fet ús del servei en franges de tarda i vespre, coincidint amb les hores de més afluència a la zona de platges i amb més temperatures agradables. Aquesta tendència ja s'havia observat en temporades anteriors i reforça el paper del trenet com una alternativa de mobilitat i lleure durant els caps de setmana de l'estiu. La temporada només s'ha vist afectada per dues incidències puntuals. El 5 de juliol el servei no va poder funcionar a causa del pas del Tour de França per Castelldefels, mentre que una avaria va obligar a suspendre una altra jornada durant el mateix mes. Tot això i la resta de les activitats s'han desenvolupat amb normalitat. les tarifes assequibles i un recorregut que permet descobrir diferents espais emblemàtics de la ciutat d'una manera diferent fan que el trenet turístic es prepari per acomiadar una nova temporada estival amb excel·lència. L'experiència acumulada durant els darrers anys i la fidelitat d'un públic familiar que repeteix cada estiu consoliden aquesta proposta com un dels serveis turístics i de lleure més reconeguts de Castelldefels. Les ballades de sardanes d'estiu van posar diumenge el punt i final a una nova temporada a la plaça de l'Església després de 2 mesos de programació. Organitzades pel grup sardanista de Castelldefels, les sessions setmanals han tornat a convertir aquest espai del centre de la ciutat en un punt de trobada per als aficionats a la cultura popular catalana. Des de l'entitat fan una valoració positiva de la temporada i destaquen tant l'assistència de públic com la participació de balladors procedents d'altres municipis de l'entorn que han contribuït a mantenir l'activitat i l'ambient habitual de les ballades d'estiu. La secretària del grup sardanista Castelldefels, Pepa del Cacho, també posa en valor la qualitat de les cobles participants i algunes de les novetats que s'han incorporat aquest any, com la col·laboració amb la representació de la llegenda del Garigot durant la Festa Major.
4: La veritat que estem contents perquè ha vingut bastant de públic. Sempre, com sempre, venen també balladors d'altres pobles, aquí, dels de Gavà, Viladecans, a Begues, normalment sempre també venen a ballar. I bueno, doncs ha hagut bastant de públic aquest any i bueno, estem contents. També amb les cobles han estat molt bé, totes les cobles. Hem de posar en evidència de que per la Festa Major va venir la Cobla Sant Jordi, de Ciutat de Barcelona, que es diu així, i que bueno, és una cobla que té un prestigi i és molt bona. I clar, aquesta la va llogar l'Ajuntament i bueno, hem pogut gaudir d'aquesta cobla tan bona i ho vam passar molt bé. Aquest any també hem fet una cosa que no havíem fet mai, que ens van convidar els de l'agrupació cultural a que participéssim a la llegenda del Garigot. Aleshores vam fer una sardana curta, que és com diguéssim la sardana que es ballava en un inici, no la sardana com la coneixem ara, sinó la que es ballava en origen, que és com més fent com una rotllana, com si agafes de les mans, però no és tant amb els punts tan marcats com fem ara, no? Són uns altres passos. I bueno, doncs vam estar molt contents perquè vam poder participar, ens vam disfressar de poble, vam fer de poble, vam fer d'actors i bueno, ens ho vam passar superbé. I bueno, pensem i ens agradaria que comptessin amb nosaltres per altres ocasions, també per col·laborar amb l'Agrupació de Cultura Popular.
2: La darrera ballada es va celebrar diumenge amb l'actuació de la Cobla de Ciutat de Cornellà i va incloure diversos sortejos entre les persones assistents. Amb aquesta cloenda, el cicle estival s'acomiada fins l'any vinent després d'haver mantingut una de les cites tradicionals de l'estiu a Castelldefels. Més enllà del tancament de la temporada, l'entitat ja prepara activitats pels pròxims mesos. Entre elles destaca una nova edició del curs per aprendre a ballar sardanes que començarà a l'octubre i que enguany arribarà a la tercera edició. El grup sardanista també treballa en l'ampliació dels continguts de la seva pàgina web, on vol incorporar material històric, fotografies i informació sobre activitats que organitza el municipi. La mateixa Pepa Cacho explica quines seran les pròximes cites del calendari de l'entitat.
4: Finalment, a la ballada de l'11 de setembre també farem una participació en una petita exhibició, com hem fet aquests últims anys, que tots els diners que presenta tu, ja te diré. També estarem a la trobada d'entitats que es farà el dia 26 de setembre. Farem un taller, que ara ho tenim que acabar de perfilar, tot el que farem, però bueno, la idea és fer un taller d'ensenyar ballar sardanes i després també una exhibició. O sigui que això ho estem ara mirant de perfilar tot com ho farem i la gent que podem comptar per fer-ho, perquè clar, això també és estar tot el dia allà i bueno, mirarem aviam si ens ho podem repartir o si algú ens dona un cop de mà, perquè clar, nosaltres som 4 persones només els de la Junta, llavors mirarem si algú ens ajuda.
2: Una de les preocupacions del grup sardanista continua sent la incorporació de noves persones sòcies i voluntàries, especialment entre el públic més jove. L'entitat considera que comptar amb més col·laboradors facilitaria impulsar projectes de divulgació i activitats a les escoles per donar a conèixer la sardana entre les noves generacions. Escoltem Pepa Cacho, secretària del grup sardinista.
4: Perquè gent jove no s'acosta, vull dir, la gent que s'acosta si és una gent ja d'una edat madura, no? I clar, ens agradaria que la gent jove o crios tinguessin aquest interès, no? Què passa? Que ja et dic, nosaltres som quatre persones, hem pensat de fer coses als col·les, oferir-nos per ensenyar a ballar les sardanes a les escoles, però clar, és que som molt poca gent nosaltres, llavors també no podem arribar a fer tantes coses, no? Sí que ens agradaria, la veritat, és una de les coses que tenim en ment ja fa temps, però bueno, tot això requereix una feina, requereix una preparació, parlar amb els directors de les escoles, veure si estan interessats, després veure quins dies es pot fer, veure quina gent comptem per poder anar a fer el curs. És complicadet. Si tinguéssim més ajuda, més gent, més voluntaris, doncs suposo que podríem tirar endavant. I la gent jove, doncs, bueno, pocos, eh? Vull dir que la gent jove, n'hi ha nenes que potser sí que quan estem allà ballant es posen allà i volen fer el pas, i nosaltres sempre quan veiem algú que intenta, l'enganxem perquè s'hi posi i l'ensenyem, no? Però bueno, que jo entenc, la gent jove ara té estudis i coses d'aquestes, tampoc no pot disposar del temps, no?
2: D'aquesta manera, les ballades de sardanes tanquen una nova temporada d'estiu després d'haver tornat a omplir la plaça de l'Església de Música i Cultura Popular. Mentre el grup sardanista ja posa la mirada en les activitats de tardor i en els projectes de futur per mantenir viva aquesta tradició a la ciutat. L'Ajuntament de Castelldefels va estrenar un nou portal estadístic dedicat a l'activitat aeroportuària i els seus efectes sobre el municipi. La plataforma, impulsada per l'Oficina Municipal de Seguiment i Control de l'Aeroport, l'OMSICA, permet consultar de forma visual i interactiva diferents indicadors relacionats amb el trànsit aeri i el soroll associat als sobrevols que afecten la ciutat. L'espai incorpora dades sobre els nivells acústics, nombre de vols que sobrevolen Castelldefels i les diferents configuracions de pistes de l'aeroport. Un factor clau perquè determina les rutes que segueixen els avions durant les operacions d'enlairament i aterratge. L'objectiu és oferir informació pública i accessible perquè la ciutadania pugui conèixer amb més detall l'evolució de l'activitat aeroportuària i contrastar-la amb la seva experiència quotidiana. El responsable de l'OMSICA, Daniel Lirio, explica que la nova eina neix per donar resposta a una percepció ciutadana molt estesa sobre l'increment dels sobrevols al municipi.
5: Hemos habilitado en la web de la UMSICA, ¿no? En la web del ayuntamiento, para quien no lo sepa, pues castelldefels.org, en el apartado Surveys, ahí se puede acceder a la web de la Oficina Municipal de Seguimiento y Control del Aeropuerto. Hemos habilitado un nuevo apartado con dadas de Castelldefels, ¿no? Con datos de Castelldefels de la operativa aeroportuaria. Bueno, básicamente son datos que mostramos por, bueno, como se sabe, bueno, hay una afectación acústica relevante en el municipio de Castelldefels. Y bueno, muchos ciudadanos pues tienen la percepción, ¿no? Pues que está habiendo pues un incremento de vuelos y demás. Entonces, estos datos pues vienen a contrastar pues esta percepción que tienen los ciudadanos, pues aquí se pueden consultar exactamente cuántos vuelos están pasando por Castelldefels y por qué motivos, básicamente.
2: A través del portal es poden consultar dades diàries i mensuals que permeten analitzar tant l'evolució dels vols com els nivells de soroll registrats pels sistemes de monitoratge. La voluntat municipal és ampliar progressivament la informació disponible perquè els usuaris puguin comparar diferents períodes temporals. Escoltem Daniel Lirio.
5: Este apartado de la página web lo hemos puesto disponible esta misma semana, ya está disponible, ya se pueden consultar los datos y estamos ahora pues ampliando el rango de fechas que se pueden consultar, ¿no? Estamos intentando, de los últimos meses, por ejemplo, el mes de junio ya está disponible, de julio también hay algunos datos y también vamos a ir incorporando pues datos de los meses pasados para que así la ciudadanía pues pueda comparar pues cuántos vuelos sobrevolaron otros meses, ¿no? Y han sobrevolado ahora. Entonces, pues mira, por ejemplo, de niveles sonoros, ¿no? Que es uno de los gráficos así más interesantes que hay, pues son los eventos acústicos que ha habido sobre el municipio, donde se muestra pues los decibelios, ¿no? Que ha provocado cada uno de los aviones. Este apartado, pues tenemos pues día a día, pues todos los eventos que hemos tenido en el mes de junio, por ejemplo.
2: Entre les funcionalitats més destacades hi ha la possibilitat de conèixer quants avions han sobrevolat la ciutat en un dia concret, quins nivells acústics van generar i en quines franges horàries es van concentrar aquests episodis. També es poden comparar les dades entre mesos i distingir si els moviments corresponen a operacions d'aterratge o d'enlairament. Escoltem el Daniel Lirio.
5: En este gráfico es muy curioso, pues eso, porque se ven pues las franjas del día donde ha habido más eventos seguidos, en las franjas del día que ha habido eventos aislados, entonces pues en un día concreto pues se puede acceder y mirar en qué momento del día y cuánto ha sido pues el nivel acústico pues que generaron esos aviones que pasaron.
6: ¿Qué más nos ofrece esta estadística?
5: Pues mira, además de poder contrastar el ruido máximo, ¿no? Que hizo pues cada uno de los aviones que pasaron, también se puede comparar mes a mes el número total de aviones que sobrevolaron el municipio. Además, se puede consultar si fue porque operaciones de aterrizaje o operaciones de despegue. Entonces, pues se puede ver ahí un poco la comparativa de los últimos meses, la evolución de este incremento, ¿no? De los vuelos totales que tiene el aeropuerto y de esos vuelos, ¿cuántos son los que han pasado sobre Castelldefels?
2: Una de les altres informacions que incorpora el portal és la relacionada amb les configuracions de pista. Segons explicant des de l'OMSICA, les condicions meteorològiques, especialment el vent, poden obligar a modificar l'operativa habitual de l'aeroport. Quan això passa, augmenta la probabilitat de que els avions sobrevolin Castelldefels de manera continuada. Escoltem com ens ho relatava el responsable de l'OMSICA.
5: Bueno, muchos ciudadanos saben, bueno, y para quien no lo sepa, pues lo explicamos ahora. Muchas de las operaciones de aviones que pasan sobre el municipio de Castelldefels son motivadas por una situación de viento especial, ¿no? Digamos que existe una cosa, que es la configuración preferente, en la que los aviones no deberían sobrevolar sobre Castelldefels. Cuando hay una situación de viento adversa, cambia esta configuración de pistas, se aplica a la configuración de pistas que se denomina no preferente, y entonces en estos días es cuando continuamente está sobrevolando un avión tras otro sobre Castelldefels. Entonces, ¿qué ocurre? Hay meses en los que esta situación de viento es más frecuente, ¿no? Esta situación no tan, digamos, habitual, y otros meses pues que esta situación pues es un día tras otro, como muchos ciudadanos pues conocen y saben, ¿no? Y padecen.
2: Paral·lelament a la posada en marxa del nou portal, l'Ajuntament també ha difós informació sobre les conclusions de diversos estudis científics i informes internacionals que analitzen els efectes del soroll ambiental en la salut. Segons la documentació recollida per l'OMSICA, l'exposició contínua del soroll aeronàutic s'ha relacionat amb alteracions del descans nocturns, efectes sobre el benestar psicològic i un major risc de determinades afeccions cardiovasculars. Des de l'entitat Prou Soroll, el seu membre, Josep Maria Casanella, recorda que la contaminació acústica és una problemàtica que afecta a nombroses poblacions situades a l'entorn dels aeroports.
7: És un problema de Castelldefels, de Cabal, de Viladecans, del Prat, del mateix aeroport. Hi ha una sobrecàrrega de contaminació acústica. Pensem que la contaminació acústica per la comunitat europea és la tercera causa de morbilitat i mortalitat. La primera és l'ambient, el que és l'aire que respirem. La segona, ja ha pujat ara el que és el canvi climàtic, la calor. I la tercera és la contaminació acústica. I això és curiós perquè ens sobta, de fet, estem parlant sempre, curiosament, de la contaminació insonora, és a dir, que no ens n'adonem de l'efecte que ens dona a la nostra salut. No en som conscients. Comentava ara fa una estona, comentàvem i parlàvem sobre la revista Castells, l'últim número que parlava de la contaminació acústica i parlava la molèstia. Evidentment que per moltes persones és una molèstia, però si només fos una molèstia, no seria aquesta tercera causa de mortalitat i morbilitat. Estem parlant que a Europa hi ha uns 100 milions de persones afectades pel soroll dels cotxes, no ho hem d'oblidar, hi ha un volum de 90 milions de persones afectades pel soroll dels trens i uns 4 milions i mig de persones afectades pel soroll dels avions. El soroll dels avions el notem bàsicament aquelles poblacions que estem a prop d'un aeroport, d'on a terra ni on s'enlairen els avions.
2: Els experts assenyalen que un dels elements que fan especialment rellevant aquest tipus de contaminació és que els seus efectes no sempre són immediatament perceptibles. Tot i això, la literatura científica analitzada per organismes com la Organització Mundial de la Salut indica que l'exposició prolongada al soroll pot acabar repercutint en la qualitat de vida i en la salut de la població. Escoltem a Josep Maria Casanellas, membre de l'entitat Prou Soroll, com ens explica l'impacte sobre la nostra salut.
7: Encara no som plenament conscients a nivell de població de l'impacte que té el soroll dintre de la nostra salut. Clar, ja us deia, us parlo només del que és l'impacte a nivell cardiocirculatori, que és un impacte importantíssim, estem parlant de morts, estem parlant de patologia invalidant de les persones, però també hem de parlar del son, de com el soroll altera el son. De fet, a Castelldefels, en moltes zones de Castelldefels, hi ha gent que són conscients de que a partir de la 1:30 passarà aquell avió que despega i que se'n va a Xile, o d'aquell avió que despega i se'n va a l'Àsia, a l'avió de l'Evel, i que el seu soroll és tan fort que una o dos espero a dormir que hagi passat aquest avió perquè aquest avió desperta. Com també són conscients d'aquella discoteca que tenim a la platja i que a les 5:30 em despertarà perquè surten els de la discoteca. És a dir, el soroll altera el son de les persones. Dius, com us deia abans, sempre, doncs no sempre en som conscients. El son és necessari perquè ens puguem recuperar física i mentalment.
2: Des de l'Ajuntament recorden que el nou portal té una finalitat informativa i divulgativa i que continuarà incorporant noves dades durant els pròxims mesos. La intenció és oferir una eina de transparència que permeti seguir l'evolució de l'activitat aeroportuària i disposar d'informació contrastada sobre una qüestió que genera interès entre part important de la ciutadania de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dijous.
2: La plaça de l'Església va acollir aquest dimecres la concentració de suport a la població de Ceuta convocada per l'Ajuntament de Castelldefels, adherint-s'hi així a la iniciativa impulsada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Segons les dades facilitades pel consistori, més de 1.500 veïnes i veïns van participar en l'acte sobre el lema Castelldefels amb Ceuta. L'acte va començar amb la lectura d'un missatge institucional que emmarcava la convocatòria dins de les mostres de solidaritat que es van celebrar simultàniament en diversos municipis de l'Estat. Durant la concentració, l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, va agrair la resposta de la ciutadania i va destacar el significat de la jornada coincidint amb la celebració del Dia de Ceuta. També va posar en valor el caràcter plural de la ciutat autònoma i la convivència entre diferents comunitats que formen part. Així ho explicava l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes.
8: Quiero, por tanto, en primer lugar, daros las gracias por estar presente en este acto de apoyo a la ciudad de Ceuta, un acto convocado por la Federación Española de Municipios y Provincias y Castelldefels, como no podía ser de otra manera, como municipio que forma parte de esa red, se ha adherido a esta concentración. Hoy, 2 de septiembre, se celebra el Día de Ceuta. Hoy, por tanto, es un día importante para esa ciudad, pero también para todo nuestro país, que vivió como los días 30 y 31 de julio unas 80.000 personas entraron de manera masiva y sin control en la ciudad autónoma. Quiero mostrar, por tanto, a todos vosotros nuestra gratitud por estar hoy aquí presente para que Castelldefels pueda también mandar ese anhelo, esa solidaridad con el pueblo de Ceuta. Muchísimas gracias. Pero Ceuta también es una ciudad singular, es una ciudad pacífica, es una ciudad plural, es una ciudad diversa en la que desde hace cientos de años conviven diferentes tradiciones, culturas y religiones. Cristianos, musulmanes, judíos, forman parte de la realidad social de esa ciudad que también forma parte de su identidad. Una convivencia que durante muchos años ha sido pacífica y que hay que preservar y proteger.
2: En la seva intervenció, Reyes també va defensar la necessitat que les administracions donin resposta a les situacions excepcionals que afecten els territoris i la seva ciutadania en referència a les sis circumstàncies que viu actualment la ciutat autònoma. L'alcalde de Castelldefels ho expressava en aquests termes.
8: Y queremos también trasladar un mensaje. Ceuta no se puede sentir abandonada. España no puede mirar a otro lado cuando una de sus ciudades está atravesando una situación extraordinaria y el gobierno tiene la responsabilidad que no la puede delegar. No es suficiente con comunicados, no nos valen declaraciones, no vale decir que estamos preocupados. No, cuando una ciudad española necesita ayuda, el Estado tiene que responder y responder con hechos. Eso es lo que tiene que hacer nuestro país.
2: La concentració es va tancar amb un missatge de fraternitat i suport a la població ceutí. Des del govern municipal es va remarcar que l'adhesió a la convocatòria responia a la voluntat d'expressar solidaritat institucional amb una altra ciutat de l'Estat en un moment complex. Sobre els motius que han portat Castelldefels a sumar-se a la iniciativa, també parlava l'alcalde Manu Reyes.
8: Desde los ayuntamientos sabemos lo que significa perfectamente lo que es estar en primera línea. Cuando hay un problema, cuando un ciudadano o una familia necesita ayuda, cuando nuestros vecinos necesitan algo, acuden evidentemente a la puerta de su ayuntamiento. Por eso entendemos lo que Ceuta está padeciendo y lo que está atravesando en esta situación excepcional. Y por eso Castelldefels ha decidido hoy estar aquí, porque el municipalismo también va de esto. Porque el municipalismo también va de ayudar a otras ciudades, en que los vecinos de Castelldefels sepan más, mirar más allá de las fronteras del límite territorial de nuestra ciudad. Y que cuando una parte de España tiene un problema, el resto de España responde. Y hoy quiero que desde esta plaza salga un mensaje que llegue hasta Ceuta, a sus instituciones, a sus trabajadores, a sus familias, a sus jóvenes, a su gente mayor, a todos sus ciudadanos. Castelldefels está con vosotros.
2: Paral·lelament, aquest dijous a les 7 de la tarda està prevista una nova concentració a la plaça de l'Església convocada per Movem en Comú Podem Castelldefels, conjuntament amb altres forces polítiques i entitats socials. Segons el manifest difós pels organitzadors, l'acte vol defensar la convivència, els drets humans i rebutjar els discursos d'odi i la divisió social davant la situació que afecta Ceuta. D'aquesta manera, la plaça de l'Església tornarà a ser escenari d'una mobilització ciutadana relacionada amb els esdeveniments que viu la ciutat autònoma, aquesta vegada des d'una iniciativa impulsada per diferents actors socials i polítics del municipi. Una actuació de la policia local de Castelldefels la matinada del 27 d'agost va donar lloc a un operatiu en conjunt amb els Mossos d'Esquadra que va acabar amb la detenció i la intervenció de droga. Els fets es van produir la nit del 27 d'agost quan una patrulla de la policia local de Castelldefels va observar el comportament sospitós de dos vehicles a la zona de l'avinguda de la Pineda. Segons ha explicat el sotinspector de la policia local, Leo Piqué, en declaracions a Ràdio Castelldefels, l'actuació va començar a partir de l'observació dels agents durant el seu servei ordinari.
3: Va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany. I de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença moltes vegades de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla nostra que anaven a un control d'economia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos i la patrulla va... Bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més queda de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat.
2: La intervenció va activar un dispositiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra després de que els vehicles abandonessin el lloc de manera precipitada. La coordinació entre els diferents cossos policials va permetre fer un seguiment de la situació i desplegar els protocols previstos per a aquest tipus d'incidències. El sotsinspector de la policia local, Leo Piqué, explica com es va desenvolupar la persecució d'un dels vehicles i els resultats de les primeres actuacions policials.
3: Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se va activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna, i de tres individus que n'hi havia, se va detenir un allà a l'acte, i després va continuar doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle, cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mm, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna.
2: Segons la informació facilitada per la policia local, el dispositiu va culminar amb la detenció d'una persona i la intervenció de diverses substàncies. El Leo Piqué detalla el material intervingut i l'estat actual de les diligències policials.
3: En concret, se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, un ACP, o és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mm i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i ropa de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercibida i ropa de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
2: El responsable policial també ha destacat la importància de la coordinació entre els cossos de seguretat per gestionar situacions d'aquestes característiques. Sobre aquest treball conjunt entre els cossos policials, el sotsinspector de la policia local de Castelldefels n'explica el funcionament.
3: Nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma que es comunicat de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torn aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar el coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, d'immediatament ja se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, el Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que per davant de tot està la integritat de les persones.
2: Des de policia local també s'ha remarcat que en qualsevol persecució o intervenció de risc la prioritat és garantir la seguretat ciutadana dels agents i de la resta d'usuaris de la via pública. Així, Leo Piqué ha volgut posar en valor la tasca dels agents que van participar en el dispositiu i la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.
3: Hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
2: La investigació continua oberta i haurà de determinar ara la procedència de la droga intervinguda, així com les possibles activitats delictives relacionades amb aquest cas. Des de la policia local destacant que l'actuació es va iniciar gràcies a l'atenció i la capacitat d'observació dels agents sobre el terreny, un element que sovint resulta clau en la detenció dels fets delictius. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat una nova temporada d'estiu amb un balanç positiu tant pel que fa pels visitants com la participació en les activitats programades. Segons les dades facilitades per l'Ajuntament de Castelldefels, l'equipament ha rebut aquest estiu 4.840 persones i ha registrat 1.125 participants en les 25 propostes que s'han desenvolupat durant els mesos de juliol i agost. La directora de la Biblioteca, Ramon Fernández Jurado, i responsable de Biblioplatja, Míriam Huguet, destaca les bones xifres registrades aquesta temporada i la resposta del públic a les diferents activitats organitzades.
9: La Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé. Han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els dos espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost.
2: Un dels moments més destacats de l'estiu va arribar el passat 12 d'agost amb l'eclipse solar, un esdeveniment que va reunir unes 2.000 persones a la platja de Castelldefels i que va marcar bona part de la programació de la Biblioplatja. Al llarg de les setmanes prèvies es van organitzar activitats, propostes divulgatives relacionades amb l'astronomia per apropar aquest fenomen tant al públic familiar com les persones adultes. Míriam Huguet recorda l'impacte que va tenir aquella jornada i el paper que continua desenvolupant la Biblioplatja com a espai de lectura, activitats i trobada ciutadana.
9: I la veritat és que va ser una mica bogeria, va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja. També hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany. Mm-hmm.
2: L'equipament compleix ja 5 anys a l'actual ubicació, al Passeig Marítim, i segons s'ha assenyalat des de la biblioteca, la resposta del públic confirma que aquest emplaçament s'ha consolidat progressivament com una proposta cultural integrada dins de l'oferta estival de la ciutat. La responsable de Biblioplatja valora aquesta evolució del creixement que ha experimentat el servei durant els darrers anys.
9: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
2: Pel que fa a la programació dels espectacles de màgia, han tornat a ser una de les activitats amb més assistència, especialment les actuacions de la maga Melanie i Marcos Mago. La temporada també ha inclòs hores del conte, activitats mediambientals i col·laboracions amb diverses entitats, configurant una oferta pensada per arribar a públics de totes les edats. Míriam Huguet fa balanç de les activitats que han tingut una millor resposta aquest estiu.
9: La màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicades, si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja, així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs jo et diria que les que hem triat aquest any ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt, ha agradat molt.
2: Les darreres activitats celebrades abans del tancament també van registrar una bona participació. Entre elles va haver-hi una nova sessió dedicada a l'astronomia, l'espectacle de màgia de Marcos Mago i una activitat de sensibilització ambiental relacionada amb la fauna marina, posant el punt i final a 2 mesos d'intensa activitat cultural a la platja. Després del tancament de la Biblioplatja, la Biblioteca Ramon Fernández Jurado es prepara ara per reprendre el seu ritme habitual. L'equipament

0: Representants japonesos hi va posar en valor l'aposta de la ciutat per l'educació, la formació i les oportunitats per als joves. La visita va ser organitzada amb l'objectiu de donar a conèixer diferents projectes i serveis municipals vinculats a l'orientació educativa i professional, així com afavorir l'intercanvi d'experiències entre ambdós territoris. Durant l'acte de recepció, el regidor d'Educació de l'Ajuntament de Castelldefels, Ramon Amador, va destacar la importància d'aquesta trobada.
1: En nombre del Ayuntamiento de Castelldefels, queremos agradecer la visita de los 25 representantes de la Asociación de Fomento Municipal de la Prefectura de Ibaraki. Nos hace especial ilusión que hayan viajado desde tan lejos para conocer nuestra ciudad y nuestro trabajo en los ámbitos de educación, sobre todo de la orientación, de la formación y la transición educativa y profesional. Esperamos que esta jornada nos permita compartir experiencias, aprender unos de otros y abrir nuevas vías de colaboración.
0: Després de la recepció institucional, la delegació va visitar el Servei Local de Transició Escola-Treball, l'ESLET, un recurs municipal que desenvolupa programes d'orientació educativa i professional per ajudar els joves a definir el seu itinerari formatiu i reduir l'abandonament escolar prematur. El servei impulsa diferents projectes en col·laboració amb centres educatius i altres agents del municipi. La delegació japonesa també va exposar alguns dels reptes que afronta actualment el seu territori, especialment en àmbit com l'envelliment de la població i la necessitat d'oferir una educació cada vegada més personalitzada, destacant la importància de la cooperació entre les institucions educatives i la comunitat local. Escoltem a la seva traductora.
2: Nuestra provincia, Ibaraki, se sitúa a unos 100 kilómetros de la capital, Tokio, Y la parte este de la provincia da al océano con una costa que alcanza unos 180 kilómetros. Y en la parte norte hay zonas montañosas. Es una provincia bendecida por la belleza y la riqueza de la naturaleza, también con un clima benigno a lo largo del año. Es un honor para nosotros tener esta oportunidad de conocer la experiencia en la política educativa de la ciudad de Castelldefels, una ciudad con gran historia. En Japón, si hablamos un poco de los problemas actuales con los que nos afrontamos, y por ejemplo podríamos mencionar el tema del envejecimiento de la población, y la necesidad cada vez más diversificada en el tema de la educación, y la necesidad de hacer más personalizada la educación para cada uno de los alumnos. En este contexto, cada vez se hace más importante una buena cooperación entre las instituciones educativas y la comunidad local para mejorar y para dar una respuesta educativa para los menores, aprovechando, fomentando su autonomía y fomentando también la diversidad, dando respuesta a la diversidad del alumnado.
0: Al llarg de la jornada, la comitiva va conèixer també l'Escola d'Hostaleria de Castelldefels, la Casa dels Oficis de la Guaita i l'Institut Mediterrània. A més, van assistir a diferents presentacions sobre el sistema educatiu català i els programes municipals que faciliten la transició dels joves cap als estudis postobligatoris i al món laboral. Des de l'àrea d'educació municipal es fa una valoració molt positiva de l'experiència. La cap de programes educatius de l'Ajuntament de Castelldefels, Carmen Ferrer Panillo, destaca tant l'interès mostrat pels visitants com el clima de confiança que es va generar durant tota la jornada.
3: Doncs va ser realment una trobada molt, molt especial, molt maca, I la vam viure amb molta emoció, perquè la veritat, no? Veure que 26 persones es desplacen d'un lloc tan llunyà i tan diferent, no? A la nostra cultura per conèixer, doncs això és un motiu d'orgull i realment les expectatives i l'agraïment per part nostra doncs, estava ja latent en tot moment.

0: Va ser molt bonic perquè venien, bueno, la cultura japonesa, jo no la coneixo massa, però realment van ser molt educats, molt agraïts, molt respectuosos, molt puntuals. I en tot moment, conforme anava passant el dia, des de la recepció al final del dia, doncs vam poder veure, no?, com anaven entre ells, no? Perquè clar, la dificultat de l'idioma amb nosaltres, doncs, era complicat, tot i que teníem una intèrprete, doncs, però va ser com que a poc van veure que el grup anava relaxant-se, que anaven inclús a les cares d'expressió d'ells i d'elles, doncs, anaven canviant i estaven com més contents.
1: La visita ha permès donar a conèixer l'experiència de Castelldefels en matèria d'orientació educativa i acompanyament als joves, alhora que ha afavorit l'intercanvi de coneixements i bones pràctiques entre professionals de dos territoris separats per milers de quilòmetres, però amb interessos compartits en l'àmbit d'educació i la formació.

De nou, a l'escoltar la nostra sintonia, ja ens avisa que ha arribat l'hora del conte. Obrim el gran llibre d'Onavilles i busquem dues noves històries per compartir amb totes les emissores de la xarxa de comunicació local, amb tota Catalunya i amb Ràdio Andorra. Històries per petits i grans. Us recomanarem un llibre i la nostra companya i amiga Txell Garcia serà qui ens portarà una nova pàgina web i despedirà el programa amb música. I tot això serà gràcies a les veus de Florència Aymerich, Martí Escoté, Lluís Miquel Garcia al control i qui us parla, la Pilar Castro. La primera història, pels més menuts, porta per títol El pollastre esplomat. Aquest bonic conte ens fa veure que senzill és fer amics, si de veritat ho desitgem. Qualsevol situació ho pot fer factible. És un conte de Chi Yuan Cheng. Escolteu El pollastre esplomat.

0: En un preciós camp de flors, un ou descansava entre les fulles. Un bon dia es va sentir un cruixit i l'ou va començar a moure's i es va esquerdar. De cop, un escanyolit pollastre va treure el cap per la closca. No tenia ni una sola ploma al cos. Era un pollastre esplomat. Sovint, quan bufava el vent, el pobre pollastre esplomat es refredava. A més, tenia un nas molt sensible. Patia al·lèrgia al pol·len i es feia uns grans tips d'esternudar. Un dia, el pollastre, que sempre anava sol, va veure al bosc quatre pollastres que desfilaven camí del llac. Eren els pollastres més vistosos que mai havia vist. Tenien plomes, plomes esplèndides. Gallejaven, amb el cap ben alçat. El pollastre esplomat va sentir curiositat.
1: On aneu?
0: Sense dirigir-li ni una simple mirada, van respondre.
2: A fer un passeig en barca.
1: Alça, que puc venir.
0: Aleshores, els pollastres li van fer una repassada del cap pelat als peus esplomats.
2: Doncs no, nosaltres no fem res amb pollastres sense plomes.
0: Dit això, van alçar els becs i van saltar dins la barca. El pollastre esplomat sentia una tristor tan gran. Tenia els ulls plens de llàgrimes. De cop, va ensopegar amb una pedra i va caure de cap dins d'un bassal. Tenia el cos ple de fang i una llauna rovellada de sardines per barret. Aleshores, es va girar una ventada i, com si fos un artista, el vent va començar a decorar el cos enfangat del pollastre amb fulles i papers i altres coses que volaven. Per primer cop a la vida, el pollastre no va sentir fred. Les fulles li feien de plumes. Es va fer una ullada a si mateix. Estava guapíssim. Els quatre pollastres, des de la barca, el van veure i també van veure el seu nou vestit. I van xisclar.
2: Vaja, guaiteu! Mai no hem vist un pollastre tan a l'última moda. Ei, i el seu barret és impressionant!
0: Sense perdre ni un segon, van remar fins a la riba per convidar el pollastre esplomat a pujar a la barca. Enmig del llac, els cinc pollastres van encetar un animat debat sobre qui duia el vestit més espectacular. Per cridar l'atenció entre ells, van començar a batre les ales. El nas delicat del pollastre esplomat se'n va ressentir i, sense poder evitar-ho, el pollastre va fer un espectacular estornut. La barca va tontrollar. Els cinc pollastres van començar a xisclar, a saltar i córrer completament aterrats. I la barca va començar a inclinar-se. En un tres i no res, l'embarcació se'n va anar a pic i els cinc pollastres van caure de cop al llac. Quan finalment les aigües es van asserenar, tot va començar a surar. El pollastre esplomat va treure el cap esbufegant. Havia perdut les fulles que li cobrien el cos i va exclamar:
1: "Oh, no!"
0: Aleshores, els altres pollastres van començar a treure el cap. Un, dos, tres, quatre... Quatre pollastres esplomats. Tots miraven amb espant els cossos despullats dels altres. No s'ho podien creure. Aleshores, ja no es van poder aguantar més. El pollastre esplomat va esclatar a riure i a poc tots s'hi van afegir. Els feia mal la panxa de tant riure. Un cop van trepitjar la riba, els cinc pollastres es van expulsar l'aigua dels cossos sense plumes. El pollastre esplomat va dir:
1: "Ep, ha estat molt divertit. Tornem a fer-ho demà."
0: Els altres no van dir res. S'ho van rumiar uns segons i van contestar:
2: "Bona idea."
0: I com si res no hagués passat, els cinc pollastres esplomats es van endinsar en el bosc ben contents.

La propera història està basada en una rondalla popular catalana. El seu títol, En Pere Xic, tret d'una tria de contes feta per la Rosa Regàs. En aquest conte podem veure molt clarament com, la majoria de vegades, és més eficaç la picardia intel·ligent que no pas la força. Amb vosaltres, En Pere Xic.

0: Hi havia una vegada un pare molt pobre que tenia 3 fills i no els podia mantenir. El més gran se n'anà pel món a buscar feina. Anà a casa d'un pagès molt ric, però que tenia molt mal cor, i li demanà feina. El pagès s'avingué a donar-li, però feren els tractes que el qui dels dos s'enfadés li llevaria la pell de l'esquena. L'amo feu anar el noi a pasturar les mules i li posà per condició que havia de tornar a casa al vespre i que havia de dur una mula rient i l'altra ballant. El noi, tot amoïnat, no sabé com fer-s'ho per fer riure i ballar les mules, però per por que l'amo no li llevés la pell de l'esquena, tornà les mules a casa i d'amagat fugí. Tot espantat, tornà a casa seva i contà al seu pare el que li passava. El germà mitjà s'oferí a anar-hi ell i li passà el mateix que el germà gran i també tornà a casa tot espantat. Aleshores, es proposà d'anar-hi el més petit, que s'anomenava Pere, i que era petit, petit. El seu pare de cap manera no ho volia, però per fi en Peret el convencé i li deixà anar. El pagès el prengué per mosso i, com amb els seus germans, li posà per condició que si s'enfadava li llevaria la pell de l'esquena. En Peret s'hi avingué, però proposà a l'amo que si era ell el que s'enfadava, fora en Peret qui li llevaria la pell de l'amo. L'envià també a pasturar les mules i també li encarregà que en portés una rient i l'altra ballant. En Peret, que sí, talla els llavis a una mula que, com que ensenyava les dents, semblava que reia. A l'altra li talla una pota i, com que en caminar tota saltironava, semblava que ballés. L'amo, en veure que li havia fet malbé les mules, tot es va enfuriar, però en Peret al moment li digué:
1: «Que us enfadeu, amo?».
0: I a aquest li falta temps per dir que no. L'endemà l'amo envià Peret a pasturar els porcs. Quan fou a la muntanya, passà un marxant de porcs que, en veure els que manaven Peret, tan grassos i rodanxons, s'oferí per comprar-li'ls. En Peret s'avingué a vendre'ls-hi, però amb la condició que el marxant havia de tallar la cua dels porcs i donar-li. El marxant li lliurà una bossa grossa tota plena d'unces d'or i les cues dels porcs. En Peret s'anà a un indret on hi havia un gran fangar i ensorrà les cues dels porcs de manera que sortissin una mica a flor de terra. Tornà a casa de l'amo i li digué que els porcs se li havien ensorrat en el fang i que només treien la mica de cua. L'amo corre al fangar per tal de veure si podia treure'ls i estirà totes les cues, però clar, com que els porcs no hi eren, no en pogué desenterrar cap. L'amo es posà tot furiós i en Peret al moment li digué:
1: «Que us enfadeu, amo?».
0: I l'amo de seguida contesta que no. L'amo i la mestressa veieren que en Peret era més viu que ells i decidiren de fer-lo perdre. L'endemà l'enviaren a pasturar el ramat a la muntanya, on vivia un gegantàs que es menjava tothom que trobava. En Peret, abans de sortir de casa, prengué un mató, un colom i un cordill. Quan fou a la muntanya, aviat es va trobar amb el gegant, que li va proposar de veure qui dels dos tindria més força. El gegant agafà una pedra i la llançà lluny, lluny, i seguidament digué a en Peret que veiés si ell era capaç de llançar tan lluny. En Peret li digué que la llançaria encara més lluny. I en lloc de tirar una pedra, havia el colom, que es posà a volar i se n'anà lluny, lluny, molt més que la pedra. El gegant restà sorprès i cregué que en Peret n'havia sabut més que ell. El gegant volgué fer una altra prova, agafar una pedra i amb un cop de puny l'esclafà. Però en Peret, en lloc de pedra, agafà el mató, que ja ho semblava una pedra, l'esclafà i es miculà encara més que no ho havia fet el gegant. El gegant no es donà per vençut i volgué fer encara una altra demostració de la seva força. I d'una senzilla estirada arrencà de soca i rel un roure dels més alts i sapats. En Peret es tragué el capdell de fil que havia portat i envoltà 15 alterosos roures. El gegant, sorprès, li preguntà què anava a fer i en Parell li digué que ell els roures els arrencava de 15 en 15, servint-se d'aquell cordill. Que un cop fet voltar pels arbres, l'estrenyia i feia un feix de roures. El gegant restà meravellat i digué en Paret que no ho fes pas. Cal arrencar-li tants arbres. El perjudicava, que bé prou que el creia del que deia. El gegant agafà por d'en Paret i es proposà de matar-lo. Arribada l'hora de dinar, el gegant donà en Paret un gran tupí de farinetes, però en Paret s'amagà el sarró de sota de la camisa i se'l penjà al davant, i en lloc de menjar-se les farinetes, se les tirava dintre del sarró. En havent dinat, va fer migdiada, però Peret, que no es fiava del gegant, agafà el ramat i se n'anà muntanya avall. Quan fou un xic lluny de casa del gegant, trobà un pastor que, en veure'l, tot s'estranyà i li recomanà que fugís ben de pressa, car que si el gegant l'atrapava se'l menjaria. En Peret digué que se n'havia fet un tip de farinetes, que la panxa li pesava molt i no podia córrer, i amb un ganivet fer veure que s'obria el ventre i que es treia les tripes, però el que feu fou obrir-se el sarró i llançar les farinetes que hi portava. Quan el gegant es despertà i no trobà en Paret, es va posar furiós i corré muntanya avall a cercar-lo. Aviat va topar-se amb el pastor i li preguntà si havia vist passar en Paret. El pastor li digué que sí i que, per poder córrer més, amb un ganivet s'havia obert el ventre i havia llançat allí terra tota la budellada i li mostrà les farinetes. El gegant, que també se sentia massa tip, volgué imitar en Paret, però ell s'obria el ventre de debò i restà mort. Més avall, en Paret trobà un marxant que li comprà els moltons i li donà una grossa bossa tota plena de relluents unces d'or. En gran sorpresa dels seus amos, que ja el donaven per mort, en Paret tornà a casa i contà que el gegant se li havia quedat als moltons. L'amo rondinà i en Paret de seguida li preguntà:
1: «Què us en fadeu, amo?»
0: L'amo digué que no. L'amo digué en Paret que ell només tenia mossos fins que se sentia cantar el cucut, però que així que el cucut cantava els acomiadava. Per poder-se treure en Paret del davant, l'amo i mestressa decidiren que ella, a la matinada següent, des de dalt d'un arbre, proper a la casa, imitaria el cant del cucut. En Paret sentí la conversa i es previngué pel cas. L'endemà al matí, així que sentí cantar la mestressa, obrí la finestra i l'engegà un tret i l'espantà. Seguidament, se n'anà a trobar l'amo i li digué que el cucut no cantaria més, perquè ell l'havia espantat i de l'ensurt la dona va callar per sempre. L'amo es desesperà en veure que li havia espantat la muller i tractà d'acomiadar en Paret, però el minyó li digué que no se'n volia anar si no li donava una forta quantitat de diners, que l'amo li va donar de molt bona gana.

El llibre que recomanem aquesta setmana és de la Maria Dueñas Vinuesa, una escriptora espanyola que escriu en castellà. És relativament jove, tan sols té 54 anys, i ja ha tingut una gran quantitat d'èxits amb els seus llibres. El que ens ocupa aquesta setmana porta per títol Les hijas del capitán, escrita, com us hem dit, per la Maria Dueñas. És una escriptora que és doctorada en filologia anglesa i professora titular a la Universitat de Múrcia. Ha impartit docència en universitats nord-americanes. Aquest llibre en particular és la història de tres joves germanes que van creuar l'oceà i van lluitar amb coratge per trobar el seu lloc en el món. Un tribut a les dones que han estat capaç de llaurar-se el seu propi camí en temps difícils i un homenatge a tots els que la vida obliga a emigrar. Amb aquest llibre hi trobarem aventures, passions, afanys arriesgats, èxits i desencants, ensopegades, venjances, canvis de la sort, barrejats amb nostàlgia. Tot això ens ofereix el llibre Les hijas del capitán, de la Maria Dueñas Vinuesa.

recicla-restaura-crea.blogspot.com. A Recicla, Restaura i Crea, dit també el racó d'en Janot, trobareu els passos i totes les indicacions per poder donar una segona vida a mobles o objectes. Hi ha seccions que tracten d'objectes per individual, com restaurar cadires antigues, mobles amb calaixos, i a mi m'ha agradat molt la secció on es transformen i es decoren les caixetes de maduixes. Recicla-restaura-crea.blogspot.com.

us presentem Abstral, un quintet lleidatà que han debutat molt recentment amb el seu disc. El 18 de maig, el grup va presentar el treball anomenat Teories de l'Evolució i també va estrenar un videoclip d'un dels temes, anomenat Abril. Els temes del disc, que han estat creats a consciència des del 2016, contenen un missatge d'autosuperació com a valor per viure. Us deixem amb el tema Abril.

0: Benvinguts i benvingudes de nou a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez, amb la companyia de Lluís, en Lluís García.
1: Hola, Mercè.
0: Hola. Ara que som a l'estiu i estem de vacances, us portem una selecció de contes perquè us pugueu divertir, espantar, entretenir i tot el que convingui.
1: Exacte, és una tria de contes que ja us hem ofert amb altres programes i que ara els recuperarem perquè torneu a gaudir de tots ells durant les vacances.
0: Sí, i no heu de fer res d'especial per escoltar l'Hora del Conte. Només cal sintonitzar el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local en aquesta mateixa hora i en aquest mateix dia cada setmana, perquè gràcies a la xarxa de comunicació local us arriben els contes arreu de Catalunya i Andorra.
1: I entre tots els que fem l'Hora del Conte us presentarem tres contes cada setmana i acabarem, com sempre, amb bona música.
0: Genial. Anem pel primer d'aquesta setmana. Peter Pan, un conte clàssic, però que mai passarà el temps per ell. Prop dels jardins de Kensington, a Londres, hi vivien la Wendy, en John i el petit Michael. Tenien una mainadera molt especial, una gossota grossa i dolça que es deia Nana.
1: I a més tenien un amic encara més especial, com si no, en Peter Pan.
0: Ai, i voleu saber com continua aquest conte? Doncs no marxeu!

0: En un tranquil barri de Londres hi vivia una família amb tres fills, Wendy, Michael i John. Una nit que els seus pares havien sortit, Wendy, la germana gran, que cada nit explicava contes i rondalles als seus germans petits, els estava explicant el conte de la Ventafocs. Nana, la gossa dels nens, tampoc es perdia ni una paraula. Quan Wendy els estava explicant com maltractava la madrastra a la Ventafocs, els nens van sentir una veu que exclamava:
1: "Quina dona més cruel!"
0: Sorpresa, Wendy es va girar i va veure que a la finestra hi havia un nen molt estrany.
2: "Però tu qui ets?"
1: "Em dic Peter Pan i vinc del país de mai més."
0: Quan va entrar a l'habitació, la nana se li va llançar al damunt i el va intentar mossegar ben mossegat, però va quedar ben sorpresa quan va comprovar que només havia mossegat una ombra.
2: "Quieta, nana!"
0: Wendy va arrencar l'ombra de la boca de la nana i en Peter va demanar-li si li podia tornar. Doncs la seva ombra era molt trapella i sempre s'escapava. Wendy va pensar que ella tenia una solució per resoldre el problema d'en Peter amb l'ombra trapella i el que va fer va ser cosir-li l'ombra als peus del seu vestit.
1: "Gràcies, Wendy. T'he portat un collaret amb un gla de penjoll. Espero que t'agradi",
0: va dir en Peter, i a la Wendy li va agradar tant que se'l va posar de seguida.
1: "Ara, Wendy, vols volar amb mi al país de mai més i explicar els teus contes als nens perduts que viuen amb mi?"
2: "I és clar que sí, però en John i en Michael també hauran de venir amb mi."
1: "D'acord, anem tots junts."
0: Immediatament va aparèixer una petita fada, Campaneta, que va escampar una pols màgica sobre els nens i els va dir:
3: "Ara, per poder volar, només cal que penseu en coses alegres."
0: I pensant en les coses més alegres que van poder, van observar amb sorpresa i alegria que començaven a elevar-se i surar per l'aire com els astronautes. Van pujar volant cap a les estrelles fins que va sortir el sol.
1: "Oh, veieu? Estem sobrevolant el país de mai més",
0: va anunciar en Peter Pan assenyalant cap a una illa verda que s'estenia als seus peus. Els nens estaven tan absorts contemplant l'illa que es van espantar molt quan van veure passar fregant-los una bala de canó que va explotar a pocs metres d'ells. Qui havia disparat aquella temible bala era ni més ni menys el capità Garfi, un vell pirata que odiava a Peter Pan per haver-li fet perdre la mà en una baralla. El capità Garfi i els seus pirates estaven en el seu vaixell prop de la costa de l'illa.
1: "Marxem, marxem, amagueu-nos ràpid!"
0: va cridar en Peter Pan i es va enfadar de valent amb Campaneta perquè li donava la culpa que els pirates els haguessin vist.
1: "Campaneta, els pirates ens han vist perquè han vist com brillaves. Vés-te'n!"
0: La petita fada llavors es va allunyar molt enfadada i gelosa de la Wendy. Va anar a veure els nens perduts i els va mentir.
3: "La bruixa Wendy ha matat el Peter Pan i ara ve cap aquí."
0: Wendy, que havia sortit volant rere Campaneta, va consolar-la. Va arribar poc després a la casa subterrània dels nens perduts. En veure-la, Campaneta va assenyalar-la i Simplon, el millor arquer, li va llançar una fletxa que va anar a parar al pit de Wendy. Wendy va caure immediatament desmaiada a terra. Quan Peter va arribar i va veure el que havia passat, se'n va adonar de seguida del que havia tramat Campaneta i li va dir molt enfadat:
1: "Campaneta, ets una mentidera. Vés-te'n i no tornis mai més."
0: Campaneta se'n va anar plorant. Peter va extreure la fletxa del pit de Wendy i aquesta va despertar-se. La fletxa realment havia impactat a la gla del penjoll. Els nens perduts es van disculpar per haver-la atacat. Wendy ja els estava deixant a tots bocabadats, explicant-los les seves impressionants històries. El capità Garfi, mentrestant, els havia seguit i ràpidament va descobrir la caseta subterrània dels nens perduts.
4: "Quan surti aquest maleït Peter Pan, morirà."
0: I en aquell moment es va començar a sentir un tic-tac. Quan el capità Garfi va perdre la mà, aquesta va caure al mar i se la va menjar un cocodril juntament amb el seu rellotge de polsera. Tan bon gust tenia aquella mà amb el rellotge que des d'aleshores aquell cocodril persegueix el capità esperant menjar-se la resta d'ell. I en sentir el tic-tac, tic-tac, el capità va cridar espaordit.
4: Ah, socor! Auxili!
0: I els nens perduts, que no s'havien adonat que el capità Garfi havia descobert la seva caseta de tan distrets com estaven amb els contes de la Wendy, van anar a demanar ajuda a les sirenes. Van córrer cap a on eren les sirenes, però el capità Garfi allà els havia preparat un parany. Havia segrestat una princesa índia, Tigrídia, amiga d'en Peter Pan, i l'havia deixat lligada a una roca d'un penya-segat perquè el cocodril se la mengés. Quan els nens van arribar al penya-segat, el cocodril s'estava acostant cap a la princesa, però en Peter Pan es va llançar contra el cocodril, va deslligar Tigrídia i tots dos es van elevar pels aires fugint d'aquell parany, deixant el cocodril encara amb més gana de la que tenia. El cap de la tribu índia estava tan agraït que va invitar els nens al poblat indi. Els va preparar una gran festa i es van passar tota la nit ballant i cantant. Wendy no s'ho va poder passar tan bé com ho hagués volgut, ja que en Peter Pan va estar ballant tota la nit amb Tigrídia. Així que va decidir endur-se els nens a casa a dormir. Després que tots adormissin, va fer un pastís per a Peter Pan i va escriure una nota.
2: Estimat Peter, tornem cap a Londres. He fet aquest pastís per a tu. Adeu, Wendy.
0: En aquells moments, Wendy no podia imaginar-se que el capità Garfi l'estava espiant per la finestra i just en aquell moment va entrar amb tots els seus pirates a segrestar els nens.
4: Agafeu tots els nens, agafeu-los, que no en quedi cap en aquesta casa. Oh, i en Peter Pan un regal molt especial. Una mica de verí farà aquest pastís un regal molt més dolç per a mi.
2: És una acció covarda i repugnant.
4: De debò creus que m'importa? Em deslliuraré per fi d'en Peter Pan. Vés-te'n acomiadant que no durarà pas gaire. Però vosaltres, nens, tampoc. Servireu de sopar pel cocodril.
0: I dit això, els pirates se'n van endur els nens al vaixell. Campaneta, que estava amagada darrere la llàntia, ho havia vist tot i es va quedar allà amagada fins que va arribar en Peter Pan. Només va veure el pastís afamat com estava, va acostar-s'hi i va tallar-ne un tros mentre llegia la nota que li havia deixat Wendy. I quan se l'anava a posar a la boca, Campaneta va sortir disparada i el va empènyer amb tanta força que el tros va caure a terra. Enfadat, Peter Pan va apartar a Campaneta i va tallar un altre tros. I just quan se l'estava a punt de menjar, Campaneta es va posar al bell mig i se'n va menjar un tros. Immediatament va caure a terra. En Peter Pan ho va comprendre tot de seguida. Va recollir a Campaneta de terra i es va posar a plorar.
1: Oh, Campaneta, perdona'm.
0: I dels plors d'en Peter Pan, una llàgrima va caure sobre els llavis de Campaneta, netejant-li el verí. I Campaneta va reviure.
3: Peter, el capità Garfi ha segrestat els nens i a Wendy i se'ls ha endut al vaixell. Els has de rescatar.
5: Campaneta, anem al vaixell. Acompanya'm.
0: I va anar volant fins al vaixell, on va poder veure com el malvat capità Garfi feia avançar a Wendy per un tauló per llançar-la al mar, on el cocodril l'estava esperant. Wendy va caure i en Peter Pan va volar ràpidament per rescatar-la. I quan Wendy ja es veia dins de les mandíbules del cocodril, en Peter Pan va arribar i la va salvar en plena caiguda. Bocabadats, els pirates no sabien reaccionar. El capità Garfi va començar a cridar i a donar ordres mentre la Campaneta i en Peter Pan van alliberar la resta dels nens. I va començar una lluita ferotge on els nens van aconseguir un per un llançar tots els pirates per la borda, on els esperava el cocodril. I finalment, en Peter Pan va aconseguir fer caure per la borda el malvat Capità Garfi. Els nens van començar a saltar d'alegria. Ho havien aconseguit. Eren lliures. I ara en Peter Pan era el capità de la nau. Campaneta va escampar la seva pols màgica sobre el vaixell i van sortir volant per portar la Wendy i els seus germans cap a casa. Quan per fi els van deixar a casa seva a Londres, Wendy li va oferir quedar-se a viure amb ells, però en Peter va respondre:
1: si em quedés aquí, creixeria i mai més podria tornar al país de mai més, Wendy.
0: I dit això, se'n van tornar ell i vaixell cap al país de mai més.

0: El proper conte que us portem és La formigueta.
1: Cap aquí, cap allà, tot cercant les espiguetes. Cap aquí, cap allà, i per tot arreu n'hi ha. I és perquè les formiguetes a l'estiu no deixen de treballar perquè saben que l'hivern és molt dur.
0: I fan molt bé, ja ho crec. Un conte anònim que explica que hem d'apreciar i valorar el que tenim. Escoltem La formigueta.

0: Una vegada, la formigueta va sortir de casa per anar a comprar. Va patinar amb el gel i es va trencar la pota.
1: Uf! Quin gel més fort que m'ha trencat la poteta!
0: Va venir l'ambulància per portar-la a l'hospital i quan va arribar i la pujaven a la llitera al sol, ja havia fos el gel.
1: Vaja, el sol és més fort que el gel que m'ha trencat la poteta!
0: En aquell moment, un núvol va tapar el sol.
1: Mira per on! El núvol tapa el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància va seguir el seu camí sense la sirena, perquè no era greu. Es va aixecar el vent que va escombrar els núvols a dalt del cel i feia vinclar els arbres al costat de la carretera.
1: Quin vent més fort! S'emporta els núvols que tapen el sol, que fos el gel que m'ha trencat la poteta!
0: L'ambulància es va ficar en un túnel i al sortir per l'altre cantó, res es movia.
1: Oh, el vent no arriba a aquest costat. La muntanya no ha deixat passar el vent. És més forta que el vent que s'endú els núvols que tapen el sol que fon el gel que m'ha trencat la meva poteta.
0: Al sortir del túnel va veure un ratolí que desapareixia dins de la paret i se'l va imaginar ficant-se dins de la muntanya i travessant-la de cantó a cantó.
1: Mira aquest petitó! Travessa la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta. És el més fort.
0: Al cap d'una estona, l'ambulància es va aturar per posar benzina. A la benzinera, la formiga va veure com passava un gat portant un ratolí a la boca.
1: És clar, els gats mengen ratolins i són més forts que ells, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: Encara no havia acabat que el gat va fer un salt i va sortir corrent. Darrere seu va aparèixer un gos llançat a tota marxa i amb la boca ben oberta. La formiga es va emportar un ensurt per lo ràpid que passava tot i va dir...
1: El gos és més fort que el gat, que es menja els ratolins, que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: El gos va tornar al cap d'un moment amb la llengua fora, xinutxano. Es va obrir la porta de la benzinera i va sortir una dona amb un pal cridant al gos que deixés en pau a la mixeta. Va clavar-li un cop i el gos va sortir corrent i udolant.
1: Això sí que no m'ho esperava! El pal és més fort que el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols que tapen el sol i que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: La dona es va passar una estona cridant al gat, que no va aparèixer. Enfadada, va llançar el pal a la foguera que hi havia en un bidó on s'hi cremaven deixalles. El pal, en un moment, es va encendre.
1: El foc! El foc! Aquest sí que és fort, doncs. Crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'han trencat la poteta.
0: L'ambulància ja havia emplenat el dipòsit i el conductor sortia quan va començar a ploure. En un moment va fer un xàfec que no deixava veure res. Dins l'ambulància, el conductor va esperar que amainés. Quan la pluja ja no era tan forta, la formiga va veure que el foc s'havia apagat.
1: L'aigua és més forta que el foc que crema el pal, que tonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: L'ambulància es va posar en marxa i la formiga anava donant voltes a tot el que havia vist. La pluja va parar i quan l'ambulància es va aturar en un estop al costat d'un prat, una vaca bevia en un abeurador, ple a vessar, amb una parsimònia i lentament.
1: Caram! La vaca es veu l'aigua! És més forta que ella que apaga el foc, que crema el pal, que atonyina el gos, que empaita el gat, que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent, que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel que m'ha trencat la poteta.
0: A l'arribar a l'hospital, a la formiga li varen oferir un vas.
1: Què és?
2: Llet de vaca. Se't posarà bé.
1: I com ha vingut a parar aquest vas?
0: L'infermer es va mirar la formigueta, pensant que el cop li havia tocat el cap en vez de la poteta.
2: El granyer l'ha munyit, ha guardat la llet, l'ha venut a la central lletera i d'allà a la botiga.
0: La formigueta, mentre bevia la llet amb les pastilles que li havien donat, va sentir que els ulls se li aclucaven mentre anava dient:
1: el granger sí que és fort. Treu la llet de la vaca que es beu l'aigua, que apaga el foc que crema el pal, que atonyina el gos que empaita el gat que es menja els ratolins que travessen la muntanya, que atura el vent que s'endú els núvols, que tapen el sol, que fon el gel, que m'ha trencat la poteta.
0: I en somnis veia un granger munyint i una dona que li deia que s'afanyés i uns nens corrent al voltant que...

0: El darrer conte que us portem aquesta setmana es diu Una gran aventura.
1: És un conte d'autor desconegut que ens ha fet arribar per compartir amb tots vosaltres i que ens narra les aventures d'en Xavier per tot el món gràcies a la guardiola màgica que tenia.
0: Escoltem plegats les aventures d'en Xavier? Doncs, atents, que de seguida us l'expliquem.

0: En Xavier li agradaven molt els llibres d'aventures i somiava ser un gran aventurer. Anar a l'escola i obeir sempre els pares era molt avorrit. A totes hores feia coses perilloses, com ara enfilar-se a la teulada de la casa que tenien al camp o ajuntar petards per provocar una gran explosió. Un any, per Reis, va demanar un globus terraqui i es passava les hores fent-lo girar i observant els continents i els mars que recorreria algun dia no gaire lluny. El seu germà petit l'hauria volgut acompanyar, però li feia por allunyar-se de casa. Sobretot, li feia por trobar caimans com els que havia vist en un documental. En Xavier se'n reia d'ell, perquè era poruc. No pensava pas endur-se'l. En el seu equip només hi hauria capitans de vaixells, pirates, caçadors i exploradors. Un dia, abans de l'alba, en Xavier se'n va anar de casa. Portava una brújula, un impermeable i alguna cosa per menjar. I la seva guardiola, plena de monedes. Quan els pares van descobrir que no hi era, van espantar-se molt. Van buscar-lo per tot arreu, però no el trobaven. Fins que el fill petit va explicar-los que en Xavier havia marxat molt lluny a buscar aventures.
1: A buscar aventures? Déu meu, per on?
2: Té el camí assenyalat a la vora del món,
0: va contestar el nen, i era cert. En Xavier havia traçat una línia des de Catalunya fins als confins de la Xina. Els pobres pares encara es van espantar més. Mira que anar-se'n a la Xina, com el trobarien? En Xavier va embarcar-se com a cuiner en un vaixell que anava cap a Turquia. Després va continuar el seu camí amb mula fins a l'Iran. Va recórrer amb carro el camí fins a Pakistan i l'Índia. La seva guardiola era màgica i els diners mai no s'acabaven. Però no en tenia prou i va convertir-se en mercader. Per fi va arribar als mars de la Xina i va conèixer els veritables pirates que aviat el van nomenar el seu cap. Atacaven tots els velers carregats de mercaderies que passaven per allà. En Xavier va fer-se molt ric, però la gelosia i l'avarícia dels seus companys van obligar-lo a fugir un dia rumb al Japó. Només li quedaven els diners de la seva guardiola màgica. Va construir-se una cabana en una petita illa i va viure de la pesca. El pare d'en Xavier havia perdut tota esperança de trobar-lo i no sabien què fer, però cada dia es reunien al voltant de l'esfera del món observant la línia traçada pel nen i sospiraven. Un dia la mare va dir:
1: la línia s'acaba a la Xina. Si ha arribat, vés a saber, potser decidirà tornar a casa.
3: Tant de bo tinguis raó.
0: El germà petit envejava en Xavier. Pensava que era molt valent i segur que estava vivint grans aventures, però tremolava en pensar que potser un caiman se l'havia menjat. També a l'escola estaven impressionats i els veïns deien:
4: oh, va marxar per conèixer món.
2: Que valent!
4: Pobres pares.
2: Potser tornarà ric.
4: O potser no tornarà.
0: Cansat de tants viatges i tantes aventures, en Xavier va decidir tornar a casa. Va embarcar-se una altra vegada, però va tenir la desgràcia de trobar-se una tempesta tan terrible que el vaixell on viatjava va naufragar. Quan estava a punt d'ofegar-se, va pensar en la seva família, que no

0: I malauradament tot té un final. L'hora del conte no és una excepció.
1: Doncs sí, Mercè, però ho farem amb alegria, perquè sabem que la propera setmana hi serem de nou amb tots els amics a l'hora del conte. Escolta una coseta, Mercè, t'agrada anar de càmping?
0: Doncs mira, m'agrada molt. La veritat és que ho trobo divertidíssim i et dona aquesta sensació de llibertat tan gran que...
1: De fer allò el que vulguis, oi?
0: Exacte. Doncs sí, la resposta és sí, m'agrada molt.
1: Perfecte. Marxar de càmping a la platja o a la muntanya, escolta, tant fa, mentre estiguem en família.
0: Exacte.
1: I a la Bartola, com es diu, segur que serà fantàstic. Ai, els que sí que van de càmping són l'Ali Bigut i l'Andri el Rumbero, i ho fan amb la cançó Vull anar de càmping.
0: I m'ha agradat això que dius, i a la Bartola.
1: Sí.
0: Molt bé, Lluís. Us diem adéu amb un molt bon desig, que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
2: Adéu!

0: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels Online. On vulguis i quan vulguis. Radiocastelldefels.org.

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.

0: Annapolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Radio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 3.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Encetem ara el nostre espai de seguretat i convivència amb la policia local de Castelldefels. Ens acompanya el sotsinspector d'aquest cos de seguretat local, Leo Piqué. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Estefania.
0: Doncs farem ara una mica de balanç de la temporada d'estiu, repassarem algunes també de les principals incidències dels darrers dies aquí a la ciutat i parlarem també de prevenció i seguretat viària. Si et sembla bé, Leo, entrem una mica en perspectiva més general. Venim d'un estiu, tot just aquesta primera setmana del setembre, moltes persones tornen, de fet, tant en el teu cas com en el meu, tornem tot just, no? Ahir 1 de setembre ens tocava ja tornar a la feina. Moltes persones estan en aquesta situació. S'acaben aquests mesos de gran afluència. Encara continua, òbviament, encara tenim el setembre, molt bon temps aquí a Castelldefels, i encara ens arriben més festes, més celebracions, més esdeveniments que tenim a una ciutat molt activa com la nostra. Però venim d'un estiu on hem tingut la festa major que l'hem tingut a tocar, el juliol teníem la festa del mar, hem tingut les pantalles gegants, hem tingut el Tour de França, tenim el Pal Market, que tot just està en la darrera setmana també, bé, amb moltes activitats, no heu parat. Quin és el balanç una mica general d'aquesta temporada?
1: Doncs molt bé, com tu dius, Estefania, ha estat un estiu molt intens, a més de molt calorós, que aquesta ja no és notícia, no? Perquè portem tot l'estiu, fins i tot ara encara continua apretant la calor. Doncs ha estat molt intens en actes, en events, amb actes que ja més o menys ja tenim constància d'elles, tenim programes de cada any, com pot ser la Festa del Mar, que aprofito a dir que van ser unes festes multitudinàries, la Festa del Mar concretament, ens situem a mes de juliol, tornem a mes de juliol, no? Vull dir que a vegades podem perdre la perspectiva, com hi ha hagut tants eventos, podem perdre perspectiva, doncs la Festa del Mar van ser molt, molt intenses, molta afluència de gent en tots els actes, des de Marcament Pirata, tot el que representava el Pal Market, no, les actuacions musicals, els focs artificials, va ser tot el que era la fira, no? molt activa, no van haver incidents, que és el que ens importa naturalment, que la gent pugui gaudir del nostre municipi, passar-ho bé i que doncs, estigui tranquil·la, perquè no n'hi hagi cap incident ni passi res. Això, per una banda, que està programada, després, no programada, vam tenir el Tour de França, multitudinari, recorda't, el mes de juliol va ser també uns dies molt, molt, molt potents, no? de gent, de preparatius, una mica del desconegut, no? Nosaltres de la policia el Tour de França era un repte, havíem tingut ja la Volta a Catalunya, la tenim cada any, hem tingut la Volta a Espanya en alguna ocasió, l'havíem tractat, però faltava el Tour de França, no? El Tour de França ja va ser com un repte, un desafiament a la policia local per tal de que allò ens sortís bé, i crec que va sortir bé, no hi va haver cap incident, no va haver cap problema, multitudinari també, a pesar de que va fer molta, molta calor, però estem orgullosos també del desenvolupament d'aquest acte, no? I de que, sobretot, que era un dia històric que passés pel nostre municipi un event d'aquesta transcendència. Després ja és el tema del Mundial, no? Vull dir, el Mundial ja van començar, la selecció espanyola anava avançant, anava passant, i a poc a poc doncs, se van plantar la semifinal, ja se va decidir de muntar una pantalla gegant, se va muntar ja des de Claramunt, se va desenvolupar un acte multitudinari també, amb unes 4.000 persones aquell dia, a la semifinal, va guanyar Espanya, no hi ha cap incident, la gent va gaudir, s'ho va passar bé, va haver-hi DJs, i ja van passar la final, al cap de 4 dies de la semifinal, el diumenge, també, doncs, en aquesta ocasió ja no eren 4.000, eren unes 13.000 persones que van acudir a Tres de Claramunt, pantalla gegant, DJs, molta afluència, no va passar res greu allà, algun altercat al centre, però la veritat és que de la policia local fem un balanç molt positiu d'aquest tipus d'eventos, no? Que solen ser de vegades doncs, hi ha sempre alguns individus que aprofiten aquesta multitud alegria, aquest goig multitudinari per fer alguna malifeta, doncs encara estem orgullosos perquè al final doncs, va haver-hi algun trencament d'alguna marquesina de la Constitució, però el més important és que no va haver-hi cap ferit greu ni cap dany greu a cap persona, que és el que sempre es preocupa i que en aquests events doncs, de vegades pot passar. Ja saltaríem després a la Festa Major, una cronologia, la Festa Major multitudinària, aquest any sí que cal més que cap any, perquè vam tenir l'afegit de les penyes, no? Vull dir, va ser una entrada brutal, no? Les penyes, amb més de 1.000 penyistes a Castelldefels, allò va suposar doncs, un ambientasso molt més gran pel municipi, més festa, més música, més activitat, i doncs, també estem molt contents d'haver desenvolupat una Festa Major sense que hagi hagut cap incident a les persones. Perquè, desgraciadament, de tant en tant hem de parlar, i ara, mira, m'estava recordant de la Festa de Manresa, no? que ha succeït avui, que ha acabat amb una persona morta. No? Són fets imprevistos que no sap mai on pot passar, però, evidentment, com a policia local i a Mossos, igualment, ens costa que la màxima preocupació nostra és que aquestes nits que són de risc que no haurien de ser-ho, però ho són, perquè n'hi ha persones que perden el control o aprofiten aquestes masses grans de gent en situació d'eufòria per cometre, per provocar o per fer malifetes. O sigui que el balanç de l'estiu és molt positiu per part nostra, una mica esgotaix, també t'ho tinc que dir, però la policia local continua recolzant el municipi i fent-ho el millor possible per tal que la ciutadania, tant els veïns com la gent que ens ve a visitar, gaudeixi dels nostres actes i tingui una bona imatge de Castelldefels.
0: I a més de tot aquest recopilatori, aquest recull de tots els actes que hem tingut al llarg de l'estiu, hi ha tota una altra feina que feu des de policia local. Ara hem de fer una mica de repàs, també una mirada a més curt termini. Aquests darrers dies hem tingut algunes incidències de les que ara entrarem en detall. Si et sembla, comencem amb aquesta detenció que es va produir el 27 d'agost, una detenció que, pel que m'explicaves una miqueta abans d'entrar aquí a l'entrevista, bastant de pel·lícula.
1: Sí, va ser una detenció on va intervenir molt la intuïció dels agents, no? Que se'n van adonar que allà passava alguna cosa estrany, i de vegades aquestes intervencions que acaben amb detencions de transcendència, de certa rellevància, comença molta vegada de la forma més simple, no? D'un detall, un moviment, un vehicle, qualsevol cosa. En aquest cas va ser per la nit, sobre les 12:30 de la nit, el dia 27, doncs, una patrulla dels nostres que anaven a un control d'alcoholèmia, que anaven amb cotxes camuflats, se van adonar que n'hi havia uns vehicles ja alçada de l'Avinguda Pineda, abans del pont cap al carrer 11, dos vehicles sospitosos i la patrulla va, bueno, o sigui, els camuflats nostres se van aturar i la reacció d'aquests dos vehicles va ser marxar d'una forma desproporcionada. Van fugir del lloc d'una forma desproporcionada, la qual cosa ja donava una pista de que aquella gent estaven cometent algun tipus d'acte il·lícit, perquè normalment la gent quan para un cotxe, i més que era de paisà, no se'n va amb aquesta velocitat. Un dels vehicles va marxar cap a la C32, l'autopista, se van activar tot el protocol de persecució d'aquest vehicle, juntament amb Mossos, i se va poder detenir al peatge de la C32. Durant la fugida d'aquest cotxe van estar llançant fardos del que després van veure que era cocaïna, i de tres individus que n'hi havia se va detenir un allà a l'acte, i després va continuar, doncs, l'altre cotxe, una vegada se va recollir la cocaïna i la que duia també al vehicle. Cal destacar que duia una pistola, una Glock, de marca Glock, 9 mil·límetres, municionada i en condicions de fer-la servir. I se van intervenir concretament al final, després de fer l'esbrinament d'aquest cotxe, 31 fardos d'un quilo cadascú de cocaïna. En concret se van detenir 24 paquets d'un quilo que duien cocaïna, 36 quilos de haixís i un arma de foc, un ACP, és una arma de defensa personal, prohibida, salvo força de seguretat, dos caixes de munició 9 mil·límetres, i material que diu molt de l'afer d'aquestes persones, sobretot material inhibidor d'antenes i roba de camuflatge, antenes i telèfons, és a dir, duia material per tal de poder actuar de forma desapercibida, i roba de camuflatge i màscares. Al final, tota aquesta intervenció va ser traslladada al jutjat que ha diligenciat aquesta actuació i està en mans d'investigació de l'equip d'investigació de Mossos per tal d'anar analitzant a veure aquesta gent, d'on provenien, què volien fer, quines intencions tenien i d'on venia tota aquesta droga.
0: Com és un dispositiu d'aquestes característiques, Leo? Perquè ens explicaves que tot va començar per l'instint, per veure aquests vehicles que semblaven sospitosos per part d'uns agents que en aquell moment estaven de paisà, i una vegada que detecten això i precisament els cotxes comencen una fugida, què s'engega? Quin és el procediment? Com s'arriba a aquesta col·laboració amb Mossos també?
1: Mira, nosaltres disposem d'una emissora conjunta. Nosaltres, tant Mossos, nosaltres tenim una emissora en conjunta, ell nostre, nosaltres d'ell, de tal forma que qualsevol actuació d'ell l'estem escoltant nosaltres en directe també, no?, de la nostra central. Això agilitza molt qualsevol intervenció, vull dir, sorgeixen sinergies per tal forma de que els comunicats de tal... Moltes vegades no cal ni fer-los, perquè ja estan escoltant el que està passant. En quan algú detecta un moviment estrany o alguna situació que pot ser, com en aquest cas els agents nostres de policia local van detectar això, el que es fa ja és activar, doncs, a tot el conjunt de policia a través del comandament responsable del torn, del que estan veient, del que pot passar, això sempre quan doni temps, i del que se disposen a fer per tal de demanar un recolzament. A part, el comandament que està de torna aquella nit, el que fa és també trucar a Mossos d'Esquadra i posar en coneixement del que pot arribar a passar o del que va fer la patrulla, i una vegada salta allà una persecució, doncs aquí ja se van activant tot el que són els protocols d'anar avisant, doncs, per exemple, si el cotxe se'n va a direcció Sitges, ja cal avisar immediatament Mossos de Sitges, policia local de Sitges, fins i tot de Vilanova, de Cubelles, de Cunit, per tal de que se vagin trobant obstacles en la seva fugida. Si és cap a Barcelona, d'immediat se truca als companys de PL de Gavà, Viladecans, El Prat, saps? Vull dir, és una mica anar treballant en situacions de risc, de perill, però nosaltres el que sempre intentem sempre com inculcar a tots els agents és que, per davant de tot, està la integritat de les persones. Vull dir, hem d'intentar que qualsevol persecució, qualsevol actuació, no ha d'acabar mai amb una persona atropellada, o hem d'intentar sempre reduir si veiem un risc per tercers, és a dir, una persona, si estem en un cotxe temerari que està fent barbaritats, que estan pujant per voreres i demés, poder val la pena calmar aquella persecució per tal de que allò no provoqui uns danys que siguin molt més greus. En aquest cas, per sort, ja has vist que no va succeir res, va haver una gran actuació per part nostra i de Mossos d'Esquadra, i felicitar una vegada més als companys per la intervenció que van fer aquell dia.
0: Doncs amb aquesta actuació gran també, pel que ens destacaves, aquests 24 paquets, un quilogram cadascun de cocaïna, més els quilograms també de haxís, l'arma de foc, doncs, malauradament, a part d'aquesta detenció, que va acabar amb una detenció d'una persona i sense cap més incidència, el que sí que hem de parlar ara és d'un fet especialment greu i tràgic que va succeir la setmana passada, on un jove de Castelldefels de només 16 anys va morir després de ser atropellat durant la matinada de dissabte la zona de Lluminetes.
1: Sí, mira, aprofitaria els vostres micròfons per mostrar les nostres condolències des de la policia local a la família d'aquest nen, perquè el tema és molt, molt trist, molt gros, i vull mostrar de la nostra part, ja ho hem fet en el seu moment, però des d'aquí aprofitar per lamentar tot aquest fet tan lamentable que, del que tots estem una mica commocionats, no? Doncs mira, en aquest cas la situació va ser un nen que anava en patinet per l'avinguda Pineda sentit platja, al carrer 11, un nen de 16 anys, un menor de 16 anys, i en un moment donat al passeig de la Tramuntana va girar pel pas de vianants, va girar per creuar el carrer, i un cotxe a una velocitat desproporcionada, tremendament desproporcionada, que anava en direcció muntanya-platja, va aparèixer per lo que és el canvi rasant del pont i se'l va endur per davant d'una forma brutal. Amb el resultat que, lamentablement, ja has dit de que el noi va morir pràcticament a l'acte. Posteriorment, aquest cotxe va copejar contra una rotonda, va perdre el control del cotxe i, a més, encara va atropellar una parella que anava caminant, i el resultat va ser que la noia no presentava ferides lleus, però el marit, l'home, està ingressat a l'hospital, està greu, no es perilla la seva vida, però està greu, i també vull aprofitar per donar ànims a aquesta parella, a aquest home, que surti més aviat possible d'aquesta situació de gravetat que està accident. Un fet lamentable que en parlem moltes vegades del tema del consum, de l'alcohol, de droga. Cal dir que la persona que va atropellar va fugir, vull dir, anava una parella, un noi i una noia, conduïa el noi. Després d'aquest atropellament tan brutal, va deixar la noia allà i ell va fugir. El vam detenir al seu domicili pel matí, estava al seu domicili, i va donar positiu en drogues. Aleshores, crec que és un fet més per reflexionar sobre el que encara passa lamentablement i les conseqüències que tenen aquests comportaments. Vull dir, quan de vegades parlem de descontrols que fem, de tal, el que no volem és que això, bueno, és que no pot passar. Vull dir, estem en una societat en la qual hem de lluitar de totes per aconseguir que això no, que no acabi amb una desgràcia per una persona temerària, una persona descontrolada, una persona inconscient fent el que ha fet.
0: Un fet especialment greu, com estàvem explicant, amb aquesta persona, aquesta vida que s'ha perdut d'un jove d'aquí de la ciutat, a més dues persones ferides. Seguirem també pendents també de com evoluciona aquest cas, i a més la investigació continua oberta, així que ja seguirem també pendents amb policia local de com avança tot plegat.
1: Sí, la investigació, a veure, el que sí que se pot adelantar és que el vehicle era una velocitat desproporcionada, totalment desproporcionada, i que aquesta persona, conductor, va donar positiu en drogues. Això és la realitat, i a partir d'aquí ja hi ha el jutge. Bueno, la investigació de l'accident s'està fent mil·limètricament, amb velocitats calculades, impactes, amb tot tipus de detall com requereix un fet tan lamentable com aquest, i esperem que la justícia doncs actuï en conseqüència i que, sobretot, que això no es torni a repetir més.
0: Mm-hmm. Doncs amb aquest missatge i esperant a aquesta recuperació també de la persona que està ingressada, que no es torni a repetir aquest fet, i doncs hem de passar a altres incidències, en aquest cas incidències recents de precisament aquest dilluns a la tarda, que va haver una actuació de salvament i socorrisme a la platja que va requerir també del suport de la policia local. Aquí canviem de tema radicalment a unes incidències on podem destacar un altre dels papers importants de la policia local, no?, en aquest tipus d'actuacions.
1: Sí, de vegades quan parlem de la policia local ens centrem molt en el tema del trànsit, les denúncies, actuacions, detencions, però ens oblidem també de vegades perquè aquí poder no tenir la transcendència, no?, ni l'impacte que té a nivell social de la resta de notícies, però ens oblidem del paper assistencial de les policies locals. És un paper importantíssim. El fem cada dia, intentem col·laborar al màxim, i en aquest cas que es dius tu, doncs, bueno, se fan a diari, pràcticament, però en aquest cas cal recalcar que va ser una assistència a una persona que es trobava en una situació molt compromesa dins de l'aigua. La policia local el va atendre, se li practica RCP i s'actua en conseqüència, tenim la formació, tenim el desfibrilador i tenim la formació per poder actuar. I després una persona també que se va actuar al mercat setmanal, que probablement a través d'un cop de calor o de circumstàncies o caiguda, vull dir, se va desplomar, i vam tenir que actuar també amb ella per mantenir-la fins que arribi l'ambulància i actuar en conseqüència. És una funció més important de la policia local, al final, de les més importants, l'assistencial, però malauradament de vegades doncs ens eclipsa d'altres competències, i aquesta passa una miqueta desapercebuda. Però volia destacar-la, que és importantíssima i té un paper sobretot de seguretat també per a la nostra ciutadania.
0: Uh-huh. I també paper assistencial i paper de seguretat viària, perquè precisament aquests dies una de les darreres notícies, de fet, Leo, ja ho havíem parlat anteriorment, perquè al principi, els primers mesos d'any es van instal·lar també aquesta tecnologia LED a diversos passos de vianants d'aquí de la ciutat, i ara aquesta setmana també la notícia és que l'Ajuntament projecta la instal·lació de 8 nous passos de vianants intel·ligents amb aquesta il·luminació LED a diferents punts de Castelldefels. Des del punt de vista policial, quina importància té millorar la visibilitat dels passos de vianants?
1: Doncs jo crec que me recordo que ja fa un temps, aquest dia passat, vam parlar de que va ser les primeres instal·lacions, que va fer un directe, me recordo, ja cap al castell dels parcs de vianants LED. Nosaltres, dintre del que són la política de prevenció de policia local, doncs evidentment fem estadístiques a nivell de trànsit, podem fer-ho molt fàcilment, també delinqüencial, per saber els llocs més vulnerables i els llocs on hem d'actuar per intentar reduir doncs el que sigui, si són delictes o en aquest cas poden ser accidents. Un dels temes que de vegades hem parlat també aquí que es preocupa molt són els atropellaments a passos de vianants, perquè és que encara doncs, estem amb unes xifres que són molt preocupants i haurien de ser molt menors. Dintre d'aquest àmbit, quan fem un estudi i intentem fer algunes mesures d'impacte per intentar reduir aquests atropellaments, doncs una que se va considerar per part del consistori, i la policia local l'ha avalat, evidentment, és el col·locar passos de vianants intel·ligents que avisen, que tinguin una contundència més gran a l'hora d'avisar als conductors. És a dir, que més contundència que començar a encendre llumlets des de terra i marcar que ja està passant algú. Són pas de vianants intel·ligents perquè al final el LED s'encén, no està permanentment encès, s'encés quan passa algú. Perquè ja en teníem alguns que anaven al LED, ja fa anys que existeixen, però estaven encesos permanentment, estaven fixa la llum. Però l'impacte que té sobre el conductor, la intermitència, o que de cop s'encengui un pas de vianants, doncs l'avís és molt més gran i la tensió augmenta. De tal forma que hem fet un estudi dels punts més problemàtics que tenim al municipi per moltes vegades no és que siguin perillosos, sinó que hi ha molta freqüència de gent, no? Vull dir, no és el mateix un par de vianants que passin 5 persones al dia i un que passin 5.000. Evidentment, la probabilitat que hi hagi un accident al de 5.000 és molt més gran que el de 5. I per la tal cosa, els recursos són limitats i hem d'intentar fer servir aquests recursos en els punts concrets on podem tenir una repercussió més important. S'han considerat aquests 6 passos de vianants a diferents llocs, doncs allà a Agustí d'Aragón, a Manol Girona, diferents llocs de Avinguda Màlaga, diferents llocs del municipi, I la idea nostra és anar implementant aquest sistema sempre paulatinament, perquè hem de pensar que al final estem parlant d'inversions econòmiques, però en la mesura del possible anar cobrint els llocs més problemàtics o els llocs que puguin ser més sensibles de que n'hi hagin accidents, no? I evidentment és una eina fantàstica. Nosaltres de la policia estem segurs que una vegada apliquem aquests i s'estem implementant aquests passos de vianants, estem segurs de que els accidents en aquests punts cauran d'una forma dràstica. Sí, bueno, jo estic segur que pràcticament s'acaben els atropellaments en aquests jocs.
0: Uh-huh. Jo, precisament, fa pocs dies passava una nit per un que està col·locat al costat d'una parada d'autobús i sempre està aquest moment que és conflictiu de quan s'atura un autobús i tu no tens bona visió, has d'anar més lent, no? Aquí ja tots i totes doncs, haurem viscut situacions on hem vist persones que no ho fan i també que tu quan et toca creuar sempre has d'estar com assomant, no? Mirant sí, així sí. A veure si veus el cotxe o no. I jo, precisament, fa pocs dies passava per un d'aquests casos i estava l'autobús parat i de cop es va il·luminar el pas de vianants i vaig pensar, ostres, doncs superbé, perquè ja no només és que jo vagi amb la prevenció, és que directament sabia que anava a creuar algú i clar. Per tant ja me'n vaig aturar sense veure ningú perquè es va il·luminar i efectivament va passar una persona. O sigui, em va semblar també molt útil, no? en aquests casos de nit, aquesta situació concreta, però com deies, també és cert que fins i tot en els que potser et penses que no, també poden succeir perquè hi ha moments, bueno, i vosaltres des de policia local entenc que teniu detectat certs comportaments que són els que acostumem a repetir malauradament i que ens poden dur a un ensurt o que arribi a succeir un accident que esperem que no, no?
1: Sí, ho hem parlat moltes vegades aquí amb aquest micròfon vostre, no? El tema de les xarxes socials, els mòbils, clar, el que hi hagi un pas de vianant intel·ligent detecta que si el vianant que de vegades va despistat i no se fixa creua, de cop i volta doncs s'encén i encara que ell no se n'adoni de que ve un cotxe, el cotxe sí que se n'adoni de què passa a ell. És a dir, al final si tots compleixin les nostres obligacions no caldrien aquest tipus de recolzament, no?, de seguretat, però com realment hi ha comportaments que són de risc, com per exemple el tema d'anar mirant el mòbil i creuar per vianants i estem tips de veure-ho pel municipi, no? Clar, el conductor de vegades no se n'adona de nit, no? Perquè el vianant no mira, es llança el pas, el conductor doncs no se n'adona i se l'emporta per davant. D'aquesta forma, en el moment que el vianant ja posa un peu al pas, com tu has dit i explicat la teva experiència, que per cert és enriquidora, quan posa el conductor veu que s'encén i algú està passant allà, no? O sigui, és una bona eina i això no tenim cap dubte, és una bona eina i creiem que és el futur per anar reduint els atropellaments en els municipis.
0: Mm-hmm. Doncs ara ja per acabar aquest repàs a incidències, precisament també aquesta darrera setmana, a l'Instagram de Policia Local informàveu d'una estafa que ja és coneguda però que va tornant i ara ha tornat aquesta estafa a persones grans amb el nom Tocomocho. Ens expliques una mica com funciona aquest engany?
1: Bueno, aquest engany és el tocomocho, l'estampita... Bueno, és, de vegades té un aire folclòric, no? Una mica de l'Espanya dels 60, 70, no? Però és que és real com la vida mateixa, no? Està succeint, hi ha famílies que es dediquen encara, viuen d'aquest delicte, no? És un delicte que és una estafa i de vegades doncs, pensem que com pot ser que n'hi hagi gent que encara caigui. Però hem de pensar que hi ha molta gent vulnerable, hi ha molta gent que és manipulable, molta gent que aquestes persones la detecten. El primer que... aquestes persones que es dediquen a aquest tipus de delicte, el primer que fan és detectar a la víctima, detectar una víctima vulnerable, una persona gran, una persona que pel seu aspecte doncs, pot ser manipulada, pot ser enredada, enganyada, no? I en què consisteix? Bueno, a lo millor la gent més jove no ho sap, però la gent ja que tenim una edat doncs, ho hem viscut tota la vida, no? El timo del tocomocho, no? Que sembla una absurditat, però és una realitat. I en aquest cas vam detenir a dos individus que estaven practicant-lo i pràcticament estaven ja traient escales per enredar-lo, no? Bueno, doncs es tracta d'això, de que primer de tot és que nadie da duros a 4 pesetes, no? Encara que ja estem amb l'euro, ningú dona un euro per 40 cèntims i el que consisteix és enredar una persona de tal forma, un grup de gent enreden dient que tenen un boleto premiat de la 11, loteria, algo així. Evidentment és un boleto falsificat, li l'ensenyen a la persona, de cop apareix un altre allà, de cop que sembla que passava per allà, diu, hòstia, pues és veritat i tal, esto és un xollo, no? El que vol enredar, se fa una mica doncs, el despistat, una persona limitada, no? I pensa que l'enganyaran, hòstia, pues le compramos, i aquest demana una quantia pel bolet, no? Si el bolet està premiat, perquè van allà i ho comproven, no? Si és la 11, sol ser molt a la 11, això passa molt. Comproven que està premiat, doncs si està premiat amb, invento, 50.000 euros, me das 2.000 i ja està, i te lo queda, hòstia, i pensant que l'estan enredant a l'altre, no? Aleshores, se crea allà un ambient, no? de triunfo, d'eufòria col·lectiva a la víctima, perquè en part jo he parlat amb gent que l'han enredat i com ho he podido caer, no? Després se arrepenteixen, no? Però és que te creen tal ambient de triunfo, de, com quan ganes en les tragaperres, no? Mm-hmm. De ara farem això i le damos i lo partimos i tal, i aleshores a vegades el que fa també algun d'ells és col·laborar amb calés dels intervinents amb el timo, amb calés que són falsos, evidentment, diu, jo pongo 1.000 i tu pones 5.000, no? I le compramos el boleto, no? O jo 2.000, i clar, la persona ho veu tant que l'arrosseguen i al final se'n va al banc, treu calés, els entrega i li donen un tros de paper que no val per res, no? En algun cas ens hem trobat que els del banc han avisat. Quan han intentat treure els calés, diu, esto para que... No, pero esto es un engaño, no? En algun cas ens hem assabentat que sí. I és un tipus de timo d'estafa que està vigent, que cada any tenim algun cas, però el problema que n'hi ha i lo trist és que la major part de persones després no denuncien això, per vergonya. No, és un tipus una mica d'aprofitat, no? D'aprofitar-te tu d'algú i al final aquests s'han aprofitat de tu, no? I insisteixo, n'hi ha molta gent que ha patit aquest timo i ho ha silenciat i no s'ha hagut de denunciar-ho per vergonya. Però, en definitiva, el que hem de dir és que nadie da duros a 4 pesetas en ningún sitio, no donen euros a 50 cèntims, i hem de sospitar de qualsevol persona que se'ns apropi amb enredos d'aquest tipus, amb ganàncies fàcils i amb pel·lícules d'aquest tipus que poden ser un enred, una estafa, i podem sortir molt mal parats. I aquest és l'avís que volem donar a la policia local, que no el deixem enredar.
0: Doncs, Leo, amb aquesta darrera incidència i aquesta, ens explicaves, detenció, no?
1: Vam detenir dos individus que ja estaven, anaven a treure els calés, o sigui, la víctima havia caigut totalment amb el parany. Estaven traient els calés i els van poder detenir. Evidentment, és un delicte que no té una gravetat important, el van detenir, van passar a disposició judicial, però pensem que n'hi ha famílies que se dediquen a això, van per tota Espanya, eh? Vull dir, són gent itinerant, als mercats ambulants, a llocs populars i tal, i allà és on detecta les seves víctimes, i són gent que se van desplaçant, són com clans, i saben fer-ho a la perfecció. O sigui, que la capacitat d'enredo que tenen és brutal. Mm-hmm. O sigui, que només preuem aquestes persones que viuen d'un delicte molt, molt antic, i però que encara és per a comer i per a delinquir.
0: Mm-hmm. Doncs amb això vinculem precisament amb aquesta feina assistencial, aquesta feina de prevenció, com per exemple el mercat ambulant, un lloc on a vegades també hem parlat d'aquesta altra estafa, bueno, aquesta altra tècnica, fer una abraçada, no? Que ja ens explicaves també alguna altra vegada.
1: Sí, les carinyoses. Aquesta també consisteix en pues, doncs, persones grans, quasi sempre són homes, o també dones, que van soles, es detecten i el que fan és de cop i volta enredar, hosti, fulanita, no sé què, diuen un nom, no? Jo soy amiga de tu nieta, no t'acordes de mi, que no, jo iba a tu casa de pequeña, aquella persona comença a pensar en la neta i tal, perdona, i al final li sostreuen la cartera o en algun cas els ha donat diners. Però comencen a parlar, sí, jo iba a tu casa de pequeña i tu nos davant, no sé què, i aquella persona s'ha sentit un moment en aquella situació d'una neta d'ella que anava algú per allà i l'ha donat escalers voluntàriament. Ens hem trobat molt... Sí. Fins aquí punt arriben d'enredo, eh? Quan ja troben una pista, un fil, comença a tirar el fil...
0: S'aprofiten i ho fan de manera professional, sí, com ens deies.
1: Totalment abraçades, són gent molt, molt bona. Són gent que fan el paper molt ben fet. Mm-hmm. Quan se n'ha compte, diu, que nieta, si mi nieta ja no està aquí, ja l'han pispat, eh? O sigui, que atentos.
0: Atenció, doncs amb aquest missatge també de prevenció, de sempre, malauradament, doncs sempre sospitar una mica d'aquestes conductes, de segons quines, òbviament.
1: És una pena que hagi de sospitar que algú t'abraci, però clar, persones grans que els abracin pel carrer, doncs una part important tenen un interès i és sostreure's el que porten.
0: I davant de qualsevol incidència, oblidar-nos de les vergonyes i contactar amb policia local, que per això esteu aquí al nostre servei.
1: Sí, perquè si no la sabentem no podem actuar. Si no ens arriba la informació, no podem. No, si la ciutadania no ens informa què està passant, és difícil que puguem controlar-ho i detenir aquests individus.
0: Doncs Leo Piqué, sotsinspector de la policia local. Ens trobem de nou la setmana vinent per continuar parlant d'incidències. Moltes gràcies per aquest temps aquí a Ràdio Castelldefels.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Bon dia.
1: Bon dia.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: seguim en directe a Ràdio Castelldefels i ara és el moment de fer balanç d'un dels serveis culturals que cada estiu acosta la lectura i les activitats familiars a la nostra platja. La Biblioplatja Carme Romaní ha tancat ja la temporada després de 2 mesos d'activitat i ho fa amb unes dades molt positives. De seguida entrarem en detall i també ara que la Biblioplatja ha tancat toca tornar a mirar cap a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, que aquest setembre recupera progressivament ja el seu ritme habitual i una nova programació d'activitats. Per parlar de tot això ens acompanya ara la directora de la biblioteca, Míriam Huguet. Molt bon dia, Míriam, què tal?
1: Bon dia, com estàs?
0: Molt bé, doncs, bueno, molt bé, i dono per fet que tu també molt bé, perquè vens amb unes dades molt positives d'aquest estiu a la Biblioplatja.
1: Sí, sí, sí, la veritat és que la Biblioplatja aquest any també ha funcionat molt bé, han assistit a moltes persones i també participants, a uns bons números els participants a les activitats. Hem realitzat un total de 25 activitats durant tot l'estiu, que podríem destacar les que han portat a més gent ha estat els 2 espectacles de màgia que vam realitzar per tancar els mesos. Vam fer un espectacle de màgia amb la maga Melanie per tancar el mes de juliol, que va ser tot un èxit, i després també el mes d'agost, per tancar una miqueta el mes d'agost, vam també tenir un espectacle de màgia amb el Marcos Mago, que també va anar molt bé. La resta de dies, doncs també, sí que és veritat que aquest any algunes de les activitats que fem han sigut com més en petit comitè, però que també han funcionat. Per què? Perquè enguany el que volíem donar era el protagonisme a l'astronomia, a l'eclipsi, i per això vam realitzar activitats relacionades amb l'astronomia, en col·laboració amb Astrofels i d'altres que també vam buscar des de la biblioteca per donar a conèixer tant a petits o grans temes relacionats amb l'astronomia i sobretot per parlar de l'eclipsi i preparar-nos per l'eclipsi del 12 d'agost. Que, a més, el vam poder visualitzar des d'aquell dia i la veritat és que va ser una mica bogeria. Va venir molta gent a la Biblioplatja a poder-ho veure des d'allà, però tot i així, doncs molt bé, molt contents d'haver pogut comptar, no, amb aquest event tan especial des de la Biblioplatja.
0: Un esdeveniment que, evidentment, s'enduia totes les grans xifres, no? Perquè, a més, a la platja es van acostar unes 2.000 persones.
1: Exacte. Això és el que... Sí que és veritat, ha fet pujar les dades d'aquest any, perquè sí que és veritat que la calor es nota també. Estem a la Biblioplatja, la calor nota i la gent comença a venir, doncs, una miqueta més tard, cap a les 7 de la tarda, que és quan comencen també les activitats.
0: Mm-hmm. Doncs tenim per una banda aquestes 25 activitats en les que hi han participat més de 1.100 persones, concretament 1.125 persones, sí. I a més també ens porteu la xifra més alta de persones visitants d'aquests darrers anys. Estem parlant de gairebé 5.000 persones que s'han apropat en algun moment o altre, tant per una lectura com per jocs de taula, que també oferiu, per exemple.
1: Sí, o també préstec de llibres, sí que potser menys, però també hi ha préstec de llibres a la Biblioplatja. I sí, la gent, bueno, troba el seu lloc per passar una bona estona, participar de les activitats, hi ha ambient familiar, però també d'adults. Sí que és veritat que aquestes dades, clar, potser les hauríem de separar, perquè, clar, dins d'aquestes dades estan les 2.000 persones que van assistir al dia de l'eclipsi, però en general estem contents de com ha anat la Biblioplatja enguany.
0: I també posem una mica en context aquesta dada d'enguany amb les dades dels anteriors anys també, que veníeu ja creixent. Sí que és cert que en aquesta, precisament ara sou notícia també, a la web de l'Ajuntament ja es publicava, i amb aquesta cronologia una mica de les visites que heu tingut aquests darrers anys, recordem que la Biblioplatja porta ara 5 anys que funciona des d'aquesta
1: nova ubicació, sí.
0: Al Passeig Marítim, exacte. Sí. Com valoreu una mica tota aquesta progressió, totes aquestes xifres any rere any, com evoluciona? Què trobeu d'aquestes dades? Quina mirada, quina lectura en feu des de la biblioteca?
1: Bueno, la lectura és que el lloc s'està consolidant. Clar, veníem d'estar molt de temps en una altra ubicació, on també va tenir el seu recorregut, les seves dinàmiques. Al canviar de lloc també estàvem una mica a l'expectativa. Llavors, bueno, jo crec que es va consolidant l'emplaçament, es va consolidant i la gent va coneixent ja més l'espai com una oferta més a l'estiu. A més, també les activitats també marquen, també són el que jo crec que marquen també una miqueta, depèn del tipus d'activitat, també porta més gent o menys.
0: Quin perfil d'usuari detecteu que fa servir la Biblioplatja? Perquè també una cosa que em preguntava és que potser és diferent, no? Una cosa és la biblioteca i una altra cosa ja és la Biblioplatja en aquest emplaçament tan maco que teniu a la vora del mar. Potser convida a un altre tipus de perfil de persona usuària?
1: Jo crec que sí que hi ha. Jo crec que hi ha pocs, però a vegades sí que hi ha turistes o gent que no viu a Castelldefels però que just està estiuejant, va a la platja, el veuen i l'aprofiten, s'acosten, això en trobem. També tenim la gent que viu a prop de la platja, que aprofita, no?, tenir un punt de servei bibliotecari al costat de casa, més a prop, que normalment s'han de desplaçar fins aquí, també l'aprofiten i es nota, també potser en aquest cas més pel préstec de llibres i així. I després jo també el que més destaca seria familiar, també és veritat, les activitats, tot i que aquest any també hem volgut donar una visió més adulta amb algunes de les xerrades relacionades amb l'eclipsi, que eren com més per tots els públics, però sí que és veritat que les famílies a vegades sí que troben un lloc com per passar la tarda a l'estiu, allà hi ha diferents opcions entre l'activitat, els llibres i també els jocs, doncs jo crec que també és el perfil majoritari, la veritat és que seria aquest, tot i la calor, perquè ja us dic, la calor també es nota, és clar, agradable, o sigui, en molts sentits, però també...
2: També condiciona els
1: sí,
2: horaris.
1: Sí, jo crec que ha condicionat els horaris i fins i tot alguna vegada també que hi puguin anar o no, perquè aquesta calor que ha fet condiciona tots.
2: Sí, sí, hem estat amb moltes alertes, moltes prealertes.
1: Exacte, sí, sí.
2: I com prepareu una temporada de la Biblioplatja? Com feu una selecció? Ja teniu com una selecció de coses que funcionen i que quan arriba l'estiu doncs, ho porteu des de la biblioteca cap allà? Allà ja teniu directament un recull? Com
1: sí,
2: funciona?
1: Allà ja tenim com un petit fons fixa de la Biblioplatja, ¿vale?, que són lectures, doncs, tenim sobretot infantil, però també d'adults, com poden ser més lectures d'estiu, sobretot és novel·la per adults, novel·la juvenil pels joves i també llibres de lectura pels nens, no?, per totes les edats. I també alguns llibres de coneixements d'aquests tan macos que et porto a vegades, doncs també sí, tenim una bona selecció. Partim d'aquesta selecció. A partir d'aquí, des de cada any, decidim, per exemple, si hi ha temàtica, si no hi ha temàtica, enguany com ha sigut la temàtica d'astronomia, hem fet una compra especial de llibres relacionats amb astronomia que hem baixat i han estat allà. També tot el tema relacionat amb l'eclipsi i així. O trobem algun buit, doncs mira, és que no hi ha prou llibres de no sé què, o aquest any hi ha molta demanda, doncs baixem. Això és des d'aquí, doncs anem preparant i seleccionem els llibres. També els jocs, sí que tenim uns jocs com fixes, però a vegades alguns s'han de donar de baixa, hem d'incorporar de nous, veiem... Cada any preparem doncs, la nova Biblioplatja.
2: I ara acabem, ja també ens feies ja un incís sobre aquestes 25 activitats. Ens destacaves que les que més assistència havien rebut, estem parlant de màgia, per una banda per Art de Màgia amb la maga Melanie sí, i l'altra era con la boca abierta, Marcos Mago, sí, que té la màgia, que funciona també.
1: Pues la màgia agrada molt, la veritat és que sí, sí, sí. Molta... A més, jo crec que la màgia sí que és més... Bueno, tot és per tots els públics, perquè jo sóc de les que penso que unes hores del conte ben explicat si ens enganxen els adults, és que ho estan fent molt bé pels petits. Però sí que és veritat que la màgia doncs, agrada molt i la veritat és que han agradat molt els dos espectacles. T'haig de dir que les hores del medi ambient, que també fem, i aquest any hem pogut col·laborar amb el CRAM i amb d'altres entitats, agraden moltíssim. Són molta sensibilització que trobo que és molt necessària i que hem de fer des de la Biblioplatja. Així com també la col·laboració en guany d'Astrofels ha sigut molt interessant i les altres activitats. Les hores del conte, doncs, jo et diria que les que hem triat aquest any, ha vingut gent de tot arreu, vam tenir una contacontes que ve de Menorca, que ho va fer fantàstic i que va atrapar a tots els que estaven aquell dia. També, també han funcionat. La gent que hi ha assistit jo crec que ha agradat molt. Ha agradat molt.
2: I a més, la setmana passada ja teníeu la gran cloenda de la temporada.
1: La gran cloenda, que va ser doncs, el dimarts, ara no recordo, vam tancar fent l'última de dimarts astronòmics, que és el nom que li vam posar, avui mirem la Lluna, a càrrec de Fora Òrbita, que va venir força gent, també es va notar ara ja la tornada una mica de la gent, el dimecres el Marcos Mago, que va ser aquest espectacle de màgia, i el dijous amb l'Hora del Medi Ambient, que també va agradar molt, hem trobat un niu de tortuga, no? Se'ls va explicar tot plegat, després vam fer una cerca... Va estar molt bé.
2: Que a més ara estic recordant que feia gust ara a l'estiu quan des d'aquí, des de la ràdio, cada dia fèiem un repàs de l'agenda. És que em sembla que exceptuant els dilluns, crec que era l'únic dia que no hi havia activitat.
1: Dilluns i divendres.
2: Dilluns i divendres. La resta de dies sempre hi havia coses.
1: Dimarts, dimecres i dijous hi havia coses. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, la setmana de l'eclipsi sí, perquè va ser dimarts, vam tenir una activitat, dimecres sí que va ser l'eclipsi i dijous vam fer també una hora del conte especial al voltant de la Festa Major, que també va ser una noia que és d'aquí de Castelldefels i també va anar molt bé.
2: Bueno, jo et veig tota l'estona, com estem a la ràdio i només ens escolten, no? Ja les nostres veus són veus d'alegria, no? Però jo et veig tota l'estona molt somrient, Míriam, perquè òbviament són molt bones dades que consoliden aquest servei.
1: I tant.
2: I ara que tot just tanqueu la temporada, feu una mica de repàs de tot allò que potser voleu repetir l'any vinent, que podeu millorar, o una mica de marge, perquè ja estem parlant de l'estiu vinent.
1: Sí, t'haig de dir que internament, ja que estem, fem un diari de bord. Llavors, cada dia, perquè a més va canviant, el personal que estem allà va canviant, llavors cada dia tenim un Excel o un diari de bord, climatologia del dia avui, i anem destacant cosetes, no? I això, a part de recollir totes les dades. I això ens va molt bé perquè ara, la setmana que ve o l'altra, quan ja estiguem tot l'equip, tota la gent que ha passat per la biblioplatja, fem una reunió, valorem com ha anat, què millorar, què no, fem una mica de balanç, prenem nota que després se'ns oblida i quan hem de preparar la biblioplatja de l'any que ve, doncs podem recuperar això i posar-nos de nou.
2: Molt bé, doncs malauradament doncs ja és tancament de Biblioplatja,
1: ja s'ha tancat,
2: però obrim de nou, arriba ja progressivament tota l'activitat, la normalitat a la biblioteca. De fet, si no m'equivoco, ja els horaris, ara mateix encara continueu amb l'horari d'estiu, però a partir del dilluns 14, crec que em comentaves, no?, que ja torna l'horari habitual de la biblioteca.
1: Exacte, el dilluns 14 ja reprenem l'horari habitual de la biblioteca i també les activitats. Just el dilluns 14 ja tornem amb la programació d'activitats que fem a la biblioteca. Com ja sabeu, tenim una programació mensual per adults, també activitats familiars, i doncs tornen.
2: Faig un incís, que a més també, que m'ho estava recordant tu abans, Míriam, que a partir del dimecres 16 doncs torna també la secció de la biblioteca al nostre matinal, aquí a Ràdio Castelldefels, on cada setmana ens anireu fent el recordatori.
1: Exacte, cada setmana us explicarem novetats, activitats, de llibres, una miqueta, perquè estigueu al dia del que podeu trobar i amb ganes llavors que us vinguin ganes de venir a visitar-nos físicament.
2: Que no pareu, perquè totes les setmanes ens porteu novetats a les col·leccions, als detalls, fins i tot em va agradar moltíssim, previ a l'estiu, que van fer un especial de jocs de taula, que jo, per exemple, no ho sabia tota la vida aquí a Castelldefels i no sabia que teníeu un fons tan extens de jocs de taula.
1: Sí, som una de les biblioteques que tenim un fons de taula, un fons amb jocs de taula més extens. En tenim tant amb la part familiar com per jugar aquí com per endur en préstec. Sí. La veritat és que funciona molt bé i creiem que és una manera d'acostar a la cultura, també.
2: Doncs ara que arriba aquesta normalitat, que a partir del 14 torna l'horari i tornen les activitats, quines ens destaques? Ens fas una mica de prèvia del que està per arribar?
1: Sí, abans de parlar de setembre, aquesta tarda es publiquen les activitats, aquesta tarda ja podreu consultar totes les activitats que fem al mes de setembre, però a més també aquesta tarda presentem la nova programació de punt de lectura. El punt de lectura és on agrupem totes les activitats més relacionades amb lectura i literatura, on es troben totes les tertúlies i així. I aquí trobeu tota la programació de setembre a desembre. Totes les tertúlies literàries i tot relacionat que tindrem. Hi ha els 15 minuts comptats, que també comencem el 14, que és tot relacionat amb la lectura, els ratolins de biblioteca, que és l'hora del conte pels més petits, els diferents clubs de lectura infantils i juvenils, que arrenquen a l'octubre, però ja podeu veure quina és la programació, així com les altres tertúlies, en anglès, en francès, llegir teatre, clàssics catalans, la literària, el documental del mes, no? Tota aquesta programació que tenim habitual, doncs ja tindreu el flyer a partir d'aquesta tarda amb tota la informació per si ja podeu veure què farem doncs el mes d'octubre, novembre o desembre, perquè aneu apuntant les dates a l'agenda i no us en perdeu cap. M'agradaria destacar, doncs mira, de faràndula literària, per exemple, el mes de novembre parlarem de Manuel de Falla en el 150è aniversari del seu naixement. El Club de Cinema també m'agradarà destacar el novembre, que parlarem de Carrie, de Brian De Palma, en el 50è aniversari de la seva estrena. Documentals del mes, us els recomano, tant el que comencem ara amb l'Amazomania, que serà aquest mes de setembre, on ens situa a l'Amazones, entre d'altres. Tertúlies, comptarem amb aquests mesos. Primer començarem amb el Pep Prieto. El Pep Prieto és un escriptor que va guanyar el Premi Prudenci Bertran amb la seva novel·la Rosita. El tindrem aquí per parlar-ne. Seguirem el mes d'octubre amb la Maria Barbal, una escriptora consagrada i que ens agrada molt. Seguirem amb la Montse Barderi. I el mes de desembre parlarem d'Alfred Ullmann, en el 125è aniversari del seu naixement. Tindrem a la traductora Dolors Udina, que és d'aquí de Castelldefels, que ha traduït l'obra Reencuentro, la microtrobat de Fred Ullmann, també per comentar aquesta obra. Bueno, només per destacar, però que sapigueu, punt de lectura. Amb moltes ganes de que reprengueu el curs, no?, de torneu a apuntar. Llavors aquí tindreu, doncs, això. Ens agrada perquè així ja veieu tota la informació de setembre a desembre d'aquesta programació més habitual.
2: Això ho publiqueu aquesta tarda,
1: avui també,
2: tant a la web de l'Ajuntament, a l'espai de biblioteca, com al vostre, a les vostres xarxes socials.
1: Sí.
2: Les inscripcions quan començaran?
1: Avui mateix.
2: Avui mateix,
1: avui
2: també.
1: Mateix, en principi, és el, ens inscrivim al mes. O sigui, tot i que surt la programació, les inscripcions són mensuals, igualment. Poden saber-ho, perquè a més, totes aquestes activitats en general són obertes, moltes es fan a la sala Margarida Xirgo, no hi ha tant de problema per apuntar-se, en principi, però en principi les inscripcions són mensuals, encara que aquí veieu tota la informació, les inscripcions són mensuals.
2: Mm-hmm, molt bé. I de la resta de programació, que vens molt ben preparada amb la programació dels punts de lectura per una banda, i ja tens també l'altra, els
1: ja
2: típics fulls
1: revista...
2: verds que podem trobar a la biblioteca,
1: sí,
2: amb
1: ja
2: tota la programació.
1: La revista de setembre, que aquesta tarda ja podreu accedir. Mira, aquest mes de setembre m'agradaria destacar una col·laboració que fem amb la Diputació de Barcelona amb un projecte que es diu Música a Fons. Com ja sabeu, aquí a la biblioteca tenim música, tenim una selecció musical, amb CDs és com la podem oferir, però a més, des de les activitats tenim una secció que es diu Zona Sonora. A Zona Sonora cada mes intentem que hi hagi mínim una proposta relacionada amb la música. Aquest mes de setembre tornem a comptar amb el David Sánchez, per parlar de blues, que ja és el nostre col·laborador habitual amb aquestes sessions que agraden tantíssim, però a més, exacte, com us deia, perdoneu, dins del projecte Música a Fons de la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona podrem oferir un concert que crec que us pot agradar moltíssim, que serà de música tradicional llatina, a càrrec de Luna Orleans, que és un projecte musical, no?, que narra històries i expressa idees a través de la música, no? Aquesta autora, la Luna, té influències del jazz, música llatina i pop i fusiona tots aquests estils per crear aquest projecte únic i sorprenent que us convidem a que vingueu el divendres 25 de setembre a les 7 de la tarda. Serà aquí a la Margarida Xirgo i crec que pot ser molt interessant.
2: Uh-huh. Hi ha alguna altra activitat que ens vulguis destacar d'aquest mes de setembre o ja amb la mirada, com deies, que ja el que publicareu aquesta tarda ja inclou fins al desembre?
1: El punt de lectura, sí. El punt de lectura, sí. Mira, aquest mes de setembre tenim diverses coses interessants, no em vull enrotllar gaire, però sí que fem una, ja que parlàvem de la Biblioplatja, m'agrada destacar que el dimarts 22 de setembre, a 6:45 de la tarda, tornarem a comptar amb l'Agrupació Astronòmica de Castelldefels per fer una xerrada de recordant l'eclipsi de sol del 12 d'agost, on faran un viatge per les imatges d'aquest esdeveniment astronòmic, que crec que pot ser molt interessant. Després seguim amb les col·laboracions amb l'ONLAB Castelldefels, fem diferents projectes. Aquest mes de setembre fem el teu primer projecte d'energia solar, carrega els teus dispositius amb energia solar, crearem un projecte. També m'agradaria destacar una sortida que farem el dimecres 30 de setembre al Moll de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Anirem allà i aquesta visita, no, veurem com va aquesta cadena i aquesta conservació marina. Tindrem, per exemple, veurem l'arribada de les embarcacions amb la captura del dia, coneixerem el funcionament de la llotja, entendrem el procés de venda i distribució del peix. Aquesta activitat la podem oferir gràcies a la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient i també ens sembla molt interessant. Dimecres 30 a les 3 de la tarda, això sí que l'hora és una mica així, però és el dia, és quan arriben les barques i és quan es fa la visita per poder veure tot el procés. I també volia destacar, si em deixes una mica més, en aquest mes de setembre introduïm una secció nova a la nostra revista d'activitats, que sí que intentem separar una miqueta per temàtiques, que es diu Conèixer Castelldefels. Aquesta nova secció de Conèixer Castelldefels ve sent, ja anàvem fent, perquè de sempre que intentem sempre col·laborar amb entitats de Castelldefels, associacions, per donar a conèixer, no?, el patrimoni de Castelldefels, tant cultural, històric, ambiental, però bueno, l'hem volgut com donar-li una mica de nom i es diu Conèixer Castelldefels. Llavors, cada mes hi haurà una o diferents activitats relacionades com per conèixer més el nostre municipi, la nostra ciutat, Castelldefels. I aquest mes de setembre farem una visita amb la Cristina Martín per conèixer les Torres de Defensa. Vale, veurem, farem un passeig per les torres de defensa que tenim aquí a prop de la biblioteca i explicarem la seva història, usos, per què es va construir i per què es conserven aquestes torres, no? Aquí a Castelldefels. Serà molt interessant la idea també pels propers mesos que hi hagi activitats per adults, però també activitats infantils, no? Que apropin als infants a conèixer més Castelldefels.
2: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, el que deies, que jo m'he adonat també que jo m'estava confonent. Tenim, per una banda, punt de lectura, que sí que és trimestral, tota la programació que publiqueu aquesta tarda, i per altra, l'altra revista que m'estaves comentant ara, és setembre. Encara no sabem, encara també falta temps per conèixer que arribarà octubre.
1: Exacte. Sí, sí.
2: Molt bé. I aquesta revista doncs, també la podran trobar ja a l'espai de la biblioteca, sí, de la web de l'Ajuntament, que és castelldefels.org, serveis biblioteca, aquí trobaran tota la informació, i presencialment també aquí a la biblioteca.
1: A partir d'aquesta tarda ho podran tenir tot disponible. Sí que volia també, perdona, si puc destacar de les familiars, perquè també no només hi ha activitats per adults, sinó que hi ha programació familiar. Tenim una altra sessió, vam fer ja una sessió i la tornem a repetir, però va agradar molt, en col·laboració amb el CASAP Can Bou. I és el taller El ratolí Pérez i la màgia de les dents, que comptem amb la Imma Santana, que és higienista dental, i també amb la Lola Conde, que és una tallerista, i fan un petit taller, no?, on s'explica més la part de les dents, com ens hem de rentar les dents, no?, té aquesta part més educativa, però després té la part de fer un taller també, que es fan unes portetes del ratolí Pérez, que també agrada molt per infants de 5 a 8 anys. I bueno, tornem amb els tallers artístics de Koala, que fem els dissabtes al matí, els ratolins de biblioteca, com ja deia, l'hora del conte, que fem també mensual pels més petits. Tornem també amb les hores del medi ambient, que això sempre amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient. Aquest mes coneixerem els cetacis, que són els gegants del mar, i hi ha una altra activitat que també farem un hort de tardor. O sigui que també cosetes interessants.
2: Molt bé, doncs Míriam, amb tot aquest repàs entreveient una mica tota la feinada que hi ha aquí darrere, perquè déu-n'hi-do la quantitat d'activitats i ben diverses, i amb col·laboracions també ben diverses que organitzeu.
1: Sí.
2: Ara que arriba, com diem, no?, com el nou curs escolar, també el nou curs per la biblioteca, quins reptes teniu sobre la taula? Què t'agradaria que aquest any poguéssiu assolir, o com preveieu que serà aquesta nova temporada, aquest nou curs escolar de la biblioteca?
1: Doncs jo m'agradaria arribar a més gent. La veritat, sí que tenim poder seguir fidelitzar i mantenint els usuaris que confien en nosaltres, que venen, que estan contents, poder-los mantenir, per suposat, però potser també arribar, no?, a qui no conegui el que li podem oferir, perquè li podem oferir, sí que estàvem parlant més d'activitats, però no ens oblidem que aquí a la biblioteca tenim un fons documental molt ric, tant de coneixements com d'oci, que els hi pot arribar i els hi pot agradar també el tema del servei de préstec, si alguna cosa no la tenim, poder-li portar d'una altra biblioteca, no?, els diferents serveis que tenim, que els puguin conèixer, els hi agradin i els facin servir.
2: Molt bé, Míriam, doncs moltíssimes gràcies per aquesta estona que ens has dedicat aquí a Ràdio Castelldefels. Hem parlat d'aquest balanç tan positiu de la Biblioplatja, que malauradament doncs, ja ha acabat temporada, però, com dèiem, es tanca una porta i s'obre la gran finestra de la biblioteca a molts mons, a moltes possibilitats, no només de lectura de jocs de taula, sinó a activitats també, o activitats de coneixement, activitats ben diverses, com estàvem explicant. I a més, recordar important que ens deies que el dilluns 14 ja torna també tot l'horari habitual de la biblioteca.
1: El dilluns 14, sí.
2: Molt bé, doncs amb això ja agrair-te a Míriam Muguet, directora de la biblioteca, que ens hagis dedicat aquesta estoneta, que ens hagis compartit aquestes bones xifres i desitjar que el repte es compleixi aquest nou curs bibliotecari i que tot vagi molt bé. Des d'aquí anirem fent seguiment. Ja hem dit també que el 16 de setembre recuperem aquesta secció al matinal, així que estarem molt al dia de tot allò que va arribant i de les activitats.
1: Molt bé, gràcies a vosaltres, eh? Moltes gràcies.
2: Gràcies, molt bon dia.
1: Bon dia. Thank you.

0: inscripcions obertes per participar en el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Les inscripcions s'han de formalitzar abans del 17 de setembre. Per parlar-ne amb nosaltres, Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de Polítiques d'Igualtat. Molt bon dia, Anna.
1: Molt bon dia, com esteu? Com va l'estiu?
0: Molt bé, i a tu?
1: Molt bé, també. Molta calor aquest estiu, que crec que és el tema, no, estrella? Però, bé.
0: Molt bé, doncs avui connexió telefònica amb tu per parlar de les inscripcions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que tindrà lloc el mes d'octubre, oi?
1: Doncs sí, a la tardor aquest any tenim que es fa aquest congrés, que es fa cada 4 anys a la comarca, al Baix Llobregat. És una de les fites, doncs ja podem dir, històriques a la comarca i a Catalunya, perquè és de les poques comarques que tenen aquesta fita des de fa ja tants anys. Ja anem pel 7è congrés i ens ocuparà doncs aquesta tardor aquesta fita, que tot just doncs, comencem a escalfar motors amb aquestes inscripcions de les delegades i delegats doncs, que aniran de Castelldefels al Congrés.
0: Quins temes tractarà el Congrés de les Dones enguany?
1: Doncs el Congrés de les Dones té cada congrés aborda diferents temàtiques. No sé si us en recordeu, però el 5è congrés va tenir lloc aquí a Castelldefels, per tant també és una de les fites que també ens trasllada doncs, a quan va ser aquí a Castelldefels, i cada congrés doncs, ja té diferents temàtiques. Enguany el congrés treballarà les violències digitals, el racisme, la salut, la pobresa, les dones de més de 65 anys i la formació, l'ocupació i l'emprenedoria. Dir-vos que aquestes comissions que es fan de treball al Congrés han tingut durant aquest estiu i fins al 20 de setembre, diria, que encara hi ha possibilitat de fer subseus arreu dels municipis de la comarca, on d'alguna manera es descentralitza aquesta participació, i a Castelldefels, justament al juny, vam fer 2 subseus entorn a 2 temàtiques que a nivell d'àrea doncs, creiem que eren interessants a la ciutat, que eren les violències digitals i la formació i ocupació. D'aquestes subseus, d'aquest treball de participació que vam fer a territori, s'han redactat uns documents amb unes conclusions que formaran part d'aquests dies del Congrés. Doncs les comissions que treballen en aquests àmbits també comptaran amb aquestes conclusions que venen de la participació de Castelldefels.
0: Molt bé, sense desvetllar del tot, perquè això s'ha d'anar al Congrés, però com resumiries en aquests 2 àmbits temàtics en els quals s'ha treballat Castelldefels i que es presentaran al 7è Congrés de les Dones?
1: En els dos àmbits, sobretot en el cas de la formació, l'ocupació i l'emprenedoria, sobretot el que ha preocupat una mica és com els estereotips de gènere d'alguna manera dificulten o posen més traves a les dones

0: amb un mal ús, diguéssim. I doncs com ens preocupa aquest àmbit i els reptes que tenim com a ciutat, no?, per poder detectar i atendre quan es produeixen aquestes violències masclistes justament en l'àmbit digital. Però també ens van permetre conèixer el CIEDI, que és un servei especialitzat en violències digitals a nivell de Catalunya, que també és un bon espai on poder, en el cas de poder d'estar en una situació, doncs poder anar-hi directament, a posar-se en contacte directament o a través del Servei d'Informació d'Atenció a les Dones d'aquí Castelldefels, doncs que hi hagi una derivació si es donés en aquest àmbit doncs algun tipus, alguna forma de violències digitals.
1: Molt bé, doncs, obertes, com deien, les extensions per participar en aquest 7è Congrés de les Dones. A qui van adreçades?
0: Doncs aquestes delegacions en un primer moment sobretot ens estem dirigint a les entitats del Consell de Dones amb les que durant els 4 anys doncs, anem treballant tot el que és a l'àmbit de polítiques d'igualtat d'una manera compartida doncs, amb aquestes entitats, també amb aquells agents que durant l'any i durant els anys doncs, participen en programes o de manera col·laborativa doncs, estem tirant endavant polítiques d'igualtat de gènere a la ciutat, però també estem obertes que si hi ha alguna dona, algun home que tingui interès doncs, de poder participar al Congrés, que es posi en contacte amb nosaltres per veure que també aquestes delegacions hi ha cabuda, perquè el que és més important doncs, és ser-hi i poder aportar la nostra veu, perquè també del Congrés us volia explicar que surten unes conclusions de totes les subseus i unes conclusions del Congrés que permet després redactar el que és el Pla Estratègic de Polítiques de Gènere de la comarca, del Baix Llobregat, que al final no deixa també de ser una guia cap a on volem com a societat del Baix Llobregat, del que formem part doncs, Castelldefels, doncs, continuar avançant perquè la nostra societat doncs, sigui més justa i igualitària tant per homes com per dones.
1: Hi ha un límit de participació, un límit de delegats
0: sí,
1: o delegades?
0: Correcte. Cada municipi, en funció del número d'habitants, doncs té un número de delegats i delegades. Per tant, hem de jugar una miqueta amb això. Per això també hem ficat un termini màxim. Acostumem a jugar amb unes 35 delegacions aquí a Castelldefels que creiem que són suficients doncs, per fer arribar la veu el més diversa de les diferents mirades que contem a la ciutat perquè participin de manera activa doncs al Congrés. El Congrés són 2 dies, són a l'octubre, és un divendres per la tarda i el dissabte, que és el dia com més de treball, perquè el 23 és més a tot el procés doncs, de donar-te la documentació, d'inaugurar, de fer les conferències més inaugurals, i el 24 ja és un dia com més de feina, més posada d'allò remengar mànigues i posar-nos mans a l'obra, que són el 23 i 24 d'octubre. Per tant, també aquestes delegades i aquests delegats tenen el compromís de fer feina dura durant aquests 4 dies perquè les conclusions siguin el més riques i el més encertades doncs, per poder doncs, aportar i enriquir doncs, aquest debat comarcal.
1: Com poden tramitar les inscripcions per participar en el Congrés les persones interessades, Anna?
0: Doncs jo us recomano sempre o que vingueu presencialment a l'Espai Montserrat Roig, que ens agrada molt que vingueu de visita al carrer Església 117, que ens truqueu per telèfon aquí també a l'Espai Montserrat Roig, que és el telèfon de l'Ajuntament, i després quan us demana l'extensió, la 504, i si no, sempre ens podeu enviar un correu a igualtat@castelldefels.org i també dieu, mira, estic interessada en participar al Congrés, com ho puc fer? I a partir d'aquí, doncs, ens posem en marxa.
1: Doncs moltíssimes gràcies per totes aquestes informacions. Anna Dolors Rodríguez, tècnica municipal de l'àrea de polítiques d'igualtat. Abans del 17 de setembre, obertes de les inscripcions per participar com a delegada o delegada al 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja acabem l'agost, comencem el setembre, així que comencem a agafar rebeques, que tenim ganes, que ara sigui una miqueta de frescor.
1: Sí. Molt bé. Una abraçada, Anna. Moltes gràcies.
0: Una abraçada. Ens veiem.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: I seguim aquí al magazín. Així som, en directe des de Ràdio Castelldefels. Ens toca ara parlar de l'àrea d'educació, ja que demà divendres 4 de setembre Castelldefels donarà oficialment el tret de sortida al nou curs escolar 2026-2027 amb un acte d'inauguració. Les classes ja sabem que començaran amb aquest context d'incertesa el proper dimarts 8 de setembre i més de 8.700 estudiants d'infantil, primària, secundària i ensenyaments d'adults iniciaran un nou curs aquí a la nostra ciutat, però abans que soni aquest primer timbre, la comunitat educativa de Castelldefels té aquesta cita demà al migdia al Teatre Plaza, on se celebrarà l'acte oficial d'inauguració del curs. Un acte que enguany incorpora un canvi d'escenari, però que manté l'objectiu de donar la benvinguda al nou professorat, acomiadar els docents que es jubilen i, sobretot, també generar un espai de trobada i de reflexió. I ho farà també amb una ponència d'Andrea Villallonga, titulada Instruccions d'ús per a sobreviure al curs. En parlem ara de tot això amb la Marta Iglesias, tècnica d'educació de l'Ajuntament. Marta, molt bon dia, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: A vosaltres per rebre'm.
0: Doncs comencem pel més immediat. Marta, què trobarem demà aquí al Teatre Plaza amb aquest nou acte d'inauguració del curs educatiu a Castelldefels?
1: Bé, la intenció d'aquest acte doncs, és crear un espai de trobada on agafem piles. Ja fa molts anys que fem aquest acte. Normalment el fèiem a la sala Margarida Xirgo de la biblioteca. Aquest any ha hagut una aposta política de fer una arrencada de curs doncs, ben gran i es farà al Teatre Plaza. I la intenció és trobar-nos tots, poder tenir un moment de motivació, d'impuls, de reforç per engegar el curs amb forces, amb bona energia, amb humor i, per altra banda, també doncs, poder donar el comiat que es mereixen aquells docents que es jubilen.
0: Una manera de reconèixer públicament aquesta gran feina que fan en l'àmbit de l'educació.
1: I curta es queda.
0: I ens comentaves, Marta, estem davant d'un acte que ja és tradicional a la ciutat,
1: sí.
0: Però, òbviament, posem en context la sala Margarida Xirgo. Ara mateix, no sé si tu tens les dades concretes de quantitat de persones, però, clar, estem parlant d'una sala més petita.
1: Amb 150.
0: Que 150. I dupliquem, jo crec, no? Al Teatre Plaza estem parlant de 300?
1: 400.
0: 400, uau.
1: 400 i una mica més.
0: I clar, és un acte que ara s'obre també a la ciutadania perquè teniu més capacitat, s'inclou una ponència, de seguida entrarem també en detall.
1: Exacte.
0: No?
1: En aquest acte el que es pretén és que, evidentment, l'inici de curs no afecta només els docents i els centres, evidentment són part important, però afecta a tota la comunitat educativa. Per tant, convidem a tota la ciutadania, famílies, entitats, àrees de l'Ajuntament que estan implicades en projectes educatius, absolutament, evidentment, la Generalitat, hasta tota la comunitat educativa inclosa en aquest acte i convidada a omplir el formulari per poder assistir a una ponència que tenim moltes expectatives de que sigui una gran ocasió per reflexionar des de la vessant de l'humor i una ponència distesa.
0: Mm-hmm. Per què, Marta, per què és tan important que justament uns dies abans que comenci el curs hi hagi aquest espai, ens avançaves, un espai que va molt més enllà de l'àmbit només institucional, sinó que busca que sigui un nexe. De fet, ara estic pensant perquè venim també aquí a la ràdio que estem parlant, per exemple, de les festes de barri, aquesta mirada de cohesió social, de teixir comunitat,
1: sí.
0: No? Doncs crec no, que aquest acte també arriba amb aquesta voluntat de teixir i que tothom es conegui en l'àmbit educatiu, que pugui compartir i que pugui, bueno, sobretot pensant en la ponència, que puguin començar amb aquest petit també
1: sí.
0: Tastet d'humor i amb ganes d'encetar el curs.
1: No podem oblidar que aquest acte està contextualitzat dintre del Pla Educatiu d'Entorn. I el Pla Educatiu d'Entorn el que pretén doncs, és poder crear aquesta xarxa de col·laboració i d'inclusivitat i participació de tots els agents implicats en el món educatiu. Per tant, evidentment, és un espai per trobar-nos absolutament tothom.
0: I ara passem a parlar concretament d'aquest un dels moments que serà centrals de l'acte. Estem parlant d'aquesta ponència de la conferenciant Andrea Vilallonga, amb un títol que ja ens dona una gran pista. Sí. El títol és Instruccions d'ús per a sobreviure al curs.
1: Sí. Bé, quan es va fer la proposta de la ponència, ja portem alguns anys que la intencionalitat doncs, és no tant donar una ponència doncs, magistral, que n'hi ha moltes i molt bones, sinó precisament doncs, iniciar el curs des d'aquest punt de vista de positivitat, d'impuls i més doncs, amb la realitat que tenim ara. Doncs, ens va semblar molt interessant poder recolzar a tota la comunitat educativa, com tu ben has dit a l'inici de l'entrevista, en aquest moment d'incertesa, doncs des de petits tics que ens ajudin a tothom a sobreviure doncs, a totes les incidències i totes les coses que es puguin esdevenir durant el curs.
0: Uh-huh. Andrea Vilallonga, la ponent, és creadora del mètode Mirate, porta més de 20 anys ensenyant a comunicar amb consciència, amb actitud i amb intenció. Per tant, estem parlant d'una persona, una professional, que treballa especialment aspectes com la comunicació, el lideratge personal, també la gestió emocional.
1: Exacte.
0: Què pot aportar aquests àmbits al professorat i també a les famílies que assisteixin? Perquè això d'instruccions d'ús per sobreviure al curs,
1: per
0: professors i per famílies i pels propis alumnes.
1: És per tothom. Doncs la intencionalitat de la ponència, doncs, precisament, com et deia, és donar aquests tics, aquestes eines, doncs, que a nivell personal, evidentment, tots formem part d'una gran xarxa, d'una gran infraestructura, però cada peça és important. I més quan ens estem exposant a la situació doncs, que tenim actualment en el món educatiu. Per tant, tot allò que ens ajudi amb petits recursos a trobar les eines necessàries per trobar la part positiva i per poder créixer entre tots, doncs creiem que és un bon espai. Mm-hmm. Doncs per fer-ho això.
0: Un espai per anar més enllà només del que potser se'ns ocorreix quan pensem en el professorat, no? Els horaris,
1: exacte,
0: les ràtios, els recursos...
1: Clar. Tot allò que s'està reclamant des de la part educativa no és una pataleta, sinó és precisament perquè és molts professionals que s'estimen la professió, que estimen l'evolució, l'aprenentatge i fer tot aquest acompanyament als nostres infants i als nostres joves d'una forma doncs, amb qualitat professional i digna. Llavors, clar, el que s'està reclamant precisament no és més vacances, no s'està reclamant això, s'està reclamant poder fer la feina ben feta. I el que intentem és, amb el que tenim, com ho podem fer? Com fem entre tots per construir aquest camí que ens sigui òptim, que sigui agradable i que sigui de qualitat, que és el que es pretén en el món educatiu i, evidentment, és un dels pilars del Pla Educatiu d'Entorn.
0: Precisament ara, amb aquest context d'actualitat, amb aquests diversos fronts que té sobre la taula l'àrea d'educació de la Generalitat,
1: sí,
0: aquesta situació d'incertesa de cara a l'inici de curs del dimarts, amb una opció de convocatòria de vaga,
1: sí,
0: en un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, com esteu visquent aquesta situació?
1: Nosaltres estem expectants a veure si amb el desig de que s'arribi un acord que sigui favorable, evidentment, i el que volem és que realment doncs, les condicions que es demanen doncs, es pugui arribar a un acord que faci que els nostres infants i els nostres docents puguin gaudir d'un curs escolar agradable i digne.
0: En aquest cas, aquí a Castelldefels, aquest curs, tindrem més de 8.700 estudiants, entre infants, joves i adults. Què implica posar en marxa tota aquesta maquinària que hi ha darrere de que tornem a començar?
1: Doncs n'hi ha molta voluntat, molta vocació i n'hi ha molta intencionalitat de fer les coses ben fetes. I sobretot no podem oblidar el treball en xarxa, això és primordial. És primordial i com s'integren absolutament tota la dinàmica dels centres educatius, que és complexa. Pensa que en aquestes èpoques n'hi ha molts professors i professores que s'incorporen de nou a les nostres escoles, altres que jubilen. De sobte s'ha d'engegar i que estigui tot perfecte, que estigui tot quadrat i, a més, doncs, ha d'acoplar-se i formar part dels projectes transversals que el municipi ofereix. Llavors, el treball en xarxa és primordial.
0: Precisament, justament, estàs mencionant projectes transversals, et volia preguntar, perquè, clar, nosaltres, ciutadania, pensem, comença el curs escolar el 8 de setembre, doncs els nostres infants, adolescents, tornen a l'escola, però des d'un punt de vista municipal, des de l'àrea d'educació, hi ha molt més que només el curs escolar com a tal, els horaris pactats. Evident. Hi ha tota una sèrie de projectes transversals. Ja mencionaves que aquest acte de demà, precisament, arriba dins del Pla Educatiu Entorn.
1: Sí.
0: Una miqueta mirada general, què teniu sobre la taula, quins reptes arriben ara a l'àrea d'educació?
1: Bé, des del Pla Educatiu d'Entorn s'ofereixen més de 200 activitats que proposen les diferents àrees de l'Ajuntament. En aquestes 200 i picos que les poden trobar, tots els docents fan la selecció d'allò que poden donar resposta als seus infants a la guia educativa. Allà doncs, és el gran mirall de tot el que ofereix el municipi. I fora d'això, doncs, evidentment, hi ha programes amb molt de pes, amb molts anys de trajectòria, com és el programa d'activitats extraescolars, la campanya de teatre, Coneguem els nostres parcs. N'hi ha un munt de programes doncs, que les escoles cada any doncs, fan la petició de poder adherir-se a tota aquesta oferta del Pla Educatiu d'Entorn, que és molt gran i moltes àrees estan implicades, no és només educació. Tenim a salut, tenim a medi, a participació, n'hi ha moltes àrees de l'Ajuntament que les podem trobar a la guia educativa i ofereixen moltes activitats per donar, ser un complement més, per acompanyar, per enriquir més el sistema educatiu.
0: Precisament també en aquest context informatiu, avui mateix informaven des de l'àrea de serveis socials una nova subvenció per part de l'Ajuntament, també era referent a activitats extraescolars. Per tant, aquí hi ha tot un seguit de col·laboracions amb totes les àrees per fer possible aquest curs educatiu amb tot allò, tots aquells projectes que també el nodreixen.
1: Clar, per això parlàvem de la importància de la xarxa, perquè quan les escoles arrenquen i fa la planificació de tot el curs, doncs n'hi ha una sèrie de subvencions que es demanen doncs, per facilitar doncs, que puguin realitzar des de monitoratges de suport, inclusió, activitats extraescolars, doncs, tot el que és la proposta més artística, cultural, que se'ls facilita.
0: Doncs ara ja que arribem al final d'aquesta entrevista, Marta, el punt central no, d'aquesta entrevista era aquest acte d'inauguració de demà. Sí. M'agradaria consultar-te què és el que t'agradaria que una vegada que acabi l'acte que s'enduguin les persones que han assistit sobre aquesta sessió, aquesta trobada de les entitats i de l'àrea d'educació.
1: Nosaltres des d'Educació pensa que per a l'acte de demà portem molts mesos preparant-lo. I no és simplement doncs, fer un esdeveniment més i ja està, sinó portem molts mesos doncs, creant unes expectatives d'allò que volem. I el que ens agradaria doncs, és que puguin trobar doncs, tothom que hi vingui, doncs, alguna cosa, almenys alguna, doncs, que puguin aplicar en el seu dia a dia a nivell de l'entorn educatiu. Ens agradaria, doncs, que sigui profitosa, que sigui distesa, que sigui còmoda i que tingui humor, perquè ens cala l'humor. Ens cala l'humor.
0: I tant que sí, més al mes de setembre, que tot sí. Arrenca de nou.
1: I ràpid.
0: I molt ràpid, i molt ràpid. Doncs recordem que estarà demà divendres 4 de setembre a la 1 del migdia, que el Teatre Plaza acollirà aquest acte d'inauguració oficial del curs escolar 2026-2027. I Marta, ens comentaves que és una trobada oberta a la ciutadania. Com es poden inscriure?
1: Bé, doncs si entrem al web, des de l'article, doncs, que va publicar l'Ajuntament explicant exactament qui és l'Andrea, què és el que fa, doncs podem trobar un formulari d'inscripció que està obert a tothom. Tothom que hi vulgui pot venir. Encara ens queden, el teatre és gran, ens queden algunes places, o sigui que convidem a tothom a entrar al web i buscar la informació sobre la inauguració. Només que es posi en el buscador inauguració del curs, poden trobar la informació i el formulari d'inscripció.
0: Perfecte.
1: I si no, alguna persona que ens està escoltant no troba la forma de fer-ho, només que contacti amb l'Ajuntament, amb l'àrea d'educació, i no n'hi haurà cap problema.
0: I ho gestioneu.
1: I tant.
0: M'encanta, Marta, perquè també tota l'entrevista l'hem fet amb un bon somriure per part teva. O sigui, home, es nota que esteu... Setembre és un mes, ho estàvem comentant fora de micro,
1: sí,
0: no? Abans d'entrar a l'entrevista, setembre és un mes complex a l'àrea d'educació.
1: Sí.
0: Heu de tornar amb les piles ben carregades, tornar recuperant, perquè, clar, és el que dius, és molt important contextualitzar que aquest acte no és només un bolet, no és un inici que primer comporta de per si molta feina darrere organitzar-ho, i que després això, que no és un bolet, que és una coseta que marca unes directrius, no? Entenc que són les línies de treball.
1: Clar, nosaltres des de l'àrea d'educació el que tenim molt clar és que qualsevol activitat, programa que s'engega o que el continuem és perquè realment hi creiem. Llavors, com hi creiem, com realment creiem que és un programa, una proposta, doncs, que pot ser enriquidora, que és necessària, doncs ens hi deixem la pell. Llavors, clar, aquesta situació d'incertesa, doncs, ens preocupa, perquè el que volem és que tot rulli, no perquè nosaltres surtin els nostres programes, sinó perquè la comunitat educativa es pugui nutrir de tota l'oferta que el municipi, doncs, facilita. I posem moltes ganes i molta il·lusió, per això tenim un somriure.
0: Molt bé, Marta. Doncs esperem que sigui un èxit aquest acte d'inauguració. Recordem això també, aquesta dada clau, aquest indicador, que realment estem davant d'un acte que ja és tradicional, que porta molts anys, però que enguany fa aquest canvi. De Sala Margarida Xirgu, 150 persones de capacitat, passem a 400 al Teatre Plaza.
1: Sí.
0: Per tant, aquí ens ho explicaves, és una clara aposta per fomentar aquest acte, per permetre que més persones hi participin. Esperem que el que deia, que sigui un èxit.
1: Segur.
0: I que la setmana vinent, quan parlem, perquè de fet aprofito també per avançar que el dilluns parlarem amb el regidor d'Educació, Ramon Amador, amb qui podrem entrar també molt més en detall de tot aquest inici que ens espera el dimarts i tota la situació des de l'àrea d'educació aquí a Castelldefels, i que ens faci també un bon balanç, que segur que sí, d'aquesta jornada de demà. Moltes gràcies, Marta Iglesias, de l'àrea d'educació.
1: A vosaltres, bon dia.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
2: Les formes del blues. Repasos monogràficos per los discos, història i sus múltiples estilos. Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos, las formas del blues. Presentado por Arturo Blasco.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
6: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
7: Todos los viernes a las 10 de la noche.
8: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.
9: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
10: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en Radio Castelldefels cada jueves a partir de las 8 de la tarde. No te lo pierdas.

tots els dijous a les 22 hores i les remissions del cap de setmana. A més de tenir a la teva disposició, des de la ràdio a la carta, els més de 300 podcasts de gairebé tots els programes. I per celebrar, Sebas Andrades i un servidor, Diego González, us presento les cançons catalanes més emblemàtiques i importants de la història. Recordeu allò de que no estan totes les que són, però sí són totes les que estan.

Sopa de Cabra és un grup de rock català format a la província de Girona, actiu des de 1985 fins l'actualitat 2025. El nom del grup prové d'una adaptació del disc Watch Head Soap dels Rolling Stones. Sopa de Cabra, al 1989, cantava l'Empordà.

aquesta icònica cançó va ser publicada per Hugh Jack l'any 1977. És una peça de protesta i resistència que ha perdurat al llarg dels temps i ha tingut un ressò internacional. Encara ens posa la pell de gallina, potser perquè continua molt vigent. Hugh Jack, l'estaca.

Sau, un grup mític i icònic del rock català, va publicar aquesta cançó al 1992. Es va convertir en un èxit i és recordada com una de les més emblemàtiques de la seva carrera i del cançoner català. Carles Sabater es va convertir en un autèntic mite, sobretot després de la seva mort. Sau, boig per tu.

Per molts, coneguda amb el nom de Si em dius adeu, aquesta cançó, llançada al 1977 dins de l'àlbum 18 anys de cançons, és una de les més boniques del cançoner català. Lluís Jac, que tinguem sort.

Els Pets, un grup mític de rock català, va estrenar aquesta cançó al 1990. És una peça alegre i optimista que ha romès popular al llarg dels anys. Per molts, d'una qualitat instrumental a l'alçada dels millors Beatles. Una cançó excepcional que encomana les ganes de viure. Els Pets, bon dia!

El 28 de maig de 1970, la cantant francesa Monique Aldrecherf va llançar al mercat el seu nou disc, L'Aigle Noir. Ha estat àmpliament versionada, però una de les primeres que ho va fer va ser Maria del Mar Bonet. De seguida, L'Àguila Negra va adquirir una gran popularitat en la versió catalana, tant que la va situar al número 1 al tot l'estat. Maria del Mar Bonet, L'Àguila Negra.

Gensat va ser el setè disc que va treure l'Axan Busto. Va sortir a la venda l'any 2000. L'àlbum porta el nom de la primera cançó del disc, amb un marcat missatge positiu, i s'ha convertit, possiblement, en la cançó més emblemàtica de la banda, l'Axan Busto, Gensat.

0: Sagolmi pot sortir el sol. És una cançó creada, escrita e interpretada per Jaume Sisa. Va ser publicada a l'àlbum homònim al 1975. Des del moment de la seva publicació, va assolir un èxit immediat i amb el pas dels temps ha guanyat popularitat, tot transcendint generacions fins a convertir-se en un clàssic de la música catalana. Jaume Sisa, qualsevol nit pot sortir el sol.
1: Clara i tranquil·la.

Creada el 20 d'octubre de 1959, avui és una cançó que encara posa la pell de gallina. Aquesta cançó, que ja té més de 60 anys, ha estat traduïda a nombrosos idiomes i encara és plenament vigent, ja que es tracta d'una peça de caràcter pacifista e internacionalista. És considerada com una part de la banda sonora del procés de transició. Raymond Alvent.

meu avi. És una habanera catalana composada per Josep Lluís Ortega Monasterio el 1968, que homenatja als soldats morts en la Guerra de Cuba. Una cançó imprescindible del cançoner català. Josep Lluís Ortega Monasterio, el meu avi.

aquesta cançó va ser interpretada per Maria del Mar Bonet i va aparèixer al seu àlbum Alenar al 1972. És una peça amb un missatge social cru i contundent. Maria del Mar Bonet, que volen aquesta gent.

Joan Dausà, estimat per moltes i molts, va publicar aquesta cançó al 2013. És una peça pop fresca i divertida que va guanyar popularitat ràpidament. Joan Dausà, Jo Mai Mai.

aquesta cançó, interpretada per Joan Manuel Serrat, va veure la llum al 1974. Forma part de la banda sonora de tota una generació de catalans. És una balada romàntica que ha deixat una empremta profunda en la música catalana. Joan Manuel Serrat, Paraules d'amor.

quan en la llar cremava només paraules d'amor.

0: trobar-la.
1: Els Catarres van publicar aquesta cançó a l'any 2011. És una cançó amb un missatge positiu, un to còmic i melodia contagiosa que es va convertir en un gran èxit. Els Catarres, Jennifer.

0: Desde la 98.0 de Radio Castelldefels y por internet para todo el mundo. Musicalia.
1: Corral és una cançó de rock català que va ser popularitzada pel grup Gossos. Va ser editada per primer cop l'any 2007 en la segona cançó del nou disc del grup manresà Gossos, Oxigen. Corral s'ha convertit en una de les cançons més conegudes del grup i en una de les més reeixides de la música catalana en general. Gossos, Corral.

tots l'hem sentida alguna vegada, en alguna festa major, en alguna manifestació. És un autèntic clàssic. La presó del rei de França és una cançó popular catalana del segle XVI. El seu origen rau en la captura del rei de França, Francesc I, al 1625, a la batalla de Pavia, per l'exèrcit espanyol. El rei presoner va ser dut a Madrid i de camí va fer estades a Catalunya i al País Valencià. Aquesta cançó va esdevenir un dels himnes del Barça i de la selecció catalana de futbol que va popularitzar el grup Companyia Elèctrica d'Arma amb la seva versió instrumental. Elèctrica d'Arma, la presó del rei de França.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre. Bona nit, amiga i amic de Ràdio Castelldefels. Ben trobat una setmana més al teu programa al capvespre, música per somiar. Et parla Ramon. Comencem el capvespre amb Donna Taggart, que ens canta Blue Eyes Crying in the Rain. Ulls blaus plorant sota la pluja. Per sempre més recordaré els teus ulls blaus, plorosos i tristos, plorant sota la pluja. Aquella nit ens vàrem conèixer, ens vàrem besar, ens vàrem estimar, i aquella nit ens vàrem separar. Però el record dels teus ulls blaus plorant sota la pluja, aquella nit, sempre el duré amb mi. Em vas tractar amb una dolçor que em corprenia. Mai oblidaré aquells ulls blaus plorant sota la pluja. Blue Eyes Crying in the Rain, Donna Taggart.

Al capvespre, música per somiar. Un Chinat Melody, melodia desencadenada, interpretada avui per The Righteous Brothers. Oh, amor, jo sempre he volgut les teves carícies. El temps va passant molt, molt poc a poc, i ha passat molt de temps del nostre romans. Jo ara em pregunto sovint, encara ets meva? Encara m'estimes? Encara voldries estar amb mi? Et parlo amb els ulls amarats en llàgrimes vives. Jo t'asseguro que sempre t'he estimat. Sempre seré teu. I jo necessito el teu amor. En Chinat Melody, The Righteous Brothers.

Al capvespre, música per somiar. Continuem amb You Make Me Feel. Tu em fas sentir, amb la preciosa veu de Carol King. És de matinada i estic mirant la pluja. Sé que tinc que afrontar un nou dia, però no em preocupa. Abans tenia la meva ànima perduda, però tu la vas trobar i me la vas entregar molt ben endreçada. I des de llavors tu em fas sentir com una dona. Em sento esporuguida només al pensar-ho. Tu em fas feliç, tu em fas sentir. Jo ara ja no en tinc cap dubte. T'estimo i et necessito. I et vull al meu costat. Vull que sempre em facis sentir. You Make Me Feel, Carole King.

al capvespre, música per somiar. De ben segur que aquesta cançó et portarà molts, molts records de fa molts, molts anys. The House of Rising Sun, la casa del sol naixent. Te la canta de Gustav Janekash. La casa del sol naixent ha estat la perdició de molts xicots i jo en sóc un d'ells. Ma mare era modista, el meu pare, jugador. Vull, mare, que els fills avisis i que no facin el que jo he fet. He viscut sempre en el pecat i en el vici, allà, a la casa del sol naixent. I ara, i per sempre, jo ja sóc un cas perdut. Estic vessant llàgrimes ben amargues i és força trist dir-ho, però ara només enyoro tornar a la casa del sol naixent. The House of Rising Sun, The Ghost of Johnny Cash.

0: cooling they call the rising sun. And it's been the ruin of many a poor boy, and God, I know I'm one. My God, I know I'm one.
1: Al capvespre, música per somiar. Killing me softly with his song. Morint suaument amb la seva cançó. Amb la veu de Mariana Leporaix. Em vas matant suaument amb la teva cançó. Tu m'expliques en ella tota la meva vida, que és acoplada a totes les teves notes. Et vaig escoltar un dia cantar-la i mentre ho feies era de nit i la lluna era suspesa al bell mig del cel i vas esgarrapar en el meu cor tot el dolor que es pot sentir. Sentint les teves paraules i la teva melodia, jo vaig veure reflexada la meva vida i vaig plorar. Jo t'asseguro que em moro suaument sentint la teva cançó. Killing me softly with his song. Roberta

Al capvespre, música per somiar. You are so beautiful. Tu ets tan preciosa. Te la canta Michael Bolton i Chris Botti. Tu ets tan preciosa per a mi. Tu ho ets tot i l'únic que necessito en aquesta vida. Ets el que jo esperava un dia trobar. Amb tu al meu costat ja no vull res més. No necessito res més. Aquestes paraules tan ardents espero que et facin fiblar dins del cor. You are so beautiful. Michael Bolton i Chris Botti.

Al capvespre, música per somiar. Ashley Johnson i Troy Baker et canten ara Wavering Stranger. Soc un pobre caminant. Soc un rodamón, un pobre caminant que va rebondejant i que va viatjant per aquest món. Ara em dirigeixo a un lloc segur, molt segur. Allí no hi ha penes, no hi ha dolors, no hi ha perills, no hi ha cap guerra ni cap embolic. Vaig a veure a ma mare. El record d'ella m'erisa la pell. Ella em va dir abans de morir que un dia ens retrobaríem i que ella m'acolliria de nou als seus braços. Wavering Stranger, Ashley Johnson i Troy Baker.

al capvespre, música per somiar. Joan Baez et canta ara La Llorona. Desitjo que aquesta versió t'agradi tant com em plau a mi. La Llorona, Joan Baez.

Al capvespre, música per somiar. Take my breath away. Treu-me l'alè. Te la canta Linda Jones. Els amants no coneixen la vergonya i, tot cridant, van dient: treu-me l'alè. Només esperen i desitgen amor. I tot i fent l'amor, a càmera lenta, molt lenta, van cridant: treu-me l'alè. I van cridant mentre els ulls els hi van espetegant de felicitat. Take my breath away, Linda Jones.

Al capvespre, música per somiar. La fi en Ros, per Andrea Bocelli i Edith Piaf. Els ulls de l'home a qui pertanyo em forcen a tancar els meus. Quan ell m'abraça i em parla a cau d'orella, em vaig desfent. La meva vida, ara, amb ell, és de color de rosa. Ell viu dins el meu cor. Tenim nits d'amor sense fi. Jo el vaig mirant, tot embadalit, amb els ulls que em parlen amb morrueria. Jo estic vivint la vida amb color rosa. La vi en Rose, Andrea Bocelli i Edith Piaf.

al capvespre, música per somiar. In my secret life, en la meva vida secreta. La cançó és d'en Leonard Cohen, però avui te la interpreta Kathy Melba. T'he vist a Trenc d'Alba mentre somiava i he començat a recordar el passat. Ens veig els dos que encara estem fent l'amor en la meva vida secreta, sempre en els meus somnis. Al despertar, el meu cor és com el gel. Tinc fred, estic sol. Tu només existeixes ara en els meus somnis, en la meva vida secreta. El silenci que m'envolta em fa besarda. La felicitat és sovint molt fugaç, entremaliada i passatgera. La felicitat només existeix per a mi a la meva vida secreta. In my secret life, Kathy Melba.

Al capvespre, música per somiar. I és de dir, ahir, per en Ray Charles, que em fa una versió esplèndida. Ahir, els meus problemes habitaven molt lluny. Ara, sembla que sempre els tinc a tots damunt meu. Ara, no sóc ni la meitat de lo que jo era ahir. Ahir, ell em va deixar. Per què? No en sé la resposta. Ella no m'ho va dir. Potser li vaig dir quelcom inoportú. No ho sé. Ara jo només penso en ahir. Fins ahir jo era feliç. Ho tenia tot. La tenia a ella. Amiga, amic, bon capvespre, dolços somnis. Cuida't molt. T'espero molt aviat. Yesterday, Ray Charles.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels,

0: Yo sé que no me miras.
1: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
2: RadioCastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. RadioCastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
4: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
5: Al 98.0 de la freqüència modulada.
4: Ràdio Castelldefels.
6: Indianàpolis.

0: Indianápolis, el programa de música indie de Radio Castelldefels.
1: Todos los viernes a las 10 de la noche.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Thank you.